Seguim a Nits de Ràdio, seguim acompanyant-vos en aquesta segona hora de ja el dimarts, dilluns a dimarts 8 de setembre de 2026. I ara us parlarem de la son, us parlarem de com poder aconseguir descansar millor. És un tema apassionant. Encara que ens costi o que ens suposi que ens deixeu d'escoltar perquè dormiu, si ens escoltàveu perquè no podíeu dormir, ens sentirem satisfets d'haver sigut d'utilitat. I si esteu treballant o esteu conduint, ep, res de dormir-se, eh? Aquí atentos al volante i aquí nosaltres us acompanyarem. Així que anem a aprendre de tot això i moltes més coses, com sempre fins a les 6, fent Nits de Ràdio. Vinga!

En el nostre dia a dia estem molt condicionats i possiblement des de que han aparegut les xarxes socials, que sembla que constantment hem d'estar fent de tot, i que si no has viatjat aquest estiu, si no has passat uns dies en un velero, allò en unes aigües transparents, és que o no has visitat la muntanya més alta i has fet 4 cops el Camino de Santiago, doncs no has acabat d'aprofitar la teva vida. I a vegades només potenciem allò que poden ser experiències gratificants, que poden ser grans esdeveniments i fites en la teva vida, sense entendre que això no es pot fer sense una part importantíssima del nostre dia a dia, i que li dediquem, o hauríem de dedicar-li, una tercera part d'aquest preciós dia que tenim.

0: I és el tema de dormir bé. Per això, quan hi ha llibres que ens poden aproximar a com hauria de ser aquest procés, doncs val la pena que ho coneguem quan són experts qui ens parlen, com la Roser Gort. Roser, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal, David? Com esteu?
0: Molt feliç de poder conversar amb tu perquè acabes de publicar un llibre que es diu El sueño lo cura todo, les claves per a dormir bien, aliviar el estrés i recuperar tu benestar. Clar, Roser, en l'època que el que ven són les experiències, intentar vendre com d'important és dormir parteix d'una idea complicada perquè això no és compartible a les xarxes. Ningú comparteix allò de dir, hoy me he pegado, avui he dormit 10 hores seguides, cosa que és, si un dia t'ho demana el cos, oi? Pues no ho fa la gent, per tant, aquí ja tenies una mica de repte, no?
1: Sí, mira, he de dir que és un repte enorme, però també t'he de dir que jo m'hi vaig fixant i inclús en això estem començant a comercialitzar-ho. Si t'hi fixes, almenys a mi, no sé si és qüestió del meu algoritme, però a mi em comencen a sortir molts influencers que van amb el seu rellotge i que expliquen com han dormit aquella nit
0: Fixa't.
1: i ens expliquen com de contents estan quan aconsegueixen una puntuació altíssima.
0: Veus? Veus? Doncs potser és un inici, no? Potser és un petit canvi que es anirà, bueno, que de mica en mica doncs, anirà prenent importància. Tu expliques, tot i que doncs, treballes amb l'equip dels Estivill i de tot el que té a veure doncs, amb la importància de dormir bé, tu planteges molt tot des de la psicologia i comences el llibre explicant d'on et ve una mica tot això que té a veure amb un viatge que vas fer, oi?
1: Sí, totalment. Jo quan estava a la universitat vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita que es
0: Fixa't.
1: deia Tromsø,
0: Que bo.
1: i algo molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem.
0: Clar.
1: Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Llavors, aquí és algo al que mai m'havia exposat i crec que molts dels estudiants que estàvem allà tampoc ho havien fet i la universitat ho sabia, així que des de l'inici van començar a organitzar xerrades en les que ens explicaven una mica què és el que ens aniria passant. Ens deixaven ben clar que hi havia coses que sí o sí passarien i que alhora havíem de ser molt responsables de tenir en compte que els nostres hàbits canviarien la nostra experiència. És a dir, havíem d'entendre quines coses estaven sota les nostres mans i
0: Que
1: aplicar-les.
0: bo, que bo, i que això em sembla una filosofia molt bona per molts aspectes de la vida, de saber què depèn de nosaltres. Això té molt a veure amb l'ansietat, ho saps bé, Roser, no? Tot allò que depèn de nosaltres i allò que no depèn de nosaltres no ens pot estar amoïnant constantment perquè és que si no, tampoc descansaríem, no? És a dir, que té tot molt a veure.
1: Exacte. Mira, de fet, al principi, així una mica en broma, comentàvem això d'alguns influencers que comencen a comptabilitzar el seu son i tot i que de primeres pot semblar que és una mesura que ens ajuda a dormir millor, el fet de posar-li una nota o de tenir-ho en compte, el que veiem els professionals que ens dediquem a això és més aviat tot el contrari.
0: Fixa't.
1: Cada vegada que intentem controlar el nostre son o que intentem ser productius amb el nostre son, ens donem un cop contra la paret perquè el voler fer-ho bé implica que una part del nostre cervell segueix estant activa i segueix emetent activitat de control. I
0: Sí.
1: si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses. De manera que si intentem avaluar com estem dormint, intentem començar a dormir ja, perquè si no, miro el rellotge i no em queden suficients hores, perquè ara ja no trauré suficient bona nota, estic impedint justament tenir aquest son de qualitat.
0: Totalment. Que bo. És, Roser, una mica el concepte que es parla de la gamificació, no? De tot, que es converteix tot en puntuacions, tot en valoracions, no? Jo que conec el món de l'atletisme, això també acaba tenint molta culpa qui vol començar a córrer i tal i només acumula quilòmetres, no? Compta quilòmetres, no? lloc de comptar la qualitat d'allò que està fent, i que si un dia el cos li diu que no, doncs aquell dia no s'ha de fer, etc. No? És a dir, que ens exigim massa i això crea pressió, i ja seria un primer

0: element en contra de descansar bé, eh? Que sí?
1: Exacte, sí. Mira, tu ara em parles de l'atletisme i al final, quan algú s'introdueix en un nou esport o en un nou concepte o vol millorar en una àrea de la seva vida, a vegades cometem l'error d'entendre que aquesta millora vindrà pel fet d'exercir control i de posar-hi números al darrere. I moltes vegades, tant quan estem fent esport i intentem posar-hi números, o quan estem dormint i intentem posar-hi números, el que estem fent és atribuir més credibilitat a aquest comptador, a aquest rellotge que em diu quantes pulsacions tinc mentre estic corrent, o a aquest rellotge que em diu en quina fase del son estic, que no tant a les meves sensacions corporals. I jo
0: Total.
1: quan surto a córrer no necessito que un rellotge em digui quantes pulsacions em trobo, sinó que
0: Totalment.
1: necessito tenir contacte amb el meu propi cor, amb la meva respiració i amb el meu cos, perquè sense necessitar que algú m'ho digui, jo entengui si puc tirar més o no.
0: Absolutament. I en tot cas, són eines que podem fer servir doncs, els que ens hi dediquem moltes hores o encara competim, però vull dir que la persona que s'està iniciant, al contrari, hauria de buscar més aquesta capacitat d'anar coneixent, no? El que també en diem els que coneixem la matèria, allò d'anar per sensacions, que es diu, no? I quan un vol anar per sensacions, tots aquests números els hauria de deixar de banda. Un dels primers capítols, a part d'aquesta introducció meravellosa que m'ha fascinat, Roser, del teu viatge a Noruega, deixa'm dir-te que, em perdonaràs l'acudit dolent, però és que si no el dic rebento, crec que el proper llibre, ja que deies que era a Tromso, no? Així a Noruega, podria ser Dormir com un Tromso. Que es, vinga, ja està. Què,
1: Ai!
0: eh? Anem a,
1: M'ho
0: Roser,
1: hauries d'haver dit abans,
0: no, pel
1: això.
0: següent llibre, Roser, tu guardes que Dormir com un Tromso, que seria allò quan dius,
1: Ai!
0: mira, és en noruec, dic que has dormit molt bé. O sigui que
1: M'encanta, m'encanta!
0: regalat totalment. Doncs escolta, un dels primers capítols, no? A vegades explicar coses que et donem per fetes però que no reflexionem prou, ja és una gran pregunta, i més si ens l'expliques també com en el llibre, que és que té un motiu dormir, no? I que molts cops no l'entenem, aquest motiu.
1: Sí, a vegades tenim en compte que dormir és simplement deixar de fer coses i la realitat és que quan ho investiguem va molt més enllà. Durant el son es fan múltiples processos, però si ho hem de resumir perquè ens quedem amb una idea bàsica, ens quedem amb que dormir és un taller de reparació i el nostre cos és complex. Hem de reparar com a mínim tres nivells, el físic, l'intel·lectual i l'emocional. Això vol dir que jo, quan estic fent un entrenament, estic acumulant experiència dins del meu cos, a través de la musculatura, dels moviments, de la tècnica, però només és quan estic dormint que sóc capaç d'integrar tot el que he viscut en el meu cos i perfeccionar perquè al següent entrenament la meva capacitat de rendir i de tenir una precisió en la meva tècnica sigui millor. És a dir, el progrés el practico quan estic despert, però el consolido quan estic dormint.
0: Que bo.
1: Una persona que fa molt entrenament però que no cuida el seu son, la seva capacitat d'evolució i de millora es troba molt limitada.
0: Sí.
1: I això també ens passa en el pla tant intel·lectual com emocional. Una persona que
0: Totalment.
1: s'esforça molt en estudiar, però que les 2 setmanes abans dels exàmens prioritza dormir només 6 hores per seguir
0: Efectivament.
1: estudiant molt, molt, molt, té la dificultat que mentre estudiem utilitzem la memòria a curt plaç, però perquè passi a la memòria a llarg plaç necessitem dormir.
0: Que bo.
1: Aquest procés de transferència el necessitem fer dormint. I no només la memòria a llarg plaç, sinó que normalment quan ens trobem davant d'un examen, una reunió que ens hem preparat o qualsevol cosa que hem hagut d'estudiar, no només hem de recordar el que vam aprendre, sinó que ho hem d'integrar, ho hem de barrejar, hem de ser llestos per barrejar la informació. I això se li diu la memòria de treball. I aquesta memòria necessita estar molt fresca també. Si
0: Sí.
1: vinc privat de son, aquell dia no estaré tan àgil mentalment.
0: Quina
1: I en
0: meravella.
1: quant al, sí, en quant a les emocions diríem una mica el mateix. Jo durant el dia vaig carregant tant emocions negatives com positives. I si t'hi fixes, per molt content que estigui, per molt bo que sigui algo que m'ha passat, quan van passant els dies, ho puc recordar amb alegria, però ja no em sento tan content.
0: Clar.
1: I també passa quan ens passa alguna cosa dolent. I és que justament la salut emocional està aquí, en no viure.

veure contínuament en pics, sinó que l'experiència em pot portar a un pic, però després, al llarg dels dies, gràcies al son, puc atenuar.

0: no? De dir, és a l'efecte contrari i més, que diria, ens aportaria més pau i més serenor seria doncs aquest fet de dormir, de descansar i de reparar, una mica ordenar l'habitació, no? Després de l'activitat que hagis fet.
1: Sí, sí. Bueno, al final a la vida sí que funcionem molt per la gratificació. Però potser podem distingir entre la gratificació immediata i la gratificació demorada. Quan hem dormit poc, som persones impulsives, perquè la zona del nostre cervell, el còrtex prefrontal, que ens ajuda a ser més reflexius, responsables, a fixar-nos més en quin és el nostre desig futur i no tant el nostre desig immediat, no acaba de funcionar bé quan estem privats de son, aquesta responsabilitat. I funcionem molt més per impulsos i per la gratificació immediata. De manera que quan durant el dia moltes vegades se'ns plantegen dues opcions. És a dir, puc elegir menjar una dieta d'acord amb els meus valors de salut o puc elegir menjar una dieta d'acord amb el gust o el que notaré al paladar.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí. Allò que t'entra pels ulls, no? Que es diu?
1: Sí, sí. Doncs quan em trobo davant d'aquesta opció, en funció de si tinc una gratificació centrada en els meus valors, que és més a llarg plaç, o una gratificació immediata i impulsiva, elegiré una cosa o una altra.
0: Que bo.
1: Però això no només ens passa amb el menjar, sinó que ens passa amb moltíssimes coses, no? També puc elegir com tracto a una persona, tenint calma i dient, vale, aviam, respira, com afrontem aquesta situació,
0: sí.
1: O tenint, saltant, no? M'enfado,
0: sí, sí.
1: Exploto. I així amb tantíssimes situacions.
0: Per tant, en totes aquestes situacions, anem a dir, la salut, diguem-ne, de son, la salut de descans serà fonamental en potenciar, no? O en donar més potència a una de les dues opcions. I és que, clar, m'imagino que et trobes molt en la situació que et pregunta la gent sobre, és que clar, és que jo tinc insomni, no? I li dediques un capítol a l'insomni que dius "Cuando los leones se mudaron a la oficina", no? I és que aquí possiblement entra el factor que deies abans de la desesperació, no? És a dir, quan algú és conscient que no descansa bé i té insomni, està alimentant encara més que això segueixi passant, no? Al marge de els mil factors que puguin ser, doncs, que més o menys es van coneixent, com pot ser, doncs, estar fent pantalles fins a l'últim moment abans de dormir o pensar en allò que tens a la feina just abans de dormir, etc. No? Que això són elements que hauríem d'evitar, però que la pròpia ansietat que genera saber que no descanses deu ser una cosa complicada d'anar canviant, no?
1: Sí, mira, tens tota la raó, perquè si algo crec que és molt important quan et ve una persona que no pot dormir a consulta, és primer de tot fer-lo parlar molt i tu escoltar molt. Primer escolta què li passa a la seva vida, perquè el que sabem és que no tothom dorm malament per un únic motiu. Hi ha molts motius de mal dormir i a vegades es barregen. Potser et ve una persona que en té varis alhora. I un dels motius de mal dormir és la por a no poder dormir.
0: Clar.
1: Que si t'hi fixes no és exclusiu del son. Quan segur que tots ens ha tocat, quan érem adolescents, fer una exposició davant de la classe. No hi arribem amb el mateix estat emocional ni amb la mateixa tensió quan ens hem passat les últimes 24 hores repetint-nos a nosaltres mateixos. No serem capaços de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. I començo a preparar una mica de manera... Bàsicament, és inconscient, no?
0: Sí,
1: vaig acumulant petites tensions que em confirmen que realment no seré capaç de fer-ho. I un cop pujo a l'escenari, em començo a posar vermell, em tremola la veu, m'ofego i em quedo en blanc.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, és que el que em dic a mi mateix sobre el que sóc capaç de fer o no determinarà la meva autoestima per afrontar Totalment. Aquella situació. I si em dic que sóc una persona que no sap per què, però no dorm, que és una persona que davant d'un dia exigent com el que tinc davant, demà encara dormiré menys, que demà he d'estar llest, que sí o sí em diuen que

0: mi 8 hores, estic preparant per pujar a l'escenari i quedar-me en blanc.
1: I d'això, també hi ha el cas contrari, eh? En el que tenen gent que li diu, ai, que bé que ho fas, que bé que ho fas, i se vienen arriba, i de cop i volta doncs, potser no es preparen prou. És a dir, que en agafar aquesta, en aquesta confiança, confiança en haver fet les coses bé i creure en un mateix de poder fer aquestes coses, perquè el que ja anem pensant ens va condicionant, no? Ens va condicionant, per això fins i tot doncs es diu molt, no? Allò que abans es deia i que ara els professionals, les professionals ens diuen, dieu, és que evitem aquelles situacions com dir, ai, és que el meu nen és que no és bon matemàtiques. No, m'escolti, no és bon matemàtiques potser ara, però potser demà li comença a interessar, i quan li interessi, en lloc de dir-li que també es diu del Cervantes, no? Del Quijote, de dir, bueno, és que potser ens han fet intentar obligar-nos a llegir el Quijote en una edat en què no ens toca, i potser és de més gran i que et vindrà de gust llegir-lo, i llavors és totalment diferent. Tots aquests factors ens influeixen, no?
0: Sí, clar. Sí, si t'hi fixes, al final és molt difícil que descriure com ets tu si no et fixes en el que els altres diuen de tu.
1: Correcte.
0: És molt difícil. Correcte. Tenir un mirall que surt de dins.
1: Sí.
0: Normalment observem o ens descrivim a la nostra persona en funció del que hem sentit als altres explicar sobre nosaltres. Si som responsables, si som persones intel·ligents, si som divertits, si som amables, si som carinyosos, si som capaços o no. Tot això té molt a veure, i aquí hi ha un gran factor de... A vegades sap greu, però sí, depèn de qui et rodeges, acabaràs tenint una imatge de tu mateix o una altra.
1: Esbiaixada, fins i tot, pot ser. I que interessant. Sí. Aquí és on ens hem de treballar molt, no? Això que es diu, i per això llibres com El sueño, lo cura todo, són eines absolutament imprescindibles. Trobeu moltíssimes coses, com el mètode Cora, trucs que la gent pues, potser li hauria de dedicar més o els hauria de no passar per alt, que ens explica que la Roser Gorta en el seu llibre. Però una última pregunta que crec que la toques en el llibre. Crec que molta gent has encertat entre aquest tema, perquè segur que molta gent s'ho ha preguntat algun cop a la vida. Escolta, però val, descansar, però descansar no hauria de ser com apago la llum i ja em despertaré. Per què hem de somiar? Per què somiem, no?
0: Mira, aquí sempre s'ha d'agafar amb pinces, perquè tenim moltes teories del darrere, però encara no hem pogut entendre exactament el per què. Però dins d'aquestes teories n'hi ha algunes que sí que sembla que tenen bona lògica, tenen bon trasfons. Vale? Els seus pilars són força sòlids. I és que el que veiem al cervell és que mentre estem dormint, els nivells de les hormones que durant el dia ens permeten estar atents, actius i alerta, com per exemple el cortisol o la noradrenalina, estan molt baixos. Això vol dir que les sensacions de por, ansietat o catastrofisme disminueixen en picat. I si t'hi fixes, això genera un escenari perfecte per poder gestionar emocions del passat que m'han fet mal i per poder practicar escenaris del futur que potser sento que hauré de confrontar. Són un repte. No sé com afrontar aquesta situació de què passa si la meva parella em posa les banyes o què passa si hi ha la mort d'un familiar. He de practicar tots aquests escenaris en els meus somnis, perquè és un escenari, diguem, protector, perquè no patiré tant com estant despert, justament per aquests nivells de neurotransmissors, i en certa manera després genero vies cerebrals que m'ensenyen, són creatives, m'ensenyen noves maneres d'afrontar les situacions. I quan vaig cap al passat, doncs una mica passa el mateix, és que potser he viscut situacions que m'han fet molt mal emocional, o al contrari, que han sigut una explosió de felicitat, però necessito recuperar els meus nivells d'equilibri emocional perquè no puc viure en els extrems. De manera que replico coses que ja he viscut, evidentment distorsionades per altres elements dels somnis, perquè són molt, no són gaire lògics, tenen una combinació d'elements molt creativa, i a través de replicar totes aquestes situacions aconsegueixo digerir les emocions i reconfigurar la història que m'explico a mi mateix sobre el que va passar.
1: Que bo, que fantàstic. Que dona gust escoltar-la, doncs llegir

0: Verla també. Així que la podeu llegir en El sueño lo cura todo. Las claves para dormir bien, aliviar el estrés y recuperar tu bienestar. Ha estat un plaer, Roser Gord. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, David.

una vida i una cançó. Diuen que hi ha vides que s'expliquen millor des del final, i la de Richie Valens és una d'aquelles. Va tenir 8 mesos de carrera professional. 8 mesos! I en aquell temps va gravar cançons de que 50 anys més tard la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va considerar d'importància cultural, històrica i estètica suficient per preservar-les per a la posteritat. Hi ha una autopista, un parc, una piscina, una oficina de correus i un segell dedicats al seu nom al barri on va créixer. La seva és la història d'un nen de Pacoima que va canviar la música popular americana en el temps que altres triguen a triar una carrera.

Richard Stephen Valenzuela va néixer el 13 de maig del 1941 a Paycoma, un barri obrer de la vall de San Fernando a Los Angeles, a Califòrnia. Els seus pares eren tots dos d'origen Yaqui, el poble indígena del nord de Mèxic, de l'estat de Sonora, i havien immigrat als Estats Units buscant una vida millor. El cognom Valenzuela no era Yaqui d'origen. Moltes famílies indígenes mexicanes l'havien adoptat durant la dictadura del Porfiriat per evitar ser expulsats de les seves terres. A casa dels Valenzuela respirava música. El pare el va animar a aprendre guitarra i trompeta, i la família escoltava mariachi tradicional mexicà i flamenc, però també rhythm and blues i jam blues, aquells sons elèctrics i sincopats que venien de les comunitats afroamericanes dels Estats Units. En Richard va absorbir tot des de ben petit. Als 5 anys ja expressava l'interès de fer música pròpia. La seva vida familiar, però, no va ser estable. El pare va morir quan el noi era petit, deixant la mare, la Connie, a càrrec de tota la família. Les dificultats econòmiques van obligar Richard a passar temporades llargues a casa de parents, movent-se per diversos indrets de la vall de San Fernando. Era un nen itinerant, sense un espai fix propi, que trobava la seva estabilitat en la música. Es va fer amb una guitarra i va aprendre sol, sense professors ni manuals, i hi havia un obstacle aparentment petit però significatiu. Era esquerrà. Com que les guitarres per esquerrans eren inaccessibles econòmicament, va aprendre a tocar l'instrument pensat per a dretans. I ho va dominar amb una velocitat que deixava els seus companys bocabadats. El 31 de gener del 57, quan Richard tenia 15 anys i estudiava a la Pacoima Junior High School, dos avions militars van col·lidir sobre el barri. Les restes van caure just al pati de la seva escola, matant diversos companys i amics seus. En Richard no era a classe aquell dia, assistia al funeral del seu avi, però la tragèdia el va marcar per sempre. Va desenvolupar una por intensa a volar que el perseguiria fins a la nit de la seva mort. Una por que dos anys més tard l'hauria de vèncer per decidir pujar una petita

l'escola, en Richard Valenzuela era aquell noi que portava la guitarra al pati i tocava per als companys a les grades. Li deien el Little Richard de San Fernando, una comparació que deia molt de l'energia que desprenia sobre qualsevol escenari, per petit que fos. Al 57, als 16 anys, va ser convidat a unir-se als Silhouettes, el grup local, un grup local de la zona. Va entrar com a guitarrista, però quan el cantant principal va deixar el grup, va assumir la veu sense dubtar. El 19 de juny del 57 va fer el seu debut professional amb ells. El nom del noi va arribar a les oïdes de Bob Keane, propietari del petit segell independent Delphi Records de Hollywood. La pista li havia donat un estudiant de la San Fernando High School, un tal Doug Macchia, que li va explicar que hi havia un noi de Pacoima que valia la pena escoltar. Keane va anar un dissabte al matí a veure'l actuar en un cinema de San Fernando. El que va veure el va impressionar prou per convidar-lo a una audició al soterrani de casa seva a Silver Lake, on tenia un petit estudi equipat amb una gravadora Ampex de dues pistes i uns micròfons Neumann d'alta qualitat. L'endemà del seu 17è aniversari, el 14 de maig del 1958, Richard Valenzuela va signar el seu primer contracte discogràfic. Keane tenia un criteri clar sobre el nom artístic, hi havia massa Richards al mercat, i a més, un cognom com Valenzuela delatava massa clarament l'origen ètnic del noi en un mercat radiofònic dominat per programadors conservadors que tendien a evitar els artistes llatins. El nom va quedar en Richie Valens, més curt, més comercial, menys ambigu. Richie ho va acceptar entenent que era una condició del negoci.

Les primeres sessions de gravació van ser als Gold Star Studios de Hollywood, amb una banda de músics de sessió d'alt nivell. René Hall a la guitarra i arranjaments, Carol Kaye al baix i Al Palmer a la bateria. El primer single, Come On Let's Go, va arribar al número 42 al Billboard Hot 100 aquell estiu del 58. Era un debut sòlid, però el que venia a continuació seria d'una altra dimensió. El segon single era un doble cara A, Donna i la Bamba. Donna estava inspirada en la seva xicota de l'institut, la Donna Ludwig, una relació que el pare de la noia intentava impedir perquè no acceptava que la seva filla sortís amb un noi llatí de classe obrera. La Donna s'escapava per la finestra de la seva habitació per trobar-se amb en Richie. Aquell amor amagat i aquella resistència familiar van acabar convertint-se en una balada que va arribar al número 2 als Estats Units. Quant a la Bamba, de la qual en parlarem tot seguit, era una cançó tradicional del folclore de Veracruz, transformada en rock, i va ser la cara B que va resultar ser tan important com la cara A. El disc va vendre 1 milió de còpies i va rebre disc d'or. La fama va arribar a una velocitat que es va emportar l'adolescència pel davant. A la tardor del 58, Valens va haver de deixar l'escola perquè la carrera no li deixava temps per a res més. Va actuar a l'American Bandstand de Dick Clark, va fer una gira a Hawaii, va tornar al seu antic institut a fer un concert, l'únic enregistrament en directe que existeix d'ell. Va actuar a Nova York amb els Everly Brothers, Bo Diddley, Chuck Berry i Eddie Cochran, i fins i tot va tenir la seva única aparició cinematogràfica en la pel·lícula Go Johnny Go, cantant Oh My Head, presentat per...

El gener del 59 va acceptar formar part del Winter Dance Party Tour, una gira de 24 ciutats pel mig oest americà en plena onada de fred. Les condicions eren miserables, autobusos sense calefacció que s'espatllaven amb temperatures de 20 graus sota zero, hotels de mala mort i tothom malalt. El bateria de Buddy Holly va acabar hospitalitzat per congelació als peus. La nit del 2 de febrer, després d'actuar al Surf Ballroom de Clear Lake, a Iowa, Buddy Holly va llogar una petita avioneta Beechcraft Bonanza per volar fins a Fargo, a Dakota del Nord, i estalviar-se el trajecte en autobús. El seient d'un dels membres de la banda de Holly el va acabar ocupant JP de Big Bopper Richardson per la seva grip. El de l'altre músic, el guitarrista Tony Absop, se'l van disputar amb un llançament de moneda i Valens el va guanyar. És la primera vegada que

que guanyo alguna cosa en tota la meva vida, va dir. L'avioneta va enlairar-se a la 1 de la matinada el 3 de febrer. El pilot, Roger Peterson, no estava certificat per volar amb instruments en condicions de visibilitat zero. Van caure en un camp de blat de moro nevat a 5 quilòmetres de l'aeroport. Tots quatre van morir a l'acte. Richie Valens tenia 17 anys i 8 mesos. Don McLean immortalitzaria aquell dia el 1971 a American Pie com The Day the Music Died. El 2001, Valens va ser inclòs pòstumament al Rock and Roll Hall of Fame. El 2019, la seva versió de La Bamba va ser preservada al Registre Nacional de Gravacions de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Una carrera de 8 mesos, una vida de 17 anys, una empremta que encara continua viva.

cançó. El promotor discogràfic de Los Angeles, Bob King, va descobrir el jove Richard Valenzuela, de 16 anys, tocant en un cinema de la ciutat. Va reconèixer immediatament el seu talent en brut, el va fitxar per al seu segell, Delphi, i va escurçar el seu cognom polisilàbic fins a convertir-lo en Richie Valens. King va ajudar-lo a desenvolupar el seu material i el va emparellar amb músics de sessió d'alt nivell, com el bateria El Palmer i el guitarrista René Hall. Valens havia crescut en una llar mexicano-americana, escoltant mariachi, flamenc, blues... Quan King el va sentir trastejant amb La Bamba, una cançó tradicional mexicana de noces originària de Veracruz, li va proposar convertir-la en un tema de rock. Valens s'hi va resistir inicialment, no parlava l'espanyol amb fluïdesa i temia que els mexicans poguessin veure malament una versió rockera d'una melodia tan arrelada en la tradició. King va insistir i entre tots dos van crear una obra mestra fulgurant del rock mexicano-americà. La cançó salta dels altaveus com un cotxe tunejat amb la guitarra desbocada de Valens, convidant l'oient a una festa xicana sense frens. L'encadenament de tres acords que la vertebra va influir en molts clàssics del rock posterior, especialment en Twist and Shout dels Isley Brothers. La Bamba es va publicar com a cara B del segon single de Valens, La balada romàntica d'Onna. Però el disc Jockeys van començar a posar també la cara B i al gener del 59, La Bamba ja estava pujant sola per les llistes americanes fins a arribar al número 22.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Us seguim acompanyant a Nits de Ràdio i ara ja sabeu que també les nits dels dilluns als dimarts ens agraden molt aquestes històries que ens explica el David Morales de cançons, perquè aprenem moltíssim de com es van confeccionar, crear, dissenyar, pensar aquestes cançons que formen part de, de moltes bandes sonores, de molta vida. Jo l'aportació que us puc fer és un acudit que acabo de llegir que m'ha fet molta gràcia. Sé que em matareu, però és que a mi aquests, què voleu que us digui? A mi aquests em fan gràcia. Deia una cosa així com, per què la gent que bueno, els filòlegs i tot això, la gent que estudia la llengua, acostuma sempre a anar en metro o en autobús als jocs? Doncs quan està preparant els exàmens i tot això. Per què estudia sintaxis? Sintaxis, ja. Va, vinga, anem amb més música.

Una vida i una cançó. Avui parlem d'una parella que va revolucionar la música dels anys 50. Les Paul i Mary Ford. Comencem pel principi, ens situem en el context de les seves vides personals perquè sense entendre d'on venien, no s'entén com van arribar a ser tan grans. Imaginem-nos el petit Lester William Pauls Fuss, que va néixer el 9 de juny del 1915 a Waukesha, una petita ciutat de Wisconsin, als Estats Units. Els seus pares eren George i Evelyn Pauls Fuss, una família humil d'origen alemany. El pare treballava en coses senzilles, com ara en una fàbrica o en negocis locals, i la mare es dedicava a la casa. No eren rics, però hi havia una energia creativa en l'aire. De ben petit, el Les ja mostrava curiositat per tot. Als 8 anys va començar a tocar l'harmònica, un instrument barat que el seu pare li va regalar. Però no es va aturar allà. Aviat va passar al banjo i després a la guitarra, que es va convertir en la seva obsessió. Una anècdota divertida, quan tenia 12 anys, va inventar un suport per a l'harmònica fet amb un penjador de filferro per poder tocar-la mentre feia altres coses. Ja veieu, des de nano era un inventor nat.

La infantesa va estar marcada per aquesta passió musical, però també per les dificultats. A l'escola no era el millor alumne. De fet, un professor va escriure una carta a la mare dient: «El teu fill Lester mai aprendrà música». Imagino la ironia. En lloc d'això, el Les va deixar l'escola secundària als 17 anys per unir-se a la Wolverton's Radio Band a St. Louis, a Missouri, a l'emissora KMOX. Va créixer en un entorn rural on la música country i el blues eren el pa de cada dia. I això li va formar el caràcter, un noi ambiciós que no tenia por d'experimentar. La família el va recolzar, tot i que el pare tenia dubtes sobre si allò de la música era un camí estable. Però el Les, amb el seu esperit lliure, va anar creixent com un músic autodidacta, tocant en bandes locals i aprenent de tot el que veia.

Pel que fa a la Mary Ford, que en realitat es deia Iris Colleen Summers, va néixer el 7 de juliol del 1924 a El Monte, a Califòrnia. Era la segona filla d'una família nombrosa, 7 germans en total. El seu pare, Marshall McKinley Summers, era un ministre nazarè que predicava en reunions de revival i cantava gospel. Més tard, es va dedicar a pintar cases com a contractista. La mare, Dorothy May White Summers, també participava en aquelles actuacions familiars. Imagineu una infantesa viatjant pels Estats Units en un cotxe vell, cantant himnes en esglésies i emissores de ràdio cristiana com la KPPC AM a Pasadena. Tots els germans eren músics: Byron, Esther, Carol Jean, Bruce, Eva, Bob, tots tocaven o cantaven. Així doncs, la Mary va créixer immersa en la música gospel, escrivint cançons des de jove i actuant amb la seva germana Mildred, Millie Watson, en esglésies locals. Yeah.

I els estudis? Bé, no van ser el seu fort. Durant l'adolescència, la Mary i la Millie van guanyar un concurs de talents a Pasadena el 1939, on hi havia estrelles com una jove Judy Garland. Allò els va obrir els ulls al món de l'espectacle, però van perdre interès per l'escola. Faltaven a classe constantment i, finalment, la van deixar per treballar com a acomodadores en un cinema, somiant amb una carrera musical. Una anècdota curiosa. En aquell concurs van impressionar tothom amb les seves veus, però la Mary sempre recordava com de nerviosa estava cantant davant de gent de Hollywood. Va créixer en un ambient religiós i familiar on la música era una forma de connexió espiritual, però també una via d'escapament de la rutina. Aquesta formació li va donar una veu dolça i versàtil que més tard seria clau en la seva carrera. I com van entrar en el món de la música? Per al Les, els primers moments van ser als anys 30, quan es va mudar a Chicago per tocar jazz en emissores de ràdio. Amb només 13 anys ja era semiprofessional tocant country. El 1936 va gravar els seus primers àlbums, un com a Rupert Red i un altre acompanyant la cantant de blues Georgia White. Va formar un trio el 1938 a Nova York amb Jim Adkins, germà de Chet Atkins, i Ernie Newton, i va guanyar reconeixement al programa de ràdio de Fred Waring's Pennsylvanians. Una altra anècdota. En aquells primers dies, el Lex experimentava amb guitarres elèctriques primitives, insatisfet amb el so, i va crear The Lock, un tros de fusta amb pastilles i un màstil Gibson per donar el sustain i evitar acoplaments. Allò va ser el germen de les seves innovacions.

0: my loved one.
1: La Mary, per la seva banda, va començar amb la música country als anys 40, actuant amb el trio Sunshine Girls, fent de corista per estrelles com Gene Autry i Jimmy Wakely. També va participar en programes de ràdio i drames i fins i tot va gravar gospel amb el seu germà Marvin. El 1943, sota el nom Colin Summers, cantava en espectacles rurals i ràdios locals. Una anècdota encantadora. El 1945, gràcies a Gene Autry, va conèixer Les. Ell buscava un vocalista per al seu show de ràdio Rupert Red and the Ozark Apple Knockers i ella va anar a l'audició. Quan va arribar, el Les estava tallant la gespa en roba vella i la Maria el va confondre amb el jardiner. Va ser un encontre divertit que va marcar l'inici de tot. Els primers moments junts van ser màgics, però també molt durs. El 1946 van començar a col·laborar

i el 1948 van patir un accident de cotxe terrible a la ruta 66. Durant una tempesta de neu, el cotxe va caure d'un pont i la Mary es va trencar la pelvis mentre el Les es va destrossar el colze. Van estar hores esperant un rescat en el fred i allò els va unir més encara. Es van casar el 29 de desembre del 1949 al jutjat de Milwaukee amb testimonis senzills. Des d'allà van construir una carrera conjunta, experimentant amb tècniques noves com la gravació multipista en un garatge improvisat. I ara arribem a la seva evolució professional. Els anys 50 van ser el seu zènit. Com a duet, Les Paul i Mary Ford van llançar 28 èxits per Capitol Records entre el 1950 i el 1957, venent més de 6 milions de discos només el 1951. Van tenir 16 top 10 entre el 1950 i el 1954, com Tiger Rag, Vaya con Dios, número 1 durant 11 setmanes, Mockingbird Hill, Bye Bye Blues i The World is Waiting for the Sunshine. El Les innovava constantment, va desenvolupar la guitarra elèctrica de cos sòlid Gibson Les Paul i la tècnica de multipista amb magnetòfons Ampex gravant capes de so en hotels i soterranis. Una anècdota, el 1947 va gravar Lover amb 8 guitarres superposades i el còmic W.C. Field va dir: «Noi, sones com un pop, per la complexitat».

Van presentar el seu propi show de ràdio, The Les Paul Show, a la NBC el 1950 i després el programa de televisió Les Paul and Mary Ford at Home el 1953, a més, des de la seva casa a New Jersey, amb 170 episodis patrocinats per Listerine. Allà la Mary apareixia cantant mentre cuinava, el Les tocava el seu Les Paul Verizer, un dispositiu que multiplicava sons. Van actuar per a la família reial britànica i el president Eisenhower a la Casa Blanca i van guanyar premis com l'Academy of Musical Arts and Sciences el 1954 i una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood el 1960. Però la vida no només eren èxits. El 1954 van perdre una filla prematura als 4 dies i van adoptar la Colleen el 1958. Van tenir també el seu fill Bobby el 1959. Les gires constants i la pressió van erosionar el matrimoni i es van divorciar el 1964. La Mary es va retirar gravant algun single ella sola, com el 1963, però va lluitar amb la diabetis i l'alcohol. El Les va continuar actuant, tornant als escenaris als 80 amb Iridium Jazz Club de Nova York fins al 2009. Va guanyar Grammys addicionals, com per Caravan el 2006, i va ser introduït al Rock and Roll Hall of Fame el 1978 i al National Inventors Hall of Fame. La Mary va morir el 30 de setembre del 1977 a Arcadia, Califòrnia, als 53 anys, després de 8 setmanes en coma diabètic. Està enterrada amb la frase «Vaya con Dios» a la tomba. El Les va seguir innovant fins al final, fundant la Les Paul Foundation per Educació Musical i Investigació Mèdica. Va morir el 13 d'agost del 2009 a White Plains, a Nova York, als 94 anys, deixant un llegat enorme de música i d'invencions.

una cançó. L'èxit com a luthier de crear una guitarra elèctrica d'en Les el va empènyer a abordar un altre repte que el traia de polleguera, les limitacions de les gravacions en directe. El 1947, jugant amb discos d'acetat al seu taller, va enregistrar una versió fascinant de Lover, When You're Near Me, de Rodgers i Hart, superposant 8 pistes de guitarra per crear un so màgic i innovador. Però la cosa es

va posar seriosa quan el seu amic i col·laborador ocasional, Bing Crosby, li va donar suport econòmic per experimentar amb la tecnologia de gravació en cinta magnètica. Això va permetre a en Les apilar capes de so amb una facilitat mai vista. Una de les primeres cançons que va gravar amb el seu nou equip Ampex va ser How High the Moon, una peça que, dècades després, continua sent sorprenent. Les 12 pistes vibrants de guitarra del Les es combinaven amb les veus suaus i superposades de la Mary Ford, creant un contrast perfecte, com si fossin dues forces oposades que s'enamoren. Aquesta cançó va ser número 1 a les llistes de Billboard durant 9 setmanes seguides i representa probablement el punt culminant de les innovacions del Les amb la tècnica que ell anomenava so sobre so. És una fita que no només mostra el seu geni tècnic, sinó també la química única entre

0: I en aquest tram ja sabeu que el que fem és escoltar continguts que hem viscut en d'altres temporades i que val la pena de tornar a escoltar o redescobrir, o descobrir directament, perquè això de treballar de nit suposa molts cops torns, o èpoques que treballes de nit, èpoques que no treballes, èpoques que pots dormir més, que pots dormir menys, i aquí van passant tantes històries que val la pena de poder-les recuperar, com per exemple els llibres d'en Víctor Ruiz Novel, a veure quins ens seleccionava en aquest fragment que avui us posarem, i així us seguim acompanyant fins a les 6. Després, el millor de la ciutat, i de 5 a 6 ja sabeu que el que fem és despertar el dia. Avui parlarem del cervell, entre moltes d'altres coses. Aquí, a Nits de Ràdio, amb David Cervell. Oh, vinga, seguim.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ella és l'altra, ara m'he recordat, que aquesta cançó em sona molt clar, aquesta.
1: Claro.
0: Ens porta a Eurovisió, Víctor Ruiz Novel, benvingut, ens fas
1: viatjar.
0: Hombre,
1: David, por favor, que no, no, no me decepciones, yo sé que tú conoces Basurilla.
0: Ella és l'altra, és la que... Sí, home,
1: ella
0: sí.
1: Ella no és ella, ella és l'altra.
0: Sí, senyor, aquesta... que uns quants anys vam anar amb cantautors, diguem, no?
1: Sí, per llamar-ho d'alguna manera,
0: sí. Sí, per llamar-ho d'alguna manera, també amb el Marcos Lunes.
1: Ell jo crec que se denominaria autor.
0: Sí, sí, bueno, recordo Marcos Llunas, el propi...
1: Sí, bueno, Marcos Llunas és Pavarotti.
0: Sí, exactament.
1: Con.
0: Estic molt d'acord, eh? A mi, la de Marcos Llunas...
1: Marcos Llunas és un cantant infravalorado.
0: Sin rencor és un temazo que...
1: Sin duda, vamos.
0: Preciosa. Aquesta, en aquest cas, era Alejandro Abad, que va quedar en el lloc...
1: En el puesto 18, si quieres...
0: Sí, gràcies, aquí, perquè aquí, no tenia... No recordar.
1: Tienes el guión, David, por favor, sí. baja la mirada.
0: No, però és que...

0: A mi em sembla un temazo, em sembla que ella canta meravellosament bé. I m'ha semblat mega absurd una de les coses. Hi ha diverses coses que a mi em grinyolen molt de tot el que és l'opinió pública. Perquè es concep com l'opinió pública l'opinió particular de molta gent. I cada persona té els seus coneixements i sap una part de la història i no la sap tota, com ens passa a tots. Però el que sempre em fa molta gràcia és que de seguida sorgeix una part i diu, no, claro, es que si miráis atrás, solo recuerdas canciones de Amaya. Dic, perdona, però tu quin país vius? O sigui, que les primeres t'agradessin més i que les tinguis molt en la teva memòria em sembla fantàstic. Ara negar-li que aquesta noia, com si l'Oreja de Van Gogh no hagués tingut hits i èxits a partir d'aquell moment.
1: Bueno, muchos años de carrera, además.
0: Molts, però molts més.
1: Hay alguien que tiene 15, a lo mejor eso te lo dice el de 30... Y el que tiene 15 se acuerda de esta canción y de dos más.
0: Exactament, exactament. Per tant, no s'hi val només copsar una part de l'afició, perquè si no, els més nostàlgics, el que estan recordant, i això és un tema que a mi m'interessa molt perquè llegeixo molt sobre el tema, Víctor, és que quan apel·lem a la nostàlgia, no apel·lem a Amaya Montero, apel·lem a quan teníem 15 anys.
1: Sí, a nuestra nostalgia.
0: Exactamente.
1: No éramos nosotros ni siquiera lo que escuchábamos nosotros.
0: Exactamente.
1: A nosotros exactamente. A veces nos gusta la nostalgia porque nos recuerda quiénes éramos.
0: Exactamente. No... És exactament això. I per això és tan injust amb tot el que ha fet la Lire, que és una intèrpret fabulosa, que amb el talent que tenia que ella hagués pogut fer la seva carrera, doncs s'ha de menjar molt l'orgull, treballar, acceptar, treballar de formigueta, però... De les coses que he anat llegint, Víctor, una cosa que crec que ja dictaminava, així com, per exemple, quan trenques una relació i de cop i volta veus aquella, el que ara en diuen red flags, no? Que en el seu moment sí. No vas saber detectar però que ja hi eren, aquí, de tot el que s'ha anat explicant, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és que quan va començar l'Oreja de Van Gogh, és com que ells quatre, no? Són quatre més ella, més la Maya, eren cinc socis de la, diguem-ne, banda original. Quan sí. Se'n va la Maya, segueix sent sòcia, crec entendre, però el que és segur és que Leire no passa a ser sòcia de la,
1: no, del grup. No. Y es verdad que quizá nunca fue socia.
0: No, la contrata
1: como tampoco.
0: No, yo creo que sí, pero voy a decir, porque diuen
1: Amaya fue novia de uno de ellos.
0: Deien que seguía cobrant Amaya de tot això. Per tant, jo crec que sòcies devia seguir sent. El que era segur és que Leire treballava com a autònoma.
1: Sí, és a dir, estava autònoma o dependiente.
0: Clar, estava contractada, per tant, qui està extern és el més fàcil de fer fora quan hi ha algun problema.
1: Sí, bueno, ya lo hemos visto, que digamos que esto se ha vivido con un cierto drama, pero se ha vivido con más drama porque Amaya había vuelto antes de ayer. Parecía que la vuelta de Amaya es lo que había provocado, acelerado, porque seguramente en el punto en el que están, alguno digo 100, promotores musicales le habían propuesto como una especie de comeback con ellos.
0: Sí.
1: Seguro, hombre, lo negarán, ¿eh?

0: possibilitat, que com la pròpia Leire deia, de fer el que vulguin. Però no es pot fer de qualsevol manera. I crec que ells queden molt retratats. Musicalment em semblen meravellosos. Em semblen, musicalment, són uns creadors fantàstics. Ara, com a persones... Bueno, jo tinc els meus dubtes.
1: Com a persona de... Bueno, sí. Quizás pocos saldríamos indemnes de ese juicio.
0: No, evidentment. Però vull dir que una cosa és com tu siguis en la teva vida personal i l'altra és la teva vida professional. Clar, els que ens dediquem a parlar davant del públic o a cantar o a fer qualsevol cosa, una cosa és la nostra vida personal, però tu estàs obligat a donar un exemple en determinades situacions i ells no estan donant exemple.
1: No. Bueno, quizá Maya, que no està entrando al trapo.
0: Pues per exemple. I...
1: Però també una persona que ha tenido problemes de salut mental graves.
0: Sí, clar.
1: También es someterlo a una presión. En cualquier caso, nadie lo está teniendo en cuenta. O que también le ponen un micrófono a la persona, le da igual que reviente porque saben que reventando da más audiencia.
0: Ah, evidentment. Això també, això és totalment cert també i és un factor més
1: en de, tota... Ay, vamos a poner a esta persona que está en el límite a ver si revienta y nos da el minuto de oro que necesitamos.
0: Totalment d'acord. Per tant, aquí, com dèiem, i també ho ajunto amb una cosa que a mi sempre m'agrada explicar, de quan bueno, doncs van fer ara fa uns anys la 7a, 8a i 9a pel·lícula de Star Wars, que va haver molta polèmica, que hi havia molta gent que agafava el Mark Hamill, l'actor que va fer de Luke Skywalker, i li deien, diu, però Mark, nos han arruinat nostra infància, ens han maltractat el personatge. I ell deia, és cert que el personatge no me l'han fet fer com jo creia que havia de ser.
1: Ja.
0: Però, diu, ja, i vaig al però, que és lo important, però a tu ningú et pot robar la teva infància, perquè no han modificat les pel·lícules antigues. En tot cas, han evolucionat uns personatges i pots estar d'acord o no, però ningú et pot treure el que tu vas sentir, un, en aquell moment, i dos, el que pots sentir ara si tornes a veure les pel·lícules originals, perquè exacte, no les han canviat. Per tant, tenim els discos de l'Oreja de Van Gogh amb Amaya, tenim els discos de l'Oreja de Van Gogh amb Leire, i això no ens ho pot treure ningú. A partir d'aquí, quan una història s'acaba, doncs, bueno, tots canviem, i si mirem nosaltres que, pues, relacions personals que haguem tingut, etc, diem, ostres, com he après, com he canviat, però és que no ets la persona que ets llavors, ni quan vas conèixer una, ni l'altra, ni la de més enllà. Ets la persona d'avui i les coses evolucionen. Hi ha coses que van canviant i hi ha coses que sempre són iguals. Però la música sempre ha de quedar. I quan parlem,
1: hombre,
0: de música...
1: Robar-li la infància se l'han robat a Drew Barrymore.
0: Que és així, exactament.
1: Robar-li la infància.
0: Totalment d'acord.
1: A Michael Jackson, però ell ha robat la infància també a molta gent.
0: Sí,
1: sí. Se vengó.
0: Sí, quid pro quo. En qualsevol cas, ara el que ens agrada és que el Víctor sempre ens ofereixi una mica entre col i col bròcoli i ens porti un tema i les seves versions. Quina has triat aquesta setmana, Víctor?
1: Pues mira, vamos, como estamos hablando de que nada es verdad ni es mentira según el color del cristal con que se mira, pues nos vamos con una canción que habla de eso. Una canción que nos traerá aromas de Argentina y algo de crítica social profunda. En este caso, una canción de Julio Sosa que popularizó Enrique Santos Discépolo, llamada Cambalache.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho.
0: Quin viatge en el temps, no? És escoltar aquest tipus,
1: sí,
0: de...
1: Sí, es bonito también escuchar, sí, como este sonido vinilo que, sí, en realidad es una película antigua.
0: Sí, meravellós, totalment.
1: Pues mira, de aquí, de la versión originalísima, pues nos vamos a la versión que la gente cree que es la original.
0: Uh-huh.
1: Es la de Discépolo, escuchémosla.

0: insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos
1: revolta. Em passa una cosa, Víctor, amb el Julio Iglesias, que no sé si et passa a tu també, que els que som de la més o menys la mateixa quinta, que és que a mi em vaig fent més gran, cada cop m'agrada més.
2: Jo és que no puc dir nada perquè a mi me gusta. O
1: sea, t'ha gustat sempre, però dic
2: que bueno, no m'ha gustat sempre, quan era la versió tango bamboleo, ahí no entro jo, però Julio Iglesias de los 70 i que tiene es que tiene personalitat cantando, eso.
1: Exactament, exactament, és a dir, fixa't que aquesta cançó
2: les no entres el personatge tanto com el cantante.
1: Bueno, fíjate. Però aquest és un altre tema, però la personalitat que li dona la veu, aquesta d'anar-les contant i dir, ostres, ja imaginar-te com la cantaria ell, que sigui tal com la fa i que soni tant a ell, és una cosa que no és gens fàcil, eh? I ell té aquesta,
2: suena,
1: fins i tot facilitat.
2: Suena a ell, suena Julio. Julio suena a Julio.
1: Totalment.
2: Això és personalitat.
1: Totalment. I que pot semblar que sigui fàcil i veus que no ho és. Vull dir, ho fa que sembli fàcil i això ho fan els virtuosos. O sigui que fantàstic, molt bé.
2: Pues mira, de un virtuoso a otro, otra persona que da igual lo que cante, siempre se le reconocerá. Premio Princesa de Asturias reciente, Joan Manuel Serrat, estaba enamorado de esta canción y yo tengo su versión.
0: En el 506 y en el 2000 también, que siempre dio chorros, maquiavelos y estafas.

0: M'ha agradat molt, també m'ha agradat molt el d'això.
1: Claro, està guai.
0: Està curiosa, està ben curiosa, eh? Li pega més que algunes versions fetes per fer, no? No, sí. li entra, aquest d'això, crítica social és en el fons, la cançó, per tant, el punk, diguem-ne, que és per crítica social, per tant, li encaixa per temàtica.
1: O sigui, sí, sí, bueno, bé. Claro, es la versión de ahora de una canción protesta, en
0: sí,
1: fin
0: sí,
1: y al cabo.
0: Totalment, sí, sí, sí, em sembla molt bé, em sembla molt
1: Pero claro, si hablamos de Argentina, pues vamos a tirar de alguien argentino, pero muy conocido en España como Andrés Calamaro, que... A la vejez, pues hace versiones como esta.

0: resulta que lo mismo salte dicho que traidor.
1: M'ha fascinat.
2: Ah, que sí.
1: M'ha fascinat totalment. Nacho Guevara és la Cher, és la Cher argentina, una mica.
2: Però és com Cher más la de Todos los hombres son, no? És com Eva Santa Maria.
1: Sí, sí, sí. Cher. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Una rapera como Missy Elliott, sí. De sí, sí. Porteña.
1: Aquest cambalache.
2: Cambalache. És que és molt total.
1: És molta pel·lícula porno, també et diré, o eròtica d'aquella, dels 70. Déu-n'hi-do, totes aquestes versions. Amb quina et quedaries, Víctor?
2: Hombre, jo... entre Gardel i Julio, eh?
1: Mira, jo també. Em sembla que són les dues més fantàstiques.
2: Claro, sí. Y me quedo con un verso de... El siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Es que me parece un verso increíble, vaya,
1: sí,
2: de como poesía, que es lo que ha hecho que esta canción pues dure 50 años, 1000 años.
1: Absolutament, absolutament, i que reflexa això, que en el fons la bondat, la maldat, el pispa i el d'això ha passat sempre. El que passa és que també depèn de si ho permetem que passi o no. Aquest seria un altre debat interessantíssim. O sigui que està molt bé aquesta lletra i aquestes versions.
2: Tu con qual te quedes?
1: No, jo també amb aquestes dues em sembla que són una per més a tango, no? Diguem-ne més Gardel, i l'altra perquè Julio Iglesias és que li escau, és que aquesta cançó li escau,
2: total, o sigui total.
1: Que em sembla fabulosa, però
2: no te, no te quieres Nacho Guevara?
1: No, que per sentir-la un cop m'ha fet molta gràcia, dos cops sí, igual no.
2: Sí. No, i tenir-la en tu discoteca, en tu playlist, tampoc
1: crec que me l'emporti quan surto a entrenar amb

0: impossible no emocionar-se, no tenir uns ulls vidriosos amb aquesta meravella de cançó i de veu única, immensa, i la interpretació, perquè això és, no només és cantar, és interpretar també amb la veu, com en sap fer gaudir de temes, de notícies, de fets que passen i que tenen debat totes les setmanes el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Nobel. Gràcies, Víctor, i fins la propera.
1: Fins la propera.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Som al desembre de 1955. Ens trobem dins d'un autobús del sud dels Estats Units. Fa fred. En aquest precís moment, Rosa Parks acaba de negar-se a cedir el seu seient a un home blanc.

Aquesta acció, que li va comportar una visita a la presó per haver pertorbat l'ordre, és citada freqüentment com un dels moments clau del moviment pels drets civils dels Estats Units, al qual Park es va afegir 5 anys abans, el 1950. Com a resposta a l'empresonament de Parks, Martin Luther King, encara bastant poc conegut, va traslladar la protesta als autobusos públics de Montgomery, provocant que la població afroamericana no fes servir aquest transport públic i es mogués pels seus propis mitjans. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down... Però contextualitzem breument el moviment amb un parell de dades. Segurament tots recordareu el famós discurs de Martin Luther King que anunciava la famosa oració I Have a Dream, que tot just ara sentim. Quan parlem del moviment pels drets civils als Estats Units, normalment ens referim al que comença el 1955 amb el boicot d'autobusos a Montgomery, precisament, i que acaba amb l'assassinat del mateix Martin Luther King el 1968. Es tracta d'una llarga lluita, essencialment no violenta, amb la qual els activistes cercaven la fi de la discriminació contra els afroamericans i també la fi de la segregació racial que es donava principalment al sud dels Estats Units.

En el marc d'aquestes petites accions contra la segregació i els privilegis dels blancs al transport públic, Parks no va ser l'única que es va negar a complir la llei i cedir el seu seient. 9 mesos abans del seu cas, Claudette Colvin, una jove que llavors tenia només 15 anys, va refusar cedir el seient a un home blanc també al comtat de Montgomery, a Alabama.

Ment va qüestionar la seva reputació per afrontar les reivindicacions. Aquesta és segurament una explicació al fet que el seu cas no hagi estat tan publicitat com el de Parks. Una acció que forma part d'una lluita que segurament encara no ha vist un final.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
2: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
1: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
3: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
8: Doncs avui marxem d'excursió a l'Espai Brossa, després en revelarem el per què, però com ja us vam avançar dilluns passat, una de les novetats d'enguany és que us explicarem com hem arribat fins al lloc en qüestió per posar en valor la gran xarxa de transport públic amb la que comptem a Barcelona i amb la seva àrea metropolitana. Així que connectem amb el nostre excursionista, en Gerard Sanz, avui acompanyat de l'Ivan Jiménez. Ivan Gustems, perdó, sempre m'equivoco amb l'Ivan. Gerard, acompanyat de l'Ivan Gustems. Gerard, a veure, bon dia, on et trobes?
9: Què tal? Bon dia, Míriam. Doncs, com deies, em trobo a l'Espai Brossa, que realment és molt a prop de la ràdio, Concretament al carrer Flassaders, número 40, en ple barri del Born, ben a prop del Museu d'Història de Barcelona, i en una zona que és un autèntic pulmó cultural, a banda de ser un dels barris més visitats pels turistes. El seu, un lloc, Míriam, que és relativament a prop de la ràdio, he de confessar que hi hem anat a peu amb l'Ivan Gustems, sí. Però pels oients que vulguin anar-hi, els hem d'explicar que la millor opció seria agafar la línia 4 i baixar a la parada de Jaume I, en plena Via Laietana, i que fa d'alguna manera de frontera entre els barris del Gòtic i el Born. Una parada que podríem dir que és la parada del metro més institucional de Barcelona, i fins i tot de Catalunya, perquè a pocs metres hi trobem la plaça Sant Jaume, on, com bé sabeu, hi ha tant l'Ajuntament de Barcelona com també la Generalitat de Catalunya. Tot plegat, també l'entorn d'aquests dos edificis, d'aquestes dues institucions, que és realment preciós, doncs tot plegat fa que, especialment a l'estiu, sigui una de les parades amb més flux de gent de la ciutat. I si et sembla, Míriam, fem una mica d'història sobre aquesta parada.
8: Vinga.
9: Aquesta estació de Jaume I va entrar en servei el 1926, per tant, enguany compleix un segle de vida, i va néixer com a part del ramal del Gran Metro de Barcelona i amb el nom castellanitzat de Jaime I. Força anys més tard, el 1972, va ser tancada per integrar-la a la que seria la nova línia 4. Un any més tard, el 1973, ja va ser reoberta com a part del primer tram d'aquesta línia, de la línia 4. I el 1982, és a dir, uns quants anys més tard, amb la reorganització dels números de línies i canvis de nom d'estacions, doncs va adoptar el nom actual de Jaume I. Una estació que entre el 2017 i el 2019 es va reformar, li van canviar la cara. Amb una inversió de 4 milions d'euros es van renovar els dos vestíbuls i es va fer un nou tram d'escales al vestíbul del carrer Argenteria, a banda de la instal·lació de l'espai del cap d'estació, la renovació de les màquines validadores, recreixement d'andanes i instal·lació d'un ascensor a cada vestíbul de l'estació. Amb aquesta renovació, l'estació va quedar tal i com la coneixem ara. Doncs, des d'aquesta parada de Jaume I, de la línia 4 del metro, el que hem de fer per arribar a l'Espai Brossa, doncs és ben senzill, sortir per la boca del carrer Argenteria,

0: Via al costat Besòs de la Via Laietana, perquè ens entenguem, i recorre caminant al carrer Princesa, són uns 100 metres aproximadament, fins a arribar a la confluència amb el carrer Flassaders, un carrer estret però molt maco, on es troba aquest espai brossa.
1: Doncs ens quedem amb aquesta línia 4, aquesta estació de Jaume I, per començar aquesta nova secció. I de seguida tornem amb tu, Gerard, a l'Espai Brossa per saber què hi fas allà. Fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Estic convençuda que la setmana passada vau trobar a faltar una de les seccions més estimades d'aquest programa, que és Secrets de Barcelona. No patiu, perquè seguirem descobrint una temporada més tot el que amaga la nostra ciutat, amb aquesta petita diferència, que no ho farem els divendres, sinó que ho farem els dilluns per començar la setmana. I, com sempre, doncs ho farem de la mà del Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com ha provat l'estiu?
5: Bé.
1: Sí? Va, amb què comences la temporada? No em portes per començar?
5: Pues mira, anirem al parc de la Creueta del Coll.
1: Molt maco, molt bé.
5: I et posaré un nom sobre la taula que, sens dubte, em podràs dir moltes coses. Pepita Pardell.
1: Et podria dir moltes coses perquè ho he llegit, però jo no sabia qui era Pepita Pardell, amb la qual cosa, il·lumina'ns.
5: Val, doncs donaré una pista als oients, perquè Walt Disney.
1: Ostres, què té a veure Walt Disney?
5: Doncs perquè, mira, Pepita Pardell va ser una dona que des dels anys 40 fins als anys 90 va dedicar la seva vida a l'animació, als dibuixos animats. I podem dir que era la Walt Disney de Barcelona.
1: Anys 40, una dona.
5: Anys 40, una adolescent.
1: Ah, doncs mira, pitjor m'ho poses. Em sembla meravellosa la història de la Pepita.
5: Sí, la història... I anem al parc de la Creueta del Coll, perquè allà, a una de les entrades, a la part baixa, hi ha un espai que fa com una plaça, i allà, a una paret, hi ha un mural amb un retrat seu, diu Pepita Pardell. Aleshores, en el barri, home, és més o menys coneguda, perquè tota la vida va viure en allà, i la gent que s'ha dedicat al cinema d'animació, sobretot, la coneix, perquè és una de les grans pioneres, però el gran públic no ho coneix, no la coneix. I, per tant, val la pena explicar una mica la seva història.
1: Vinga.
5: La Pepita era la filla d'un matrimoni que tenia actituds artístiques, que es dedicava una mica al món de l'art, en diferents activitats, i ella, doncs, tenia una certa habilitat per dibuixar i ho feia molt bé. I aleshores tenia només 13 anys quan van a veure Blancaneus, que acaben d'estrenar. Llavors, clar, els dibuixos en moviment, es va obsessionar amb allò i va decidir que els seus dibuixos d'alguna manera es tenien que moure. I aleshores, al cap de poc temps, 3 anys després, la seva mare li va dir, la va portar, de fet, a uns estudis que havien obert allà en el barri del Coll, Baguet i Blai, que estaven preparant, buscaven dibuixants per l'equip de producció del que va ser la primera pel·lícula espanyola d'animació, Garbancito de la Mancha. I que pallaven a la Pepita. I no va passar les proves, perquè resulta que, clar, aquests dibuixants tenien que pintar sobre celofan i ella no estava
1: acostumada
5: a treballar amb això. Però algú deurien veure's a l'estudi, perquè malgrat no va passar les proves, se la van quedar i van començar a encarregar feines que ella podia fer i així que anés aprenent. I així ho va fer. Doncs després de participar d'una manera amb el Garbancito, l'any 48 va participar també a la segona producció de dibuixos animats d'aquest país, a Guerres Vacaciones, i el 52 a una tercera, es deia Sueños de Taipi, que va ser un fracàs comercial i van haver de tancar els estudis. Bé,

0: als anys 60 va poder tornar a l'animació amb uns altres estudis, Buc San Juan, que es dedicaven a la publicitat. I va estar molts anys treballant, produint spots per televisió i també per cinema de dibuixos animats. I fins que va acabar treballant amb Robert Balzer, que poca gent coneixerà pel seu nom, però va ser el productor que s'havia instal·lat a Espanya, que va fer la pel·lícula Lego Submarine dels Beatles.
1: Ostres, també.
0: Llavors va treballar per ell, sobretot per produccions nord-americanes, i l'any 75 va fer el que es pot considerar el projecte més important de la seva carrera, el curtmetratge d'animació La doncella guerrera, que potser alguns ja han vist aquest. Després va participar en Desperta Ferro, que va ser el primer llargmetratge d'animació en català, i el 93 doncs, ja es va jubilar just en el moment en què arribaven els ordenadors a fer-se càrrec de tota la producció d'aquest gènere. Sí. Va morir el 2019, als 91 anys, i amb una certa discreció, perquè ella, com ens podem imaginar, tu ho has apuntat al principi, ella va patir una certa invisibilitat pel fet de ser dona. Hi havia gent que no portava bé que una dona els manés en aquest estudi. I, bueno, i ella ho va patir. Afortunadament, té una neboda, la Marta Pardell, que ha estat la que ha portat anys intentant buscar un espai i convèncer l'Ajuntament perquè posés el nom de Pepita Pardell a un espai i ho va aconseguir. Aquest mural és molt interessant perquè al final incorpora una frase que la Pepita va escriure una vegada, que diu, alguns es poden sentir identificats, eh? Diu, soc rara, molt rara, beneïts siguin els meus pares que m'han fet rara. Bé?
1: Quina gran frase, eh?
0: Que sí? Pues estan allà al peu del seu retrat, magnífic, i crec que és una bona oportunitat de que anem allà, ho veiem, i sapiguem que és el Walt Disney de Barcelona.
1: Mira, la Pepita Pardell té la seva homòloga, podríem dir, en... bueno, hi ha un llibre que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades, que va guanyar el Premi Ramon Llull ara fa uns anys, i ens parla de la Sophie Simons, que és una noia una mica com la Pepita, una noia de només 16 anys que va deixar la família a Nova York l'any 32 per anar a Los Angeles, precisament, per treballar, no?, com a animadora de dibuixos als estudis Disney. O sigui que és... Tampoc ho veu de tenir
0: aquí
1: fàcil. I nosaltres fent aquí ràdio i mira... Més fàcil perquè tenim els ordinadors, intel·ligència artificial,
0: sí, ja
1: elles
0: tenim.
1: No, eh? Tota,
0: ja
1: tota mà. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta, el Xavi Casinos. Xavi, moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs volem saber què faríeu si us diguessin us queden 90 minuts de vida. Escoltem què és el que faríeu vosaltres.
3: Hola, família.
1: Hola.
3: Ostres, és collonut, eh? Que et donen 90 minuts i se'n va tota la merda. Home, doncs tots junts. Amb la parella, amb la família, tots junts. Que és el millor, el que desitges, estar rodejat de les persones que t'estimen. I en aquest cas, el meu gat també, claro, por supuesto. Dels animals i les persones que et rodegen i t'estimen. I de vosaltres, si fos possible en aquell moment, una abraçada.
4: Hola, jo un dia paseando por Playa de Aro vi una frase que me encantó y que ahora, haciendo memoria, la he vuelto a recordar, que decía que el fin del mundo me pille bailando. Creo que es una forma bien bonita. Vaya. Y aparte, una canción muy bonita también de Sabina.
1: Preciosa.
4: Un abrazo para todos.
1: Un abrazo.
5: Bon dia, amics.
1: Hola.
5: Aquesta pregunta té una mica de sentit si fora solament en el meu cas, seria com una eutanàsia voluntària. Per tant, estaria acompanyada de tots els que m'estimen i que jo estimo. I si fora el dia d'avui, complicat ja tindria. Hauria de deixar missatges de veu. Si fórem tots, bueno, una festa ben gran.
1: I tant.
5: I sortir i gaudir d'aquells últims minuts. Espero que quan arribi el moment, sigui com sigui, el traspàs sigui bo. Que tingueu un bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Hola.
6: Ens ho poseu difícil, per començar la setmana. Jo crec que de pena no podríem comilona ni tot això. Jo crec que amb petons i abraçades ja n'hi hauria prou. Adéu-siau.
1: Doncs vinga, va, seguim.
7: He de dir una cosa, Míriam, que és que abans de reservar, avui que parlem del temps, un minut, al final, abans de dir la paraula del dia, sí, un minut al final del programa, perquè l'Olga de Rubí ha enviat una esmena sobre la seva nota de veu.
1: Vale, l'escoltarem. Seguiu enviant les vostres... A...

0: Avui serà una excursió doble, podríem dir. Cap al final de l'excursió coneixerem més a prop aquest espai Brossa, Centre de les Arts Lliures i també la Fundació Joan Brossa, però és que aquest espai ha acollit fa uns minuts la presentació de la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló, l'esdeveniment que es celebra cada mes de setembre i que serveix per inaugurar una nova temporada teatral a Catalunya, tot plegat organitzat per ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. La presentació s'ha fet a l'Espai Brossa, però hem de dir que l'esdeveniment, la gran gala, podríem dir, es celebrarà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, ben a prop de la ràdio, el Gran Teatre del Liceu. I com que tot el que estem parlant organitza ADETCA, doncs l'encarregada de fer aquesta presentació ha estat la seva presidenta, Isabel Vidal, que ha fet balanç del que ha estat la temporada que hem deixat enrere, confirmant que s'ha batut el rècord d'assistència a Barcelona per tercera vegada consecutiva.
1: Bona notícia, amb, tu.
0: Sí, i tant, amb atenció, 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació. Això suposa un 9,5% més que la temporada passada. L'ocupació mitjana ha crescut més de 3 punts, fins a un 67%, i atenció a la xifra, 1.289 espectacles i 13.196 funcions només a Barcelona. També travessen un gran moment de salut les sales, de fins a 200 localitats, amb 421.865 espectadors, un creixement, en aquest cas, del 13%. Pel que fa a la qüestió de la llengua o l'origen, el 58% de les produccions han estat de producció catalana i el 41% han estat en llengua catalana, el 32% en castellà i, atenció, el 27% en altres llengües. Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada disposem d'una radiografia global d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona. Aquí hem tancat temporada amb 4.081.780 espectadors, amb una recaptació de més de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Amb aquestes dades, doncs, tot això ens deixa la imatge de que Barcelona, evidentment, concentra la majoria de representacions teatrals. Vidal explicava que els millors mesos a les sales han sigut el gener i el març, aquest darrer afavorit per la campanya Cap Butaca Buida, que cada any és un gran èxit. Aquest acte de presentació l'ha tancat el vicepresident de ADETCA, Toni Albà d'Alejo, que és l'encarregat d'organitzar l'acte Catalunya Obra del Taló en cadascuna de les seves 25 edicions. Albà d'Alejo ha explicat que enguany el que tenen preparada és una mena d'obra de teatre musical que repassarà la història més recent de Barcelona i de Catalunya en aquests darrers 25 anys. Per tant, pinta molt bé l'acte d'aquesta nit. El Teatre de Catalunya, doncs, que ha donat el tret de sortida a una nova temporada, un tret de sortida que, recordem, s'escenificarà, mai millor dit, aquesta nit a partir de les 9 al Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs un cop que ja sabem què ens espera aquesta temporada als teatres catalans, coneixem, si et sembla, l'escenari que ha acollit aquest primer acte de presentació. Com dius, el gran acte es farà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, però fa una estoneta que s'ha presentat aquesta nova temporada a l'Espai Brossa.
0: Sí, on es respira molta cultura, molt teatre i molta creativitat. Un Espai Brossa que és un espai cultural i multidisciplinari de Barcelona dedicat a la creació contemporània i l'experimentació, que a més pretén conservar i reivindicar el llegat del poeta i artista Joan Brossa. I qui millor ens pot parlar d'aquest espai i de la Fundació Joan Brossa és la seva directora d'Arts Escèniques, Georgina Oliva, aquí al meu costat. Bon dia, Georgina.
2: Bon dia.
0: Bé, acabem de viure aquesta presentació de la temporada teatral a Catalunya, una mostra més de la força i de la vitalitat que té la cultura catalana, no?
2: Sens dubte, i a més, és veritat que ho han dit, crec que es mou tant en tots aquells àmbits on podem parlar de musicals que convoquen a molt públic, però també en espais més alternatius, com el que ens trobem, que, tot i que a vegades costa més convocar la gent perquè no saben on som, sí que és veritat que creem en la nostra pròpia comunitat.
0: Gran dada la de les sales de fins a 200 butaques, El mal anomenat petit teatre és més gran que mai,
2: Sí, correcte, exacte. Estem redimensionats, però no deixem de tenir com una dimensió important.
0: L'Espai Brossa, la casa de la Fundació Joan Brossa, ha estat l'escenari d'aquesta presentació i per això volem conèixer un equipament i una entitat que, tot i ser un gran actiu per la cultura catalana, potser no són tan coneguts pel gran públic, no? Explica'ns una mica com i quan neix la Fundació Joan Brossa i per què Brossa és qui posa el nom a aquest espai, o a la Fundació, millor dit.
2: La Fundació neix amb la mort del poeta, que va deixar un gran llegat, material i immaterial, sempre ho diem, i Pepa Llopis va fundar aquesta fundació. Ella és una activista, era activista cultural, i també la parella, i la que va acompanyar

0: a que obra pugui, Brossa, perdó, pogués posar la seva obra a les galeries i després als museus. Amb la qual cosa estem parlant d'un tàndem molt important, que és, sí, és el poeta amb la seva obra, però també és la persona, Pepa Llopis, que es dedica a posar una mica d'ordre i a intentar que algú posi diners per poder mantenir aquesta obra viva i en conservació. Clar, aquí hi ha una llarga història, després el MACBA pren aquesta obra, que no deixa de ser de la Fundació Joan Brossa, però per tenir-la amb cura, per tant, l'obra de Joan Brossa està al MACBA conservada, catalogada i tot plegat. I després, anys més tard, no és fins al 2021, de fet,
1: Déu-n'hi-do,
0: que comença a néixer el que en diem el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, dins el qual hi ha dues herències, les arts visuals, que és tot allò que podríem dir que aprenem més de Pepa Llopis, de tot el que ella es va assegurar que quedés per la posteritat, que ho dirigeix la Maria Canelles, tota l'activitat en relació, i després arts escèniques, que és d'on ve l'Espai Brossa, com dieu, que és allò que van setar Bonin i Julve, el que era la Brossa, la Seca, i és una herència que aprenc més jo. Amb tot plegat, per tant, jo tinc doble herència, sempre dic, soc la part de Brossa i la part de Bonin, que per mi també va ser com una influència dins el món de les sales alternatives i d'una altra manera d'entendre el teatre.
1: Estem parlant de grans artistes, estem parlant també d'una gran entitat i tot això necessita un gran edifici que a més té un gran valor històric, no? Explica'ns una mica d'aquest edifici.
0: Correcte, hi ha un moment que a la Seca, l'Ajuntament de Barcelona, en el Bonin i el Hausson, els diuen, teniu aquest espai, podeu sortir de la sala de 60 localitats que ja teníeu abans a la Llada Vermella, i els passa aquí, a l'edifici de la Seca, que és una antiga fàbrica de monedes. I per tant sempre diem que ens fa molta gràcia perquè gestionem una herència, un patrimoni de Joan Brossa dins un espai que també és patrimonial i es crea com una matriusca sobre aquest patrimoni, què vol dir, què fem amb ell i quina vida li donem.
1: Estem parlant d'un centre en el que, com bé expliqueu vosaltres mateixos des de la Fundació, es transgredeixen les arts, una expressió que a mi m'encanta. És un centre d'experimentació cultural i creació contemporània, és d'alguna manera la incubadora del que és tota la cultura, no?
0: Correcte, sobretot perquè també agafem el mandat de l'Ajuntament, que és quan ens posa com a fàbrica de creació aquest conjunt d'espais, com ja sabeu, de diverses arts, en les quals hi ha una línia d'experimentació que és fonamental per tal de, com nosaltres diem, redefinir constantment què entenem per art i més específicament teatre, música, el que vulguem.
1: Míriam, t'escolta la Georgina.
2: Hola Georgina, què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
2: Acabem de conèixer a grans trets quina serà la programació teatral a Catalunya i per tenir una mostra del que es fa a la Fundació Joan Brossa, què hi podem trobar? Quina és la vostra programació?
0: La programació, mira, nosaltres tenim tant un teatre de text més com experimental, que diguem, que és poc convencional en el sentit que no hi ha línies dramàtiques òbvies. Torna l'Eixi, que és un espectacle que vam tenir l'any passat, dirigit per a tres bandes i al qual retrobem l'esperit de Chekhov en versió de teatre de titelles, conferència performativa i dansa clàssica. És una bogeria en la qual ens, a tres bandes i Albert Pérez Hidalgo, el seu intèrpret principal, posen en joc què heretem de Chekhov i per què sempre l'hem de dirigir d'una manera tan convencional o potser inclús burgesa. També tenim un tipus de teatre, trobarem a Ivan Morales, per exemple, que després de molts anys no venia a la Brossa, va fer ser d'un lugar en època Bonin i el tornarem a tenir aquí, aquesta vegada ell estarà en escena. I tindrem també coses tan... Montse Triola, que la coneixerem molts com productora d'Underground, però també una cosa que nosaltres reivindiquem és trobar grans trajectòries que estan en contacte amb el teatre però no sempre les veiem tan visiblement i per tant la Brossa també vol rescatar aquestes figures perquè facin les seves pròpies peces. En aquest cas Montse Triola parlarà al voltant de l'univers de La Factory, d'Andy Warhol, i moltes altres coses. També estem en col·laboració sempre estreta amb el Festival Grec i el Festival IF Barcelona, que és el Festival de Teatre, Objectes i Titelles, Teatre Visual, sempre per adults, el qual també ens sentim casa per intentar com reivindicar un tipus de teatre que potser no és tan popular o comú dins les nostres cartelleres, però que nosaltres defensem. És molt brúcia, de fet.
2: Georgina, potser la gent s'està preguntant com és la tasca d'una directora d'arts escèniques. Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia i quins criteris segueixen per fer tota aquesta programació.

0: El dia a dia és llegir molts projectes que t'arriben. De tots aquests projectes, també fer reunions amb els artistes, fer reunions amb les administracions per aconseguir més finançament, també, o com a mínim instal·lar-lo, intentar que no es mogui i treballar sobre economies una mica segures. També sobre aquesta quantitat de dossiers que t'arriben és molt important establir línies artístiques clares i sent un espai alternatiu amb l'avantatge de que pots fer coses que en altres espais no es fan. I això una mica t'avala, per molt que sigui arriscat, però alhora mateix marques la línia i la personalitat d'aquest centre. En el meu cas, venint d'aquesta herència, Joan Brossa, és el que dic, sempre intentem com que la definició de teatre es vagi com posant en dubte només per assegurar-nos que està viva, que hi ha gent que fa propostes noves, a vegades amb herències antigues, però que no deixi d'anar regenerant com el teatre més establert, intentar com qüestionar què entenem per teatre, però no deixar de jugar i d'aportar coses que no són gens críptiques. Però és molt important, sobretot en el cas de la Fundació Joan Brossa, en la part d'arts escèniques, mantenir una línia com alternativa al teatre que veiem habitualment.
1: Clar, estem parlant molt d'art transgressor, fins i tot d'art que incomoda, però precisament això és el que ha de fer l'art, no? Ens ha d'incomodar una mica i fer-nos pensar.
0: Sí, per mi l'art és l'alternativa a tot. És l'alternativa al que entenem per societat, és l'alternativa al que entenem en política, és l'alternativa al que entenem a casa, és on res és fixa i per tant tot és possible i és un mirall en el qual fem servir de prova, d'assaig, per intentar després aplicar a la societat, a casa, en altres espais. És com per mi una sala d'assaig gegant on tot és possible sense prendre mal i és un espai meravellós.
1: Georgina Oliva, directora escènica de la Fundació Joan Brossa, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest gran equipament i aquesta gran entitat cultural aquí a Barcelona.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gerard Sand, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, moltíssimes gràcies també a tots dos. Us espero d'aquí una estoneta aquí a l'estudi.
2: Vinga, fins ara.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: És la pregunta que avui estem traslladant a l'audiència del programa. Què faríeu si algú us digués que us queden només 90 minuts de vida? És una pregunta molt difícil de contestar, o potser no. A què dedicaríeu aquest temps? Amb qui voldríeu passar-lo? Què deixaríeu de fer immediatament? Perquè ja seria una cosa sobrera a la vida. Bé, tot plegat és el que planteja l'espectacle que torna al Teatre Barceloní de la mà d'un home que aporta una relectura d'una obra que no mora amb el pas del temps.
4: És l'espectacle que Quim Masferrer va estrenar ja l'any 2012 al Festival Temporada Alta i que ara recupera amb una mirada renovada, més madura, més precisa. 15 anys després, aquell monòleg sobre la fragilitat humana, la finitud i la manera com aprofitem o desaprofitem la vida torna als escenaris. I ho fa el Teatre Borràs de Barcelona a partir d'aquest dimecres, 9 de setembre, abans d'iniciar una gira que el portarà per Catalunya, encara que ell sempre que allà on vagi ja sap que és el foraster.
1: Quim Masferrer, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A veure, això que passarà és ben curiós. Recuperes una obra que parla del pas del temps i que obliga a ser renovada i també a fer un camí d'introspecció personal per veure com li ha caigut a un mateix el pas inexorable del temps, no? Què t'ha fet pensar que havia arribat el moment de recuperar-la?
5: Doncs mira, precisament ara que fa 15 anys que la vaig escriure, un dia netejant l'escriptori de l'ordinador, això que tenim sempre tots pendents i que de tant en tant convé fer, i vaig veure l'espectacle a temps, i vaig tornar-hi a entrar, i me'l vaig tornar a mirar. I vaig dir, ostres, però si té una vigència brutal. De fet, és un espectacle que parla d'un tema ancestral, com és el temps. Sempre la humanitat hem estat al pas del temps, on venim, on anem, quant temps ens queda. I em va venir molt de gust, molt de gust, i jo, que sóc amo del meu temps, dic, ostres, torna'm a fer aquest espectacle, fem una reposició, netegem-lo una miqueta, l'actualitzem i tornem a fer-lo. I d'aquí ve d'aquesta cosa de voler, que te n'adones que és un tema que és absolutament vigent sempre, perquè tots estem atrapats pel temps, i que aquesta pregunta que has llançat a l'audiència, que no sé si algú que s'atreveix a respondre de què faria si et quedés només 90 minuts de vida, això no caduca. És a dir, és una pregunta que la tenim sempre, sempre vigent. I aquesta és la història de l'espectacle Temps. Tornem-la a fer, va, vinga, som-hi. Com ha passat el pas del temps l'espectacle Temps? Anem a veure-ho, anem a veure-ho.
4: Tu dius que aquesta no és una repetició, ho dic perquè hi ha algú a l'altra banda de la ràdio dient aquest paio només fa que repetir obres. No, no és una repetició, és un retorn conscient.
5: No, què vols dir, aquest paio només fa que repetir obres? No ho havia fet mai.
4: Ja, per això ho dic. Però...
5: Serà que no hem repetit Shakespeare? Serà que no hem repetit Maricel? Oh? Ui, no, al
4: per
5: contrari.
4: Tant... Què hi haurà de diferent sí. En aquest temps del 2026 respecte a aquell que es va estrenar?
5: El pas del temps. És a dir, en Quim Masferrer és 15 anys més gran, 15 anys més d'experiència, 15 anys més vell, segurament també un pèl més fràgil de quan va estrenar, que tenia molta més vigorositat i a nivell físic. I precisament aquesta ha estat una miqueta la raó de voler fer aquesta reposició, no? De dir, ostres, aquell mateix text, aquell que és absolutament vigent, perquè la temàtica és absolutament vigent, però 15 anys més tard de l'intèrpret i de l'autor, anem a jugar amb això. I evidentment s'ha fet revisió, clar, l'escenografia és nova, s'ha entrat a l'equip gent nova, però en canvi l'essència i el contingut passa a ser exactament el mateix. I l'intèrpret és 15 anys més gran. Bàsicament aquesta és la història. Però ja hem fet prèvies i realment les sensacions són molt bones. I molta gent, és que és un espectacle que a mi molta gent em deia, ostres, per què no el tornes a fer? Per què? O jo me'l vaig perdre i me n'han parlat molt bé. I això és una cosa que m'ha anat com perseguint una miqueta durant aquests anys i dic, ostres, doncs a mi també m'ha vingut moltes ganes de tornar-hi. Sí, sí, tant que sí.
1: Clar, Quim, tu tens 15 anys més, però els espectadors també sí. Tenim 15 anys més.
5: Clar.
1: Això influeix, entenc, sí. No? A l'obra.
5: Sí, això farà que entrin espectadors nous, també, que 15 anys enrere segurament no anaven a teatre. Per sort, en el meu espectacle Bona Gent, que porto més de 500 funcions, em ve a veure un públic molt transversal, que segurament és la mateixa transversalitat que té el programa El Foraster, que m'agrada molt que em diguin això. És l'únic dia a la setmana que ens reunim tot, a la família al sofà, els nens, l'àvia i tots. I que et diguin això és molt maco.
1: Oh,
5: i per tant, doncs, si és veritat, els espectadors i les espectadores també són, també han passat 15 anys i la veritat és que la sensació que tenim ara és que hi ha una àmplia majoria que té moltes ganes de gent que havia viscut temps, l'espectacle temps, o que no havien vingut, que tenen moltes ganes de formar part d'aquesta experiència, de veure aquest espectacle que té una cosa que és molt bèstia, aquest espectacle. Parlem de la mort, però el que fem és celebrar la vida. I és un espectacle que parla de la mort amb molt d'humor, molt d'humor. Perquè si té una cosa la mort és que ens iguala absolutament a tothom. És a dir, no hi ha un col·lectiu que no es mori en la nostra societat. Tots, rics, pobres, tots, del Barça, del Madrid, és que és igual, tots hem de passar per la mort. I llavors això fa que realment em puguis fer humor, perquè si només afectés a un petit col·lectiu, dius, home, no ens podem posar amb els més vulnerables, que són els que es moren, no? Els immortals. No, aquí sí que ens iguala a tots. Per això és una tragicomèdia, perquè té un moment tràgic que parla també de la mort, però sobretot, parla molt d'humor de la vida, i tant.
4: I després que la mort, Quim, jo penso que té una cosa molt... Té una part com hilarant, no totes, vull dir, però sí que sempre acaba havent-hi un moment d'humor al voltant de la mort, no?
5: Bé, la veritat és que l'humor és el que ens salva de moltes situacions, moltes, i és veritat que la mort, tot i formar part de la vida, i és segurament el que dona sentit a la vida, el fet que ens morirem dona sentit que ara estiguem vius, i que moltes vegades la mort pot ser prematura i pot ser molt tràgica, però l'humor ens ha ajudat a la humanitat a poder tirar endavant, fins i tot gent amb condicions molt extremes de malalties terminals que s'agafen a l'humor, o situacions molt bèsties de duresa personal, i gent que ha passat per aquesta experiència diuen, sort em vaig tenir de l'humor, de poder-nos enriure'ns de nosaltres mateixos i de les nostres situacions, no? I en aquest espectacle també es toca això, també hi és això. Per això crec que els espectadors i les espectadores se senten molt interpel·lats, perquè és un personatge que li queda una hora i mitja de vida. I veuen com mica en mica afronta aquest tram final de la seva vida, un tram final que, per sort, no sabem quan ens arribarà, no ens diuen quan ens queda de vida, per sort, a diferència del personatge, però que tots hi acabarem arribant, no?
1: Va, entrem a allò que es diu el torrón, perquè segur que tota l'audiència, que ja saps que li hem traslladat aquesta pregunta que farien si els hi quedés 90 minuts de vida, també volen saber què respondries tu.
5: Clar, és que jo us ho posaré molt fàcil. perquè és que si volen saber què és el que faria jo, m'han de venir a veure. Aquest és l'esquer.
1: Doncs canviem la pregunta, Quim. Què és el que no faries? Sí.
5: Mira, passa una cosa, i això segurament la nostra audiència ho està pensant en aquest moment. I ho heu dit en la introducció, acertadament. És una pregunta que, si no t'hi trobes, no la pots respondre.
1: Clar.
5: Perquè és que no saps quins condicionants hi han, si la por t'ha invadit, que digues absolutament invadit per la por, i llavors la gent el que fa és fer supòsits. Oh, jo faria sexe, fins i tot frivolitzar. Jo faria una bacanal amb els amics. Oh, segur? Segur que realment, amb aquesta tessitura que se t'esmunya el temps de les mans, estaries amb ànims i condicions per fer tot això? Segur?
4: Jo menjaria.
5: Per tant, el teatre et permet això, et permet jugar. I el que he fet jo ha estat jugar. És a dir, com que no ho puc saber-ho si no m'hi trobés, gràcies al teatre he pogut jugar a veure què és el que faria. I això és el meu espectacle temps. En el meu espectacle temps jo explico què és el que faria en la meva darrera hora i mitja de vida.
1: Clar, és un espectacle, com m'explicaves, l'humor és fonamental, però, ostres, sí. La gent deu sortir i que li queda una reflexió per endavant profunda,
5: Sí, em consta que sí, i això ja ho hem vist des de la primera gira que vaig fer amb aquest espectacle. Recordo que primer de tot intentaven respondre aquesta pregunta en la postfunció. Què faries tu? Què faries si et trobessis en la situació d'aquest personatge? Què faries si quedés només una hora i mitja de vida? Però per altre costat també la postfunció tenia una reflexió de dir, ostres, hem d'aprofitar el temps. Totalment. És a dir, el temps és que el temps que és que no hi podem anar-hi a la contra. Sí, el tempos fugit, és a dir, és un tema ancestral, això. És a dir, perdoneu-me, és que la processó de verges, que data de fa més de 500 anys, ja tocava el tema del tempos fugit i del rellotge sense broques, que tots ens arribarà a l'hora, no? I llavors, en aquest espectacle passa una miqueta això, que la gent diu, ostres, és veritat, a vegades ens distraiem amb tonteries a la vida i no donem importància a les coses que realment ho són. Realment, he d'estar enfadat amb aquell amic perquè va dir-me allò? De veritat que hem d'estar tant de temps sense dir-nos res? Ostres, la mort ens arribarà, d'acord, sí, però el temps no podem lluitar-hi. Per tant, aliem-nos amb el temps, que sigui el nostre aliat, fem les coses que ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar de punyetes, de coses que no ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar del què diran, saps? Quantes coses fem i deixem de fer pel què dirà la gent. Ostres, realment? I llavors totes aquestes coses la gent s'ho pregunten i està molt bé, m'agrada molt, perquè és el que jo vaig fer en el seu moment, preguntar-me totes aquestes coses, i tant.
4: El què diran és una llosa que passa sobre els nostres caps, La culpa, totes aquestes coses, en fi. Estem davant d'una obra que interpel·la l'espectador, no només allò que fa el teatre habitualment, sinó física, l'interpel·la allà al teatre, i a més surten moltes preguntes, com deia la Míriam, del damunt. I aquí, diguéssim que al darrere hi ha aquest Quim Masferrer del Foraster, que jo l'envejo moltíssim, perquè és un programa que m'encantaria fer.
5: Ai, gràcies!
4: I que a més que es fa de manera tan deliciosa que està molt ben fet. I m'imagino que de tota aquesta experiència que t'emportes de vida, d'haver parlat amb tantes persones anònimes, t'emportes també lliçons de vida i del temps, no? Del pas del temps. Alguna que recordis, alguna anècdota que recordis especialment que t'hagi colpit?
5: Clar, jo tinc la gran sort de conèixer moltíssima gent, de fet, de dedicar-me a conèixer gent. Quina professió tan maca, eh? La meva professió és em dedico a conèixer gent. I d'aquí se'n deriven moltes coses. Quan coneixes a gent, aprens moltes coses, moltíssimes coses. Compartir és un verb que a mi em té absolutament atrapat. I llavors, evidentment, que m'han passat situacions en aquestes coneixences realment que són meravelloses, meravelloses. Però mira, ara parlàvem de la mort i per explicar-vos una situació, sense desmereixer a cap de les altres. Vaig conèixer un dia una senyora que tenia 90 anys que em deia que estava esperant la mort amb els braços oberts i que tenia ganes de morir-se, perquè ja en aquesta vida ho havia fet tot, ara es trobava bé, volia marxar bé d'aquesta vida, no quan estigués malament, i que ella cada matí obria els braços dient: mort, vine'm a buscar, ja ho he fet tot aquí. És a dir, el meu marit ja va morir, tinc els fills grans, els nets grans, ara estic bé, visc sol encara, però és que vull morir estant bé. No vull morir quan sigui dependent i quan m'hagin d'ajudar. I ho deia d'una manera que dius, ostres, que maco, perquè sempre estem acostumats a la mort tenir-la com a tràgica, com a un final i com una cosa negativa, i ella em parlava com la mort com l'episodi més bonic del final d'una vida. I vaig dir, oh, quina reflexió! I aquesta senyora me la vaig trobar, que jo ja havia viscut l'espectacle a temps, i vaig dir-me, que xulo haver fet aquesta reflexió, no de la manera tan brillant com la va fer aquesta senyora, però jo haver-m'hi acostat una miqueta parlant de la mort, per tant, parlant de la vida. I el foraster té aquestes coses. Et troba gent meravellosa que són capaços de regalar-te moments com aquest que us acabo d'explicar.
4: I sense el presentador que té, no seria igual.
1: No seria el mateix.
5: Això ja no ho sé, pobre de mi. No, hi hauria tants forasters o tantes forasteres com presentadors i presentadores hi hagués. Suposo que cadascú hi posaria la seva part, clar que sí.
1: Recordeu, des d'aquest dimecres 9 de setembre, en Quim Masferrer estarà al Teatre Borràs de Barcelona amb l'obra Temps, per fer-nos reflexionar sobre l'amor i sobre moltíssimes més coses de la nostra vida. Quim Masferrer, de veritat, moltíssimes gràcies i, com es diu al teatre, molta merda.
5: Gràcies i marxem sense que m'hagueu dit què faríeu si us quedés només 90 minuts de vida.
4: Menjar, segur.
1: Mira, et diré el que m'has dit tu abans. Has d'escoltar el programa.
5: Sí? Exacte, correcte, mira, aquí ho estàs molt
1: bé. Recupera el programa. Mira, el Robert ho ha dit, menjar. Ell menjaria.
4: Menjar, jo sí, ho tinc claríssim. M'aniria ben menjat.
1: Jo estaria amb la família.
5: Ai, morir fent la digestió, no sé si és una bona opció. Bueno, en fi.
1: Quim, una abraçada molt forta.
5: Moltes gràcies.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: Doncs una temporada més, els llibres no poden faltar a La Ciutat, així que ja tenim preparada la Laura García, periodista literària, fundadora de Book Life i l'encarregada d'ajudar-nos a gestionar les nostres emocions a través de la literatura. Laura, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé,
2: jo molt
1: tu?
2: Feliç. Jo superfeliç de ser aquí una temporada més amb tots vosaltres i de compartir, doncs, això, petites receptes literàries que ens ajuden en el nostre benestar emocional i que ens fan estar una miqueta millor.
1: Nosaltres encantats que estiguis una temporada més amb nosaltres, així que tu diràs amb quina emoció comencem aquest curs.
2: Doncs mira, abans de començar amb les emocions, ho deia la setmana passada, vull animar els oients a que ens enviïn, doncs, si tenen alguna suggerència, si volen que parlem d'alguna emoció o estan passant per un moment vital, doncs, diferent, complex, de canvi, doncs serà fantàstic, perquè jo vaig treballant totes les emocions i tot el que a Book Life treballem, però a vegades també ens va molt bé que ens dieu la vostra, no? Que ens feu algun assessorament. Avui us parlo de coratge, perquè el mes de Book Life Inspira s'ha dedicat a aquest motor, a jo diria gairebé aquesta capacitat. I abans de començar a recomanar-vos llibres que poden potenciar el nostre coratge, m'agradaria fer una petita distinció del coratge i la valentia, perquè és veritat que ser valent o ser capaç sempre d'afrontar les pors és una mica diferent al coratge. El coratge té més a veure amb la nostra part interna, amb qui som, com som, què ens mou, una part una miqueta amb l'ànima, no? Amb què ens defineix. I és molt important tenir-ho present, perquè la valentia és allò que ens fa reaccionar en un impuls, en un moment concret, i el coratge té més a veure amb com enfrontem les dificultats al llarg de la vida. Ho dic perquè està bé diferenciar una miqueta i perquè està bé també saber que el coratge el tenim tots, està dins nostre, el que passa que a vegades se'ns fa difícil fer-lo sortir. Però també és veritat que el coratge surt sovint quan més el necessitem. Deixeu-me que us defineixi breument què és el coratge i que, pels que no ho sabeu, us digui d'on ve, perquè em sembla molt bonic. El coratge és la capacitat de mantenir-se fidel als propis valors i actuar correctament fins i tot davant del dolor. És una força, aquella força que ens fa mostrar-nos tal com som, amb el cor obert, malgrat el risc de ser ferit o rebutjat. És la disposició a afrontar voluntàriament situacions difícils, doloroses o incertes, creient que l'acte valent té un propòsit significatiu. O fins i tot és una veu interior que ens diu endavant quan tot crida a parar i que nosaltres, malgrat tot, continuem endavant. I és que la paraula coratge prové del llatí cor, que vol dir cor, com la seva paraula indica, i significa explicar qui ets amb tot el teu cor, i el coratge no és només enfrontar-se al perill, sinó viure'l amb autenticitat. El coratge no és l'absència de por, això és molt important, perquè sovint pensem, és una persona molt valenta, no té por, no. El coratge vol dir que malgrat la por, no ens deixem governar per ella i tirem endavant. Pot ser silenciós, no sempre és cridaner, no sempre les persones amb coratge demostren que són molt valentes, no? A vegades és llevar-nos quan tot ens pesa, demanar ajuda, dir que no, no? O quedar-nos quan tot ens convida a fugir.

Tenir coratge, el que dèiem abans, és ser fidel a un mateix, mantenir-nos coherent amb el que sentim i el que pensem. I una cosa molt important, i aquí entrem a les primeres recomanacions, el coratge neix del contacte amb la pròpia vulnerabilitat. Quan ens permetem ser vulnerables, ens obrim a viure amb el cor a la mà, i viure així requereix molta valentia, aquí és quan realment ens mostrem que tenim coratge. El coratge s'entrena, això és una bona notícia, i el coratge també és contagiós. Tot això us ho dic perquè ara us recomanaré llibres que ens parlen precisament d'això, de com entrenar el coratge i de que el coratge es pot contagiar a través de la literatura. Avui us començo parlant de tres llibres que són un, que és una autora, que és la Brené Brown, que és sociòloga i investigadora. Té una xerrada molt interessant en el TED, aquests vídeos de YouTube, que si voleu buscar-la us agradarà moltíssim. Té molts llibres, en anglès sobretot, però ja estan traduïts al castellà, de moment, no al català, i us en recomano dos i un article molt bonic. Más fuerte que nunca, és un dels llibres últims que ha escrit de la Brené Brown, però abans ja havia tingut un bestseller que es diu Imperfección, Los dones de la imperfección, i abans té aquest article tan fantàstic com que es diu El poder de ser vulnerable. Tres lectures que us recomano si voleu entendre que el coratge prové de la vulnerabilitat. Només acceptant que som vulnerables i només compartim la nostra vulnerabilitat amb aquelles persones que estimem i que ens envolten i que sabem que podem confiar, podem connectar amb la nostra essència i és quan realment trobem el coratge de ser qui som i podem començar a treballar per superar o per enfrontar les dificultats. Brené Brown va ser tot un descobriment per mi i espero que per vosaltres ho sigui i que us ajudi a enfrontar aquest setembre amb força i amb coratge, perquè a vegades les situacions són molt complexes. El coratge s'entrena, però també es contagia. Llibres que contagien coratge, La cartera de Francesca Giannone o La doctora de Sílvia Tarragó, com persones que malgrat tot el seu entorn anava en contra del que elles volien, de qui eren, de com volien viure, elles van seguir endavant amb pas ferm, sense dubtar a vegades de la seva pròpia decisió, però seguint endavant. Tenir coratge no vol dir no dubtar. Podem dubtar, podem tenir por, podem fins i tot en algun moment plantejar-nos tirar la tovallola, però si malgrat tot això seguim, tenim coratge. I La cartera i La doctora de la Sílvia Tarragó i la Francesca Giannone també ens parlen d'això, igual que La trena o Aliades de Txell Feixas Torres o Mil sols esplèndids de Khaled Hosseini, tres llibres fantàstics sobre quan la situació és molt complexa política, socialment al nostre voltant, continuem mantenint els nostres valors per tirar endavant, o recentment Papallones negres de la Priscina Morris, un llibre fantàstic sobre el setge de Sarajevo i sobre com la cultura i l'exercici de la cultura per part dels protagonistes, de qui són, de què volen i de com volen canviar el món, doncs ens fa veure que a vegades el coratge neix de dins nostre. També en temps de guerra, com La bibliotecària d'Auschwitz d'Antonio J. Turbio o La bibliotecària del front de la Berta Jardí, com el coratge d'alguns que creien que només la cultura i la literatura ens podia fer mantenir la nostra identitat en temps de guerra i en temps difícils, va fer doncs realment que fossin persones que salvessin no només moltes vides, sinó també moltes ànimes i molta gent que estava perduda. Sovint en situacions difícils és quan es mostra realment el nostre coratge. Hi ha exemples de llibres de persones que gràcies al seu coratge han fet front a dificultats molt, molt, molt diverses. No? És el cas de Wonder, de J.R. Palacios, però també Això no es diu, de l'Alejandro Palomas, que ens parla de la seva situació d'abús sexual quan era un nen i com el coratge i la literatura van ajudar-lo a superar-ho, o Tengo un nombre, del Chanel Miller, com ens explica doncs, que l'abús i la violència de gènere, com el coratge i les ganes de tirar endavant van fer que sobreposés, i Instrumental, de Jane Rodgers, que també ens parla de com la música li ha salvat la vida. Vull parlar-vos, per acabar, de dues situacions en les quals el coratge és molt necessari com aquesta força de fons, no? És el cas de les malalties mentals. Sovint les persones al llarg de la història amb malalties mentals s'han vist de manera equivocada totalment com persones dèbils, i és que s'ha de ser molt fort per viure cada dia i aixecar-se cada dia amb una malaltia mental com la depressió o com tantes d'altres i continuar vivint malgrat la tristesa. No? I vull recomanar-vos tres llibres, La campana de vidre de Sílvia Plats o Inocencia interrumpida de la Susana Kaisen, per entendre com de valents i com de coratge són les persones

0: que s'enfronten dia rere dia doncs, a aquestes malalties mentals. O una altra situació que també requereix de molt coratge és el dol, no? El dol per persones que han marxat i que estimaven molt, o per persones que, bueno, pues que perdem, no? Al llarg de la nostra vida. N'hi ha molts de llibres de dol, no se n'hem parlat moltes vegades, però avui us vull deixar el llibre de Francesc Torralba, No hi ha paraules, assumir la mort d'un fill. S'ha de tenir molt de coratge per fer front a situacions com aquestes que et trenquen, no? I que fan que la teva vida canviï completament de sentit i de color. Finalment, us vull recomanar un llibre que pot semblar que és un llibre per nens, però és tot el contrari. És un llibre que a mi em ve al cap sempre que parlo del coratge i és el llibre d'Un monstre em ve a veure, de Patrick Ness, que no sé si recordaràs que Alejandro Menábar em va fer una pel·lícula fantàstica i que a mi em connecta molt amb el coratge, que és una força que ens ve molt de quan som petits. A vegades pensem que els nens tenen molta por i és veritat que no són valents, i això no és veritat, perquè ells saben perfectament, pel simple fet de tenir moltes pors i d'assumir que les tenen i de fer-les manifestes, que s'ha de tenir molt de coratge per, malgrat la por, continuar fent les coses. I el protagonista d'aquesta història veu reflectides les seves pors en un monstre que al principi li fa molta por, que el ve a veure cada nit, però que en realitat és un monstre que acabarà fent-li veure quines són les seves fortalesa realment. Només enfrontant les pors, amb coratge, serem capaços de saber què és el que ens fa forts i quines característiques internes tenim per fer front a tot això. És un llibre fantàstic que, si no l'heu llegit, recupereu-lo. La pel·lícula és meravellosa, és fantàstica i és molt de tardor, també us ho haig de dir.
1: Totalment.
0: Però el llibre és fantàstic. Pels que teniu nens adolescents a casa, també és una bona lectura per fer amb ells, perquè tots tenim fortaleses i a vegades només afrontant les pors i la nostra vulnerabilitat som capaços de saber quines són.
1: Laura García, jo em quedo amb una frase que has dit al principi, que tots tenim el coratge dins nostre i és així, l'hem de treure a vegades, encara que costi, per superar determinades situacions. Laura García, un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres. Que vagi molt
0: Igualment,
1: una abraçada.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Recte final del programa, m'havies demanat un minut per escoltar una
3: menys,
1: de
3: menys,
1: nota.
3: Menys,
1: pues
3: perquè l'Olga sempre, l'Olga de Rubí, a vegades fa relectures del seu propi missatge.
1: Sí.
3: Ens ha dit al principi que si ella si s'enfrontés a 90 minuts d'espera pel final de la vida, doncs ha dit que menjaria, no? Que estaria amb els amics, amb la família, amb el seu gat.
1: Sí.
3: Però després ha fet una apreciació i vull fer notar que no ha estat sota cap pressió, jo no vull dir, no l'he pressionat
1: després
3: cap moment.
1: Després del que va passar l'altre dia amb tu.
3: Jo no li he dit res i ella, per la seva pròpia natura, ha dit això.
1: A veure.
4: Ah, mira, mireu, m'he oblidat de dir alguna
5: cosa.
4: Ja que ens n'anem a prendre pel sac.
5: Oye, por favor.
4: Tots junts amb una bona ampolla de cava brut.
5: Muy bonito, me gusta.
4: Cadascú amb la beguda que vulgui, amb el seu menjar preferit.
6: Cava con arroz bonito.
4: Fent bulla i fent gresca com si fos...
7: Ojo, ojo, ojo.
4: Com si fos Nadal.
7: Lo ha dicho, lo ha dicho.
4: No. Com si fos Nadal. Saps allò d'estar contents i cantant i fent el burro? Doncs igual.
8: Feliz Navidad.
4: Com si fos Nadal. Així ens arriba el fin del mundo i nos pilla alegres i no espantats.
1: Pues mira.
3: Ho ha dit! Ho ha dit, mira, m'ho he dit jo.
1: 7 de setembre i
3: clar
1: ja és
3: que sí.
1: Nadal.
3: Ja és Nadal a la ciutat.
1: No. T'ho deixo avui,
3: però,
1: ja està.
3: Però no és obra meva.
1: Borra-la, la cançó
3: obra
1: de...
3: És obra de l'Olga.
1: De la biblioteca, sí, sí.
3: Que sense voler ha aparegut aquí.
1: Clar, sí, Nadal, sempre és Nadal.
3: Sempre és Nadal.
1: Amb aquesta calor que fa. Amb quina paraula resumim?
3: Calor.
1: No.
3: No?
1: Vida, temps, teatre.
3: Sí, també és veritat.
1: Hi ha moltes paraules avui. Vida?
3: Vida.
1: Vinga, va.
3: Perquè doncs, la vida és meravellosa.
1: Amb vida acabem aquest programa. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 8 de setembre de 2026, tot i que portem acompanyant-vos una bona estona des de 2:15 a 2, doncs amb les sèries, amb recomanacions de llibres, amb mil i una històries per fer-vos companyia durant la matinada, però ara ja com a tal toca el tram despertador, toca poder iniciar aquest dimarts dia 8. Així que David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què podem explicar per fer allò 5 cèntims, fer una mica de carta de presentació del dimarts dia 8, a veure?
1: Doncs avui tenim que és el Dia Internacional de l'Alfabetització, tenim també que és el Dia Mundial de la Fibrosi Quística, és el Dia Mundial de la Fisioteràpia, és el Dia Internacional dels Periodistes, en homenatge al periodista txec Julius Fuchsig, executat pels nazis el 1943, i atenció, David, que avui és el dia de Star Trek.
0: Oh, meravellós, meravellós. Doncs, escolta, vamos, ja estic fent el símbol, que no es veu a través de la ràdio, però estic fent amb la mà el símbol de Volcano, de l'Spock, de tots els volcanos, de tots els Klingons, Kapla, i que per molts anys podem celebrar aquesta franquícia que tant ens ha acompanyat al llarg dels anys amb innumerables sèries i pel·lícules i per què no dir-ho també amb joguets, que ara ha sortit un Lego de Star Trek que jo me l'estic mirant, saps, amb conojos golosos, o sigui que amb això estic. Què més tenim, David?
1: Doncs anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies nacionals curiosos. Avui és el Dia Nacional dels Professionals de les Tecnologies de la Informació, també és el Dia Nacional dels Actors, però avui celebren el Dia Nacional de Conscienciar sobre les Iguanes.
0: Fixa't.
1: Sí, per cridar l'atenció sobre les necessitats de les cures que necessiten a l'hora de tenir-los i els problemes relacionats amb tenir-los en una llar. Mm. Són animals que haurien d'estar, sí, doncs, en el seu hàbitat natural i no, sí, a dintre d'una casa.
0: Si sí, la meva filla em digués que vol una iguana, és exactament el que li diria, que aquest animal ha d'estar en un entorn natural, eh? I casa meva no és un entorn natural.
1: Exacte.
0: Sobretot deixem clar aquesta segona part, perquè si no algú podria dir, no, però casa nostra és un entorn... No, casa nostra no és un entorn natural, és un entorn doncs d'un pis, eh? I en un pis una iguana no pot estar bé.
1: Això... Sí, és veritat que jo alguna, sí, vegada he pensat que si tingués una iguana a casa, sí, viuria com si estigués en un bufet lliure, amb la quantitat d'insectes que tinc per tot arreu.
0: No, funció fan, es posaria grossa, no vols dir que menjaria bé, eh? No li faltaria el menjar, eh? Mare meva, amb la de mosquits i tot això. Jo recordo un viatge en què estàvem en un país que hi havia... Ja quasi dins de la... No, sense el cas, i dins de l'habitació hi havia coses així, i jo pensava, dic, mira, no em picaran els mosquits, però tampoc podré dormir, perquè eren d'un tamany que jo dic, mare meva, aquesta cosa salta al meu llit i jo pego un bot que no em recupero. O sigui que, en fi, són uns animals ben curiosos, sí senyor. Què més tenim, David? Algun menjar, algun aliment...
1: No, mira, avui tenim que és el dia del perdó.
0: Ah, així en general, així, tot el
1: així
0: món,
1: així en general.
0: Molt bé.
1: I es vincula a un esdeveniment històric. És que el 8 de juny del 1974, el president dels Estats Units de l'època, Gerald Ford, va atorgar un perdó oficial a Richard Nixon per la seva possible participació al Watergate. Així que, vinculat a això i fent una mica més extensiu, doncs, el dia del perdó. Avui també tenim que és el Dia Nacional de l'Ampersand. El símbol aquest del and,
0: sí,
1: que,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: s'utilitza. Doncs està dedicat avui la festivitat a aquest dia. I és el dia d'agrair als passejadors de gossos.
0: Molt bé.
1: Una figura molt més típica dels Estats Units que de casa, sí, nostra. Tot i que cada vegada se'n veuen més, a, sí, casa nostra. Sí.

0: Sí, d'aquests que van amb 30 corretges, i que van surfejant, no? Perquè els gossos el porten o la porten com si estigués fent esquí aquàtic, d'aquestes coses, ben curiós.
1: Mira, un dia, mentre anava passejant pel riu Besòs amb la meva gossa, que és el lloc on més li agrada anar, anava un passejador de gossos que els portava sense corretge.
0: Ostres.
1: I portava ben bé 15, però tots amb una disciplina militar.
0: Carai!
1: Que no hi havia ni un que es despistés, l'anaven seguint d'una manera, i a més es va seure sota un arbre, a l'ombra, amb ells, i tots al seu voltant, allà ben assegudets i ben tranquils.
0: Imagina't.
1: Em va semblar meravellós.
0: O és alguna droga que els hi dona, o té unes feromones, o el xiula d'una determinada forma que li fan cas, i des d'aquí aquesta persona té una entrevista. Aviam si l'aconseguim entrevistar algun dia, que ha de ser apassionant. Ens queda algun dia algun menjar, alguna beguda?
1: No, avui no tenen ni menjar ni beguda. És curiós.
0: Ni que fos pel passejador de gossos que pugui menjar alguna cosa.
1: Exacte, bueno, m'han decebut avui.
0: Sí, totalment. En fi, qui sap si demà potser sí, és el dia del muffin de pinya amb gerd, no ho sé, qualsevol cosa. Bé, ara el que sí que ens agrada saber és a qui li hem de felicitar, el sant.
1: Doncs mira, avui tenim que és Sant Pedro Claver, és Sant Tomàs de Villanueva, és Sant Pedro de Chavanon. Tenim també que és Sant Adriano de Nicomèdia, són els sants Pedro, Fausto, Dion i Amonio de Alejandria, Sant Isaac de Bagrevant, Sant Sergio I i Sant Corviniano de Freising.
0: Corviniano, Corviniano és un nom preciós per posar una criatura. Corviniano, doncs, aquesta moto agafa molt bé les corvinianes, si s'ha d'inclinar, doncs va molt bé. Bé, doncs això en quant als noms, però ara ja podem viatjar fa un segle per saber les notícies que ens interessen, que eren importants quan començava el curs, en aquest cas de 1926. A veure què deia la premsa. Doncs a veure, David, explica'ns què era important al setembre, a principis de setembre de 1926.
1: Sí, recuperem alguns articles de la setmana passada, com que hem estat fent
0: el
1: repàs al mes d'agost.
0: Sí, perquè si no anàvem acumulant decalatge.
1: Doncs mira, el 2 d'agost La Vanguardia publicava un article, si més no, molt curiós. Molt curiós perquè 100 anys després tornem a parlar-ne. És un article que signa Orellitra.
0: Orellitra, que té nom de cantaor. Aquesta nit, gala especial d'Orellitra. Allà, doncs, a veure, sí, què deia?
1: Doncs el mes de... en la secció Notes Industriales ens parlava del vehículo eléctrico.
0: Carai.
1: Sí. La importación del petróleo y sus derivados es muy onerosa y hasta en caso de crisis podría llegar a ser un problema difícil. De una gran importancia es, pues, sustituir este hidrocarburo por algún otro carburante nacional. Numerosos ensayos se han hecho para sustituir la esencia por el alcohol en los motores de automóvil. Mas la cuestión no está aún resuelta. Quedan los gasógenos, cuyo empleo ha dado, justo es reconocerlo, resultados alentadores, si bien estos aparatos deben reservarse para los transportes a gran distancia y para camiones. Muy útil es considerar, por último, que la electricidad puede, en determinados casos, ser un agente maravilloso para la propulsión de los coches automóviles.
0: Imagínate.
1: Los ensayos anuales organizados por la Oficina Nacional Francesa de Estudios e Invenciones han mostrado de una manera palpable lo mucho que se puede esperar de este modo de locomoción. Entre los países faltos de petróleo, Italia es uno de los que ha comprendido bien el importante papel que la electricidad puede jugar en materia de tracción. Diversas sociedades italianas se han lanzado resueltamente a la construcción y explotación de vehículos provistos de acumuladores. En considerable número de ciudades italianas circulan actualmente coches eléctricos, los que son, hasta en ciertos casos, preferidos a los de motor de esencia. Y cosa chocante, en los Estados Unidos, donde, como se sabe, la producción de petróleo es considerable, el número de coches eléctricos en circulación es también muy numeroso. Las ventajas de los vehículos de que nos estamos ocupando son numerosas. la caloría eléctrica cuesta más barata que la de esencia. El rendimiento de los aparatos eléctricos es muy elevado y el automóvil con acumuladores no consume más que cuando está en movimiento. Es confortable, silencioso, suave, no desprende ningún gas tóxico, es conveniente y fácil de conducir.
0: Impressionant, sí, impressionant, perquè estem parlant de fa 100 anys, és a dir, fa 100 anys, imagineu les diferències, no és que no hi hagués intel·ligència artificial, és que no hi havia internet, és que no hi havia computació, és a dir, estem parlant de fa 100 anys, i ja veien clar que l'electricitat calia investigar, calia provar-ho, calia veure-ho, no? I clar, encara estaven lluny d'entendre quines formes de generació, diguem-ne, no contaminants, no? Hi haguessin per generar aquesta electricitat, que aquest segueix sent un tema cabdal avui dia, no? Però que ja n'eren conscients de tot això. O sigui, és absolutament fascinant. I que Itàlia, per exemple, no? Fos una potència en això, no? Ara el que sí, tot sí. És Xina, no? Com si diguéssim, doncs en aquell moment... Si hagués seguit investigant per aquí, doncs ara imagina't quants calés, no? Quantes patents podria tenir Itàlia en aquest aspecte.
1: Sí, sí, és que és impressionant. I saber que hi havia vehicles elèctrics circulant pels carrers i que ara ens venen el vehicle electrificat com la gran novetat dels nostres temps. Fa un segle ja n'existien.
0: Sí, sí, sí. Aquí el tema consisteix, ja dic, en com s'obté aquesta electricitat. Perquè ho pensa, bueno, si és elèctric... No contamina, bueno, i com es pensen que es fa l'electricitat? No tot es pot fer encara amb elements, diguem-ne, nets, no? Com si diguéssim. Per tant, cal seguir investigant i millorant aquests aspectes per poder aconseguir electricitat des d'un punt de vista net. O sigui que molt interessant.
1: Tenim una altra notícia, en aquest cas només em quedaré amb el titular, la publicava el Noticiero Universal, i era la corrida de la premsa.
0: Clar, home, moment, dit així...
1: En un primer moment, clar, sí. M'he espantat. Després era que l'Associació de la Premsa Diària de Barcelona organitzava la cursa de braus.
0: Ah, val. No, home, perquè si no dius, mira... He anat a un event, no? Era la corrida de la... Escolti, bueno, a Brasil en diuen, de les curses en diuen corrides.
1: Sí.
0: I, per exemple, és famosa la corrida de São Paulo. I dius, bueno, a veure, diu, me'n vaig a fer la corrida de São Paulo. I la gent et mira com que han dit, a veure, vols dir que això, que aquí hi ha criatures, que no, és la cursa. Bé, doncs, bueno, potser entre els nostres oients hi ha algú que és brasiler o portuguès i ens pot dir que ha fet diverses corrides, no?, en aquest aspecte, vull dir, perquè, clar, és així. Aquí a Espanya, clar, tenim les de Brau, sí, el que passa és que, bueno, fa 100 anys, la premsa feia això.
1: Feia curses.
0: Sí, feia curses.
1: Sí. I el 3 de setembre, La Vanguardia publicava un article en el qual, bueno, venia a publicar una teoria.
0: A veure.
1: Una bota envenenada.
0: Carai.
1: Però ja es curen en salut, eh? No respondemos de la veracidad del siguiente relato.
0: És lo de menys. Sin haber entrobato.
1: Pero lo reproducimos por si puede servirle para un final emocionante a un autor de novelas o melodramas policíacos.
0: Molt bé.
1: Un colono de Pensilvania se sintió herido en una pierna a través de la bota, sin haber visto ninguna serpiente de cascabel. Creyendo que había sido herido por un arbusto, entró en su casa sin darle importancia a lo sucedido. A las pocas horas sobrevinieron los vómitos y las convulsiones sintomáticas de las picaduras de reptil, no tardando en morir presa de horribles dolores. Transcurrido un año, un hijo del difunto puso en venta los efectos de su padre, pero otro hijo, no queriendo que pasasen las botas a poder de un extraño, las reservó para sí. El mismo día de ponérselas sintió un ligero dolor. Aunque la pobre madre, asociando ideas y recuerdos, tuvo una funesta sospecha, no pudo evitar la desgracia que sobrevino a las pocas horas.
0: ¡Ay, qué Dios!
1: Esta nueva desventura, prontamente divulgada, atrajo la atención de un médico de la localidad que, examinando las botas, halló un diente de serpiente de cascabel incrustado en la suela y cuya saliente estaba de abajo arriba.
0: ¡Ostras! Sí. ¡Qué una historia!
1: El médico extrajo el diente y pinchando con él a un perro
0: le produjo
1: la muerte a las pocas
0: horas. És que, escolta, jo ja estava absolutament destrossat amb aquesta història. I el remate no me l'esperava. Allò de, el final le sorprenderà. O sigui, anem a provar. No, tengo esta teoría, vamos a probarlo. Mira, un perro, puf! I el mata.
1: Sí. Ostres.

0: Perquè també aquí, perdó, quina mala bava tenia la serp aquesta,
1: Tenia molt males pulgues.
0: Males pulgues i mala bava, perquè, escolta, aquesta dent va anar matant gent, O sigui... Sí.

0: punta de ferro.
1: Punta,
0: i...
1: Sí, sí, que bueno, les fan servir per treballar en centrals nuclears o on sigui. Sí, sí, aquí que no entra nada, eh? Aquí no entra nada. Que en tot cas li fas una, eh? Una ortodòncia a la, a la, a la serp que et vulgui queixar-la. Quina història més absolutament impressionant. I mira, 100 anys després encara se'ns posa la, los pelos com escàrpies, eh? Imaginant que això, o sigui, impressionant aquest, aquest document. Va, anem amb més coses que ens explica en David Morales i després anem amb l'entrevista del dia, que així intentem despertar. Vigilen sus zapatos, que aquí diem sempre, o los zapatos de sus familiares muertos por extrañas circunstancias, anem a dir-ho així, i us seguim acompanyant fins a les 6 en aquest inici de dimarts, dia 8 de setembre de 2026. Seguim.

0: Va passar tal dia com avui, 8 de setembre del 1888. Es troba el cadàver d'Annie Chapman, segona víctima de Jack l'Esbudellador. Aquell dissabte al matí al barri de Whitechapel, a l'est de Londres, un veí anomenat John Davis va fer un descobriment macabre al pati posterior del número 29 de Hanbury Street. A les 6 del matí va baixar les escales i va ensopegar amb el cos sense vida d'una dona de mitjana edat, estesa a terra amb la gola profundament tallada i l'abdomen obert amb una mutilació brutal. Els òrgans interns havien estat extrets i col·locats amb cura al voltant del cos en un acte de violència que va horroritzar els investigadors. La víctima va ser identificada com Annie Chapman, una prostituta de 47 anys, coneguda com Dark Annie pels seus cabells foscos i la seva vida errant. El metge forense, el doctor George Baxter Phillips, va estimar que la mort havia ocorregut dues hores abans, possiblement entre les 4 i les 5 del matí, i va confirmar que l'assassí tenia coneixements anatòmics bàsics, ja que havia tallat amb precisió per extreure l'úter. Una història, la de Jack l'Esbudellador, que ha estat portada a la ficció en diverses ocasions, com aquesta del 1944.
1: He visto, me ha asustado. Venía corriendo por esa calle. Era el asesino.
2: ¿Pudo verle la cara?
1: No, estaba muy oscuro. Apareció como una sombra. Acabaremos todas como ella. Se oculta en la oscuridad como una sombra perdida.
0: Recordem, doncs, que va passar tal dia com avui, 8 de setembre del 1888, que es trobava el cadàver d'Annie Chapman, la segona víctima de Jack l'Esbudellador.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Va passar el dia com avui, 8 de setembre de l'any 1981. Mecano publicava Hoy no me puedo levantar. Aquell dia sortia al mercat el primer senzill del trio madrileny format pels germans Nacho i José María Cano i Ana Torroja. Una cançó que es convertiria en el seu debut discogràfic i en la porta d'entrada a una de les carreres més brillants del pop en castellà. El tema, amb un so sintètic i fresc, d'autor de la New Wave i de l'electrònica que triomfava aleshores a Europa, va connectar immediatament amb el públic jove de la movida madrilenya, el moviment cultural que vivia el seu moment més efervescent just després de la dictadura. Hoy no me puedo levantar parlava, amb un to desenfadat, dels excessos de les nits de festa i la seva lletra es va convertir en un petit himne generacional. L'èxit del senzill va permetre a Mecano fitxar per CBS i publicar pocs mesos després el seu primer àlbum homònim, que confirmaria el bon moment del grup. A partir d'aquí, la banda encadenaria èxits com Me colé en una fiesta o més endavant Hijo de la luna o Una rosa es una rosa, consolidant-se com un dels grups més venuts de la història de la música espanyola. Recordem així que va ser un dia com avui, un 8 de setembre de l'any 81, que Mecano publicava Hoy no me puedo levantar.

Soc l'Esther Torres i soc organitzadora professional. Avui us vull fer treballar. Sí, ja toca. Ja després de parlar-vos de tant de l'ordre, avui us tocaria fer una mica de feina. Vull que mireu al vostre voltant, on segur que hi ha molts objectes que esteu acostumats a veure com a part de la vostra decoració i que no sou conscients que no necessiteu. Aquests objectes innecessaris estan ocupant un espai que segur que el podríeu destinar a altres coses més útils. Per tant, crec que ha arribat el moment de dir-li adéu. Com que pot ser que tots sols no els veieu, us vaig ajudar i us vull dir 60 coses que són inútils. Sí, de fet he dit 60 coses, n'hi ha moltes més, però no és qüestió que m'agafeu mania en les primeres de canvi. Aleshores, l'únic que em toca seria començar. Esteu preparats? Doncs vinga. La primera cosa, bosses de plàstics i penjadors de tintoreria acumulats en els armaris. Cintes de caset des de que Maria Cristina volia governar. Qualsevol peça de roba, tacada, deformada o trencada. Mitjons orfes. L'altre parell viu a Nàrnia i no torna a casa nostra. Bolígrafs que no pinten. Medicines caducades. Recorda que hi ha que portar-les als contenidors de reciclatge de la farmàcia. Cosmètics secs, caducats o mostres que mai utilitzaràs. Llibres i apunts de quan estudiaves, ja no els necessites. Aliments que viuen eternament al congelador. Tasses, plats, coberts incomplerts. Objectes duplicats de la cuina, no necessites 8 culleres de fusta o 4 obrellaunes. Iogurtera, màquina de fer pa. Bueno, de fet, aquests que jo els dic ognis, objectes culinaris no identificats, poden marxar de la vostra cuina. Espelmes a mig començar.

0: oblidades a algun armari, cintes de VHS o DVD per veure amb quin reproductor si ja no en tenim, carregadors d'objectes que ja no tens, paper de regal utilitzat, manuals d'instruccions, a internet es troben tots, tàpers groguents, sense tapa o que no tanquen, revistes velles o diaris que ja no llegiràs, claus, claus de quin reina. Correu brossa, joies trencades o bijuteria de quan l'Ada Torroja va fer la comunió, calendaris antics, ampolles de perfums quasi buides, joguets o jocs antics on els hi falta alguna peça, caixes buides d'electrònica, de petits electrodomèstics o de sabates, pintura sense utilitzar, si quan la tornis a utilitzar segur que no té res a veure amb el color de la teva paret, roba per nen que ja no els hi va bé, 250.000 bosses de compres, adorns nadalencs antiquats, portàtils i mòbils que ja no utilitzes, mantes antigues, botons, botons que guardem i ja no cosim, espècies caducades o que no utilitzes, productes de neteja que no t'agraden, draps de cuina vells o trencats, vells trofeus o records que ja no valores, regals que mai et van agradar, mitges trencades o amb carreres, el desordre a la teva bossa o moneder, rebuts innecessaris, radiografies, informes mèdics, una analítica del fa dos dies ja és vintage. Roba interior en mal estat, decoració de casa teva que ja no t'agrada, llibres que mai has llegit i que mai llegiràs, l'ampolla d'anís del mono que crec que el mico agrairà la seva jubilació després de 30 anys a l'armari, excés de tovalloles de bany i llençols, testos sense planta i sense perspectiva de tenir-la, tinta d'una impressora que ja no tens, monedes de països a on no tornaràs, rellotges des de l'adolescència, ampolles i pots buits a la cuina, esponges que aconsegueixen fer un peeling a tot el cos només mirar-les, ganivets i tisores que ja no tallen, o a l'afilador o a reciclar. Camisetes del teu club esportiu des d'abans que es constituís, material d'escriptori obsolet, camisetes de publicitat que el Pau Gasol entra dues vegades, sabates que et fan mal, no t'agraden o no et poses. 101 no són els dàlmates que teniu, sinó les velletes que teniu a la vostra aigüera. I podia continuar, de fet fa poc vaig fer una llista que era més de 120. Revisa periòdicament el teu entorn i desfés-te de tot allò que no té cabuda a la teva vida. Si voleu saber més, hauríeu d'entrar a la meva web, estertorres.com, i allà tindreu més informació.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 8 de setembre de 2026. Però abans d'acabar la funció i tancar la paradeta, va, una notícia d'aquestes que ens agrada sempre comentar, que ens pot donar debat, de dir, mira, saps què han dit a la ràdio? Doncs han dit això, això que ens explicarà ara en David Morales. Quina has triat avui, a veure?
1: Anem cap a Estats Units, a New Jersey. El senyor John Cotterman és cofundador d'una iniciativa que es diu Tidal Nuts per netejar les costes.
0: Ah.
1: Fa uns dies estava fent les seves tasques a l'Upper Townsite, tota normalitat, allò que va recollint ampolletes,
0: sí, allò que es fan
1: una llauna, sí. Sí. I de sobte va trobar una ampolla, però el que li va cridar l'atenció és que aquella ampolla, la boca, estava segellada per evitar que hi entrés l'aigua.
0: Sí.
1: Dintre hi havia un missatge.
0: Ep, ep.
1: Sí, va obrir i resulta que és, era un missatge que portava més de 50 anys a la deriva.
0: Sí.
1: Es podia llegir dintre de la nota, aquesta ampolla va quedar a la deriva el 20 d'agost del 1973 a la platja del segon carrer de Ocean City, mentre els meus segrestadors em transportaven a una illa davant de la costa de l'Atlàntic. Si us plau, avisa la meva família que una banda de despietats pescadors d'esponges m'estan obligant a bussejar per ells en aigua.

0: aigües infestades de taurons. Si us plau, torna aquesta nota a casa meva. Potser m'hagis salvat la vida. Gràcies, Laurie Blair. En aquell moment, Laurie Blair era una nena de 9 anys.
1: No m'ho diguis, això.
0: Sí, bàsicament, amb la seva germana, totes
1: val.
0: Dues amb molta imaginació.
1: Val, val.
0: Havien decidit llançar la... a moda de broma, llançar l'ampolla al mar.
1: Quin ensurt que m'havien dut, mare meva.
0: Sí. La Laurie
1: ja veuràs
0: tenia...
1: quan arribis a casa, nena, de la que has liat aquí, mare meva.
0: La Laurie tenia 9 anys, la seva germana Allison en tenia 16. El cas és que el senyor John Cotterman va decidir investigar.
1: Home.
0: I va intentar trobar a qui havia llançat aquesta ampolla.
1: Per regalar-li unes esponges, saps? Sí. Allò de dir, sí.
0: Malauradament no va aconseguir trobar la Laurie Blair. La Laurie Blair va morir el 2019.
1: Ostres.
0: Però sí que va aconseguir localitzar la seva germana.
1: La germana gran.
0: Sí, la germana gran. Va explicar que la seva germana era una persona molt creativa, molt peculiar, que tenia molt de sentit de l'humor. I que, bé, de fet va ser ella qui va escriure el missatge amb allò que li anava dictant la seva germana petita.
1: Vale, és a dir, l'autora material com a tal era la que encara és viva. La gestora del projecte és la que pobreta va morir. Eh? Impressionant.
0: Exacte. Impressionant. Doncs d'aquesta manera, un cop va aconseguir posar-se en contacte, el senyor Cotterman va decidir enviar-li la carta físicament a la germana perquè la tingués de record d'aquesta història, una història que, doncs mira, tenia a la seva germana com a protagonista, malauradament ja no hi és.
1: Doncs quina història, una història d'aquestes que supera, la realitat molts cops supera la ficció, perquè una ficció acostuma a tenir una intenció, no? Sigui humor, sigui drama, però aquesta història té moltes vessants, té moltes arestes, no? que ens fan pensar sobre el que pot ser una broma, no? Pot ser aquesta connexió entre les dues germanes, no? El que es podien imaginar, que algun dia, clar, la intenció és que algun dia això ho trobés i pensessin com reaccionaria aquesta persona, però que ho fes 50 anys després i quan hi ha una d'elles ja no hi seria... És el que no deixa de sorprendre't a la vida, no? La vida no és un guió que està allò escrit amb tota la lògica. Molts cops és més il·lògica del que ens podem imaginar. Per tant, el millor que podem fer és viure-la amb intensitat, amb les idees d'intentar anar cap a una direcció, però deixant-se portar també per les sorpreses i els girs inesperats que us pugui oferir aquesta experiència única i irrepetible en principi, tot i que hi ha gent que defensa que poden haver repeticions o variacions. Per si de cas, David, per si de cas, visquem-la al màxim d'intensament i feliçament, i si després ens podem reencarnar o tornar a començar com si fos una partida de videojoc, ja ens hi trobarem. Però per si no, escolta, gaudim-ho al màxim. David, que tinguis un dia fantàstic.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimarts, dia 8 de setembre de 2026, que tornarem aquesta propera nit, com sempre, a 2:15. Que vagi molt bé, us deixem en mans de Déu.

0: Más de uno, con Rafa Latorre.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
2: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015.

0: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Dimarts 8 de setembre, primer dia d'escola després de les vacances d'estiu, un inici de curs que ve marcat per la vaga educativa amb protestes de docents convocades arreu de Catalunya. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un vehicle avariat de fa tot just uns minuts que talla un carril de circulació en sentit sud a la B20, a la ronda de dalt, a l'altura de Canyelles, i que dificulta encara més la circulació, donat que ja hi ha retencions en sentit sud des del nus de la Trinitat fins al punt de Vallebron. També tenim retencions a la ronda litoral, en aquest cas des de Santa Coloma de Gramenet en sentit sud fins a la Barceloneta de manera intermitent. Per altra banda, també tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona. Per la AP7 i retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, i a la C58 circulació intensa a hores d'ara des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Cap al nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles que, com dèiem, per truc afecten a les dues rondes. Per altra banda, al vessant Llobregat també hi ha retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la P23, concretament des de Pallejà i Molins.

0: Serrell. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui tindrem sol al matí amb calor i a partir de la tarda apareixeran nuvolades i començaran a caure ruixats intensos.

0: normalitat. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Asseguren que no aturaran les mobilitzacions amb un xec en blanc i consideren que no hi ha hagut cap pas endavant en els darrers mesos, tampoc en la reunió de dijous passat amb la consellera Esther Niubó. Per això, avui han convocat una nova jornada de protesta amb diversos actes descentralitzats arreu del territori. A Barcelona hi haurà una manifestació que començarà a les 10 a la plaça d'Urquinaona i que acabarà a la plaça de Sant Jaume, on es farà una assemblea. També hi haurà accions similars a Girona, Lleida i Tarragona, però no només les capitals de província seran protagonistes d'aquest nou dia de vaga. S'han previst també mobilitzacions al Baix Llobregat, a Manresa, al Vallès Oriental i l'Occidental, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Urgell i la Cerdanya.
0: En aquest context, des de la FAC, les associacions federades de famílies d'alumnes respecten la lluita del professorat, però reclamen que arribin aviat a un acord amb el departament per evitar que les vagues s'estenguin durant el curs, perquè tenen conseqüències directes sobre l'alumnat.
2: Naturalment, això, en un inici de curs, en un moment en què és delicat, perquè alguns infants tenen primers contactes, s'estableixen, diguem, rutines inicials, genera una disfunció i una intranquil·litat generals des dels infants fins a les famílies, no? Però, evidentment, té una afectació sobre el desenvolupament normal.
0: Eren declaracions a la brúixola del president de la FAC, Jordi de Carreras. A més de la vaga, el curs comença amb un altre repte pendent, que és el de pal·liar la calor que fa a les aules. En aquest sentit, el president hi ha anunciat que en les properes setmanes el govern presentarà un programa per combatre aquest problema. Però els docents, que fa temps que denuncien la situació, no hi confien gaire.
3: Ho veig una mica complicat, no?, poder fer front al que diu, no?, amb tantes escoles.
4: No arribaran d'aquí dues setmanes, potser arribaran pluges i farà més fresqueta i s'oblidarà el tema. I fins al abril, maig, juny de l'any vinent, i tornarem a estar igual o pitjor.
0: Eren l'Estefania, mestra de primària al Segrià, i l'Albert, professor de secundària al Vallès Oriental, en declaracions a Onda Cero. I amb tot, creix també la pressió política sobre el govern en aquesta vigília de la vaga educativa. Comuns, Esquerra i Junts coincideixen a responsabilitzar l'executiu de Salvador Illa d'haver arribat al primer dia de curs amb un conflicte obert amb els docents. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Gerardo Pisarello, dels Comuns, considera que la convocatòria és un fracàs del govern i reclama fets concrets i més diàleg amb els professors.
6: Aquesta vaga implica un fracàs per part del govern. No n'hi ha prou amb demanar treves. Calendarització, fets concrets.
5: Des d'Esquerra, Elisenda Alemany retreu a Illa que demani una treva als sindicats sense haver negociat durant l'estiu. Un posicionament que també critica Mònica Sales, de Junts.
7: I encarem demà una nova vaga perquè el govern de la Generalitat no ha fet la feina i continua remolc dels problemes del dia a dia de Catalunya.
8: La consellera Niubó ha tingut tot l'estiu per intentar reconduir aquesta situació i, en canvi, no ha mogut ni un dit.
5: PP, Vox i la CUP van un pas més enllà i exigeixen el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: A tot això, sàpiguen que el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document ni informe relatiu a la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. Una qüestió que va greujar el malestar del professorat i va provocar la petició d'explicacions per part dels partits.
9: Más de uno Catalunya.
0: Canviem de qüestió. A Catalunya el preu de l'habitatge s'ha encarit un 10% en comparació amb el mateix període de l'any passat, amb el mercat de segona mà com a principal impulsor d'aquest creixement. Una xifra rellevant, però inferior a les registrades en els trimestres anteriors. Mentrestant, la compravenda ha caigut prop d'un 8% el mes de juliol. Aquesta paradoxa s'explica perquè cada cop són menys les famílies que poden optar a adquirir un pis nou i els habitatges de segona mà concentrats a les zones urbanes estan cada cop més sol·licitats. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Héctor Simón, argumenta que aquest fet no és contradictori.
10: Entenc que hi ha doncs, una part de doncs, la demanda que, degut a les condicions socioeconòmiques de les famílies, doncs, no pot doncs, arribar a aquests preus, estar fora no, d'aquest mercat de compra-venda, però això no vol dir que la demanda doncs, no segueixi existint. I, per tant, degut a aquesta escassetat, doncs, això fa que vagin pujant els preus.
0: Més coses, el jutjat de Vilafranca del Penedès que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat ha requerit a Adif i Renfe informar sobre el manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre. Gabriel Figueredo, bon dia.
11: Bon dia, el jutge ha requerit l'expedient complet, incloent-hi els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables al tipus d'infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables tècniques directes del tram i jeràrquiques en matèria de manteniment. Així mateix, també ha reclamat Adif i Rodalies als registres de circulació i de comunicacions operatives del

0: tuvo arranques de cristianismo, como si fuera el portugués con un ego subido, hoy que se van a ir desvelando los candidatos al Balón de Oro. Ya te ha contado Pidal hace un ratito que el Barça pone a mediodía a Lamine en el foco, y aquí no compite porque su entrenador Flick, alemán, hablando en inglés, no es dado a grandes titulares. Simeone va a hablar en Liverpool y no parece que sea Julián Álvarez al que el Atleti ponga en el foco. Real Madrid-Inter, el Villarreal empieza en la Alemania renana, en Dortmund, a 400 kilómetros de la Sajonia-Anhalt, y el Betis en Francia, el Lille, equipo que entrena el hijo de Ancelotti, y en la vuelta bética a la Champions. Un dato, el último partido verde y blanco en esta competición fue un 6 de diciembre del año 2005. Hubo algo más ayer en Getafe, un partido de fútbol en el que empataron el Getafe y el Celta. La Real ganó en Elche cuando se quedó con 10-3-2. Alcaraz va a jugar la próxima madrugada contra Ben Shelton en cuartos del Open de Estados Unidos. Esta madrugada ha ganado Zverev, y la selección femenina de baloncesto se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial tras ganar a Japón. Y la Fórmula 1 en Madrid. Detalles de lo que va a ser el Gran Premio cuenta hoy La Razón, que el asfalto del circuito es de Vicálvaro y que tiene su importancia porque la cercanía a IFEMA hace que el tiempo entre la producción y la extensión por el trazado sea el ideal.
1: Ay, qué bueno. Nos escribe el alcalde de Málaga, que también
2: está escuchando.
1: Sí, es el día de la Virgen de la Victoria. Se celebra hoy en Málaga. O sea que en Málaga.
2: Pues un saludo. También
1: Albacete, Extremadura, Salamanca.
2: España de fiestas.
3: Y esto que sigue.
1: Asturias.
3: Esto sigue.
1: Pues a todos. Nos dejamos a alguien seguro.
2: Seguro.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors amb 6 dies d'activitats, música i tradició popular. A la Galera, fins al 13 de setembre, exposició del Temps i dels Somnis amb pintura i escultura de Mont Calbó i Xavier Moreres. Seguim cap a Amposta. L'Opati presenta la instal·lació La pell del Delta, una reflexió artística sobre el paisatge i la memòria del Delta. Fira Tàrrega omple els carrers de teatre, dansa i circ un any més, del 10 al 13 de setembre. I Altafulla continua l'Altafujàs amb concerts de jazz fins al 19 de setembre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
8: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
9: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
3: Bon dia. Aquest dimarts els centres escolars tornaran a obrir les portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho fan amb la incògnita de si seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i la COSA han convocat vaga per a

Aquest primer dia de curs escolar, el conflicte entre el Departament d'Educació i part dels sindicats continua obert després que USTEC i CGT no s'afegissin al pacte que al maig sí que van signar Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. La protesta es materialitza en manifestacions i assemblees arreu de Catalunya durant la jornada. A Lleida, un esmorzar popular a l'aparcament de Fira de Lleida ha donat el tret de sortida a 8:15 del matí i a 8:00 del matí es preveu que comenci una protesta i una manifestació davant de l'estació de trens. Més tard, a 11:00, hi ha convocada una macroassemblea de l'Assemblea Educativa de Ponent a la plaça de la Paeria. I el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu han denunciat que el Departament d'Educació i Formació Professional no ha lliurat en condicions d'ús el nou menjador escolar d'Esterri d'Àneu i li exigeixen que assumeixi la seva responsabilitat i resolgui de manera immediata les deficiències que impedeixen posar-lo en funcionament. A un dia de començar ja les classes, l'equipament que ha de donar servei als alumnes de primària i secundària de l'Escola La Closa i l'Institut Morelló continua sense la instal·lació de gas connectada ni operativa, fet que impossibilita engegar la cuina i, per tant, garantir el servei des del primer dia. La Paeria de Lleida ha constituït un comitè d'experts per abordar situacions relacionades amb la seguretat ciutadana, com els aldarulls que hi va haver entre joves i membres de la comunitat pakistanesa al Parc sobre les Vies. L'integren una desena de persones, 7 de les quals externes d'àmbits com l'advocacia, però també el tecnològic i la sociologia. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que l'objectiu és obtenir reflexions per adoptar estratègies i prendre mesures. En aquest sentit, ha parlat de les càmeres de seguretat al carrer com un element que potser no és suficient si no se sap gestionar bé. La Rosa també ha anunciat que es personaran contra la recent excarceració del detingut per cometre robatoris i incendiar cases a l'Horta de Lleida. I una senyera de 130 metres de llarg que envolta des d'aquest dilluns les façanes de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb motiu de la Diada aquest divendres. La intervenció incorpora una selecció de frases que reivindiquen la identitat i la llengua catalanes amb cites d'autors com Montserrat Roig o Salvador Espriu. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufac, i del director de la institució, Andreu Vázquez, ha inaugurat aquesta intervenció que serà visible fins al 27 de setembre. La proposta serveix per donar el tret de sortida la programació del cicle Sobirania i Autodeterminació amb un programa de 4 conferències, un concert i un espectacle també de dansa contemporània. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: T1 Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest dimarts arrenca el curs escolar 2026-2027 amb jornada convocatòria de vaga als centres educatius arreu de Catalunya i amb manifestació també a primera hora del matí a Lleida. Avui és dimarts, és 8 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 22 graus a Cervera, 23 a Tàrrega i a Mollerussa, 24 a Balaguer i a les Borges Blanques, al Pirineu 20 graus al Pont de Suert, 21 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera avui, aquest dimarts al matí, ens l'avança Noelia García. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui continuem amb calor i altes temperatures a gran part del territori. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 32 graus a Viella. Durant aquest matí, sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert i al Pirineu i a la Vall d'Aran s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Bufa vent fluix, augmentant a moderat.

0: és una informació d'AMF.
1: Gràcies, Noàlia. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als

0: La teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem aquest dimarts. Els centres escolars tornaran a obrir les portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita. Desitjaran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i la COS han convocat vaga per al primer dia d'aquest curs escolar. El conflicte entre el Departament d'Educació i part dels sindicats continua obert, després que USTEC i CGT no s'afegissin al pacte que al maig sí que van signar Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. La protesta es materialitza en manifestacions i en assemblees arreu de Catalunya des de primera hora d'aquest matí durant tota la jornada. A Lleida Ciutat està previst un esmorzar popular a l'aparcament de Fira de Lleida, que ha començat a 8:45 del matí. Des de les 8 es preveu ja l'inici d'una protesta i una manifestació davant de l'estació de trens de Lleida, i a les 11 del matí hi ha convocada una macroassemblea de l'Assemblea Educativa de Ponent a la plaça de la Paeria. I seguint en l'àmbit educatiu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament de Sarrià d'Àneu han denunciat que el Departament d'Educació i Formació Professional no ha lliurat en condicions d'ús el nou menjador escolar de Sarrià d'Àneu i li exigeixen que assumeixi la seva responsabilitat i resolgui de manera immediata les deficiències que impedeixen posar-lo en funcionament. Aquest mateix dia d'inici de curs, l'equipament que ha de donar servei als alumnes de primària i secundària de l'escola La Closa i l'Institut Morelló continua sense la instal·lació de gas connectada ni operativa, fet que impossibilita engegar la cuina i, per tant, garantir el servei des del primer dia. Destaca també que la Paeria de Lleida ha constituït un comitè d'experts per abordar situacions relacionades amb la seguretat ciutadana, com els aldarulls que hi va haver entre joves i membres de la comunitat pakistanesa al Parc Sobre les Vies. L'integren una desena de persones, de les quals externes i d'àmbits diversos, com l'advocacia, el tecnològic o la sociologia. L'alcalde Fèlix Larros ha explicat que l'objectiu és obtenir reflexions per adoptar estratègies i prendre mesures. En aquest sentit, ha parlat de les càmeres de seguretat al carrer com un element que potser, diu, no és suficient si no se sap gestionar bé.
2: El fet de tenir càmeres no és suficient. I, per tant, vol dir que s'ha de gestionar tota la informació que se'ns facilita per determinar polítiques actives en matèria de seguretat. No? És a dir, no només pel fet que hi hagi càmeres, algun dels membres del comitè ens ha dit hi ha ciutats, ha posat el nom de la ciutat, no la repetiré perquè no cal, però hi ha ciutats que estan absolutament controlades per càmeres i no hi ha forma de que baixin els fets delictius. No? Per tant, no es tracta només de posar càmeres, es tracta que la càmera permeti aportar informació a fi efecte de l'adopció de mesures més concretes que vagin a resoldre.
1: El PAENCAP també ha anunciat que es personaran contra la recent excarceració del detingut per cometre robatoris i incendiar cases de l'Horta de Lleida. Més qüestions. Una senyera de 130 metres de llarg que envolta des d'aquest dilluns les façanes de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb motiu de la Diada. La intervenció incorpora una selecció de frases que reivindiquen la identitat i la llengua catalana amb cites d'autors com Montserrat Roig o Salvador Espriu. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufac, i del director de la institució, Andreu Vázquez, han inaugurat aquesta intervenció, que estarà visible fins al dia 27 de setembre. La proposta serveix per donar el tret de sortida a la programació del cicle Sobirania i Autodeterminació, amb un programa de 4 conferències, un concert i un espectacle de dansa contemporània. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en marxa aquest dilluns la nova línia de bus que uneix Guissona i Cervera a la Segarra. Els uneix cada hora els dies feiners. Autoritats de la comarca i usuaris han celebrat aquest nou servei, ja que suposa una millora en les comunicacions entre els dos principals municipis de la comarca. L'alcalde de Guissona, Jaume Arts, ha destacat la necessitat que hi havia de millorar aquesta connexió.
3: Bueno, molt contents que avui, aquest dilluns, doncs, donem el tret de sortida en aquest servei, que són llançadores amb freqüències d'una hora cap a Cervera, que enllacen tant amb la via fèrria com els busos que venen de Lleida i Barcelona. Per tant, clar, és molt important perquè a Guissona sí que és veritat que fins ara teníem el transport a la demanda, que va ser una opció molt bona fa temps, però a Guissona, amb 8.000 habitants, ja teníem una necessitat de connexions

0: necessita. Fa uns anys era un 60%, amb la guerra d'Ucraïna s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya certament la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
2: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
3: Claro, visto así.
2: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la radio que te escolta. Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 8 de setembre, dia de nervis, de molts nervis pels més petits de la casa que comencen al col·le i a més ho fan en vaga de mestres. De seguida ens ho explicaran els serveis informatius d'aquesta casa. Però també volem parlar avui dels veïns i veïnes del barri del Putxet que veuen que dos mesos després de l'esvoranc per les obres de l'L9 del metro, el 20% d'ells encara no ha pogut tornar a casa i segueixen sense obrir els negocis. Per tot plegat han decidit presentar una demanda col·lectiva a la Generalitat. De seguida ho explicarem abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. Aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Yara Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
1: Montse Baix,
4: avui
1: bon dia.
4: No ha estat l'últim, no ha estat l'últim.
1: Vinga, gomet verd per tu.
4: Ayer parlava ahir.
1: Avui no tenim molt de temps, Víctor Lozano, ja t'ho aviso, eh?
5: Cortita i al pie, cortita i al pie, Víctor, va.
6: Chivato.
4: Ara toca tragar, eh?
1: Comencem amb la cançó del dia.
5: Doncs mira, avui la temàtica de la cançó del dia està molt clara, eh? I és que

0: Doncs sí, avui ha sonat la campana per primera vegada aquest curs, indicant que els alumnes han d'entrar a classe, tal i com cantava Tequila amb el seu tema Matrícula d'Honor. Un tamacle, un tamarro, a mi m'encanta. Una cançó...
1: cançó que ha triat el Jota sense cap mena de dubte, coneixent-lo.
2: Doncs
0: no, l'he triat jo. Aquesta secció me la faig jo, Víctor. Una cançó amb la que segur que molts alumnes es senten identificats, ja que parla de la mandra que fa anar a l'escola i passar-s'hi tot el dia. Vull pensar que no és el sentir de la majoria d'alumnes, que la majoria tenen ganes d'anar-hi, però aquesta cançó gambarrota de Tequila ens serveix per donar el tret de sortir del curs escolar que comença, això sí, condicionat per les protestes dels mestres. Ara coneixerem tots els detalls amb els companys dels serveis informatius, però sigui com sigui, doncs, el curs ja ha arrencat.
2: Pobrets els mestres, no els nens.
0: Pobrets els mestres.
1: Pobrets els nens.
2: Però si porten 3 mesos de vacances, tu,
1: necessiten
2: ordre, rutines, i aprendre.
1: Sí, sí. Meravellós que era arribar
2: a més es retroben amb els amics. El primer dia a classe.
3: A mi m'encantava tornar al col·le.
1: Perdó, per favor.
3: M'encantava.
1: Colla d'amargats que heu tingut una infància infame.
3: Com podíeu tenir
1: ganes de tornar al col·le el punyetero 15 de setembre? El 15
2: de
1: setembre.
4: La temporada de ràdio també començava abans del 15 de setembre.
1: Sí, però a mi la ràdio m'encanta. En canvi, al col·le...
2: Gràcies a anar al col·le estàs aquí.
1: Bueno,
2: sí, no?
1: Discutible.
2: No sabries ni llegir ni escriure.
1: Para llegar aquí he abrazado muchas farolas.
2: Bueno, el que hagis fet per arribar aquí ja t'ho quedes per tu. Robert, què preguntes a l'audiència avui?
4: Doncs avui arribem a la segona edició d'aquesta temporada d'una secció que la setmana passada va fer les delícies, les nostres delícies.
2: Totalment.
4: Perquè va causar una allau de missatges de participació i de persones que volien esbrinar quina era la cançó que hi havia darrere de les pistes que vam anar desgranant durant tot el programa, que és el que tornarem a fer avui en aquesta secció que hem titulat així. You
5: must remember this. Cada dimarts a kiss is just a kiss. A la ciutat a sigh is just a sigh. Tócala otra vez. The
4: fundamental things apply. Jo no tocaré, jo donaré pistes al llarg del programa que ajudaran les persones que ens escolten, espero que les ajudin a esbrinar de quina cançó es tracta. La setmana passada vam anar a l'any 1963 amb Amor de Verano, que no El final del verano, de Duodinámico, que no El Duodinámico. Ara anem amb una cosa una mica més moderneta, només diré això.
2: Bueno.
4: Què?
2: Bueno, sí, és més moderna que l'altra, però...
4: Ah, més moderna que aquella. I és una pista.
2: No traspassem al segle XXI.
4: I després diré una pista, la primera.
2: Vinga.
4: Té molt a veure amb nosaltres. Molt.
2: Amb nosaltres com aquí.
4: Amb nosaltres.
3: Poden ser
2: amb nosaltres. No, saps, amb, molt... no dius amb quin nosaltres. Tu i jo, la Montse i tu.
4: Amb nosaltres.
1: Nosaltres.
2: Nosaltres. Bueno,
3: human.
2: Víctor, Montse... Tu la saps, Gerard?
0: Jo no la sé.
2: No la saps?
0: No
2: has escoltat com ho dèiem a la redacció?
0: Avui no la sé, no.
2: Us llanceu a la piscina? Quina cançó pot ser?
0: Amb nosaltres, Radio Gaga.

0: any és? No dius ni l'any, eh, ara?
1: Vols que el digui ja?
0: Sí, no?
1: És de dues dècades posterior a la de la setmana anterior.
0: Dels 80.
1: Dels 80.
0: Dels 80?
1: Digue més, de la primera meitat dels 80.

0: Bueno, potser ha volgut fer-li...
1: A mi m'ha ballat, a mi m'ha ballat.
2: Home, se poca fe.
0: El Gerard, li ha volgut fer un guinyet al Gerard o algo, llavors.
3: El Diango.
4: El tractor...
1: Escolta'm.
4: El tractor amarillo.
0: El tractor amarillo.
3: Té molt a veure amb nosaltres, totalment. Què té d'aquí un tractor?
4: El tio anava amb el tractor a escoltar la ràdio. Ho diu la cançó, ho deia.
3: Què dius?
4: Sí, que anava escoltant els 40
3: principals. No siguis com la IA que t'inventes les lletres de les cançons i aquestes coses. Ja tenim dues pistes, és dels principis dels 80 i té a veure amb nosaltres, però no sabem quin nosaltres. Amb la qual cosa ho posa difícil de moment al Robert. Estigueu atents al llarg del programa que anirà donant més pistes sobre aquesta cançó misteriosa.
4: Però més pistes, perquè aquestes són molt difícils.
3: Bueno, clar, no podem posar fàcil a la primera.
1: Ah, ja, si no, no hi ha joc.
3: Clar.
2: Espero una allau de missatges que desbordin el WhatsApp d'aquesta casa, que és el 676-760908, 676-760908. Allà poden enviar des d'ara mateix els seus WhatsApp, les seves notes de veu, intentant esbrinar de quina cançó es tracta avui, això de... Toca-la, otra vez.
3: Robert. Vinga, va, jugar amb nosaltres, notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montserrat, repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
3: Dèiem, avui és dimarts, 8 de setembre, i és el primer dia de curs escolar a Catalunya. Un primer dia que ha començat amb una vaga docent i amb diverses accions de protesta arreu de Catalunya.
0: Sí, amb diverses accions protesta i manifestacions, com deies ara, Míriam, convocades a les principals ciutats del territori i també altres punts de referència, com pot ser el Baix Llobregat, les Terres de l'Ebre i els Pirineus catalans. A Barcelona s'ha convocat una manifestació que havia de començar en principi a les 10 del matí.
3: I seguint-ho tot des de primeríssima hora d'aquest matí ha estat la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Míriam. Doncs ja ho deia bé, la Montse havia de començar a les 10, però finalment ho ha fet a les 11. Aquesta hora de retard ha fet que la manifestació hagi arribat cap a les 12 aquí a la plaça Sant Jaume, on som ara. No sé si sentiu el xivarri que hi ha ara mateix aquí. Hi ha unes cartes instal·lades pels sindicats convocants, que són USTEC, CGT i la Intersindical. També hi ha un escenari on ara mateix s'estan llegint els motius de la vaga d'avui. Els docents han de decidir també des d'aquí si volen continuar i com, sobretot, aquestes protestes. Abans de la manifestació, els portaveus sindicals han demanat al govern que reobri la negociació, que és un dels clams que més se senten avui, i també han parlat de l'afectació que aquesta vaga pot tenir per les famílies, recordem, en aquest primer dia d'escola. En aquest sentit, han dit que elles, les famílies, també formen part de la lluita.
6: Ens sentim orgullosos d'aquesta feina que hem començat a fer conjuntament amb les famílies perquè creiem que això no va ni de salaris ni de condicions laborals, va de la millora del sistema educatiu de Catalunya i les famílies volen el millor pels seus infants i joves i nosaltres ho volem pel nostre alumnat.
5: Eren paraules de Marina Ruiz, del sindicat USTEC, que és el majoritari al sector i un dels convocants, com dèiem.
3: Doncs Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Si en qualsevol moment al llarg del programa necessites tornar a entrar per explicar-nos qualsevol cosa d'aquesta concentració, doncs els micròfons són teus.
5: Perfecte, moltes gràcies. Fins ara.
3: Doncs, com diem, seguirem molt pendents de com es desenvolupa aquesta jornada de protestes que ha començat a primera hora, quan els manifestants han protagonitzat talls de trànsit a diferents punts de la xarxa viària.
0: Sí, hi ha hagut afectacions a les rondes de Barcelona, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la P7 a Granollers, la C60 a Argentona o l'N340 a Tarragona. La protesta també ha arribat al transport ferroviari. A Lleida, una vintena de docents han accedit a les vies de l'alta velocitat a l'estació de trens de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han intervingut poc abans de les 9 del matí per desallotjar els manifestants i recuperar la normalitat a la infraestructura.
3: Mentrestant, l'oposició lliura els professors de cap responsabilitat i culpen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar aquesta vaga.
0: Sí, critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
7: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
8: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
9: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
0: Més enllà de legitimar les protestes dels docents, els partits de l'oposició també reclamen un pacte nacional per l'educació amb l'objectiu de renovar el model d'escola actual amb un pressupost i un calendari que garanteixi la seva aplicació.
3: I l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra que no és representativa de les aules catalanes i que no és comparable ni amb altres territoris ni amb resultats anteriors.
0: No és comparable perquè la representativitat de l'alumnat vulnerable i amb dificultats és inferior a la que correspon. Aquest biaix podria explicar que Catalunya

0: obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. Cal recordar que aquesta pífia ha desencadenat la destitució de la número 2 del departament i l'obertura d'expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec. La consellera Esther Niubó ha apostat per obrir un debat amb tota la comunitat sobre el sistema educatiu i defensa també racionalitzar l'ús de les tecnologies digitals i fomentar la comprensió lectora.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies i t'espero d'aquí una estona a Paraula de Cançó.
0: Nervis.
1: Fins ara. Nervis. I ara repassem l'actualitat esportiva. Avui comença una nova edició de la Champions.
2: The Champions!
1: Espera, que t'ho posa millor el tècnic perquè tu cantes fatal. Ara millor. Mira com riurà el Montse.
2: No passa de moda mai aquesta cançó. Mira la Montse mai. Com balla, mira-la
1: sí,
2: aquí.
1: Sí, vamos.
2: I
1: encanta.
2: Sembla el del, uno de los del Río, eh? Aquí va, eh?
1: Pobre
2: la Champions que va aconseguir
1: el Barça.
2: Però de moment el Barça no juga avui, el Barça juga demà, eh? Avui juga el Real de Madrid, el equipo de todos los madrileños, o de casi todos. Això diuen allà, alguns, no tots, eh? Bé, el cert és que l'equip de Mourinho rep a les 9 a l'Inter de Milà, al Santiago Bernabéu. Acaba de donar la llista de convocats, per cert, el tècnic portuguès. La tinc aquí a sobre, que me l'acaba de passar l'amic Alberto Pereiro, el meu company a Madrid, eh? Diu que les novetats són Tchouaméni, Thiago Pitarqui, Endrick. Han entrat en aquesta convocatòria que s'acaba de donar de cara al partit d'aquest vespre, en el que el Madrid intentarà debutar en victòria, partit que arriba després de la primera derrota de la temporada, la que va patir el dissabte passat, divendres passat al camp del Betis. Ja saps que Mourinho ha començat molt entranyable, molt maco, molt educat, molt cordial, però no? Ja, perquè clar, la piloteta entrava, però ja t'ho vaig dir jo, no us en refio perquè la cabra tira el monte.
1: Mourinho és Mourinho.
2: Llop amb pell de xai, no? Doncs
1: sí, sí, sí.
2: A la primera de canvi, a la primera derrota, doncs ja ha sortit el Mourinho arisc, polèmic i de crítica enverinada de sempre, fins al punt de disparar amb bala contra els àrbitres, els que demanen explicacions per no haver fet repetir el penal que Mbappé va fallar en el partit contra el Betis.
3: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. La cosa allí es un poco extraña.
2: És greu perquè Mourinho suggereix que el VAR sabia, doncs, que s'havia de repetir el penal segons ell i que no ho va fer per mala intenció, no? En fi, cosetes d'aquest entrenador que sempre ha estat un personatge bastant tòxic. També Kylian Mbappé ha fet unes declaracions que interessen, i és que no li va agradar que li preguntéssim si ell i Vinícius havien de córrer més, de pressionar més, de treballar més en defensa, i li van dir, pues, per exemple, com fan Dembélé al PSG o Rafinha al Barça, i ell això que no li agrada a tu.
4: No sé, claro que tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural, como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
2: És una resposta que te l'assigna l'alumne número 4 de segon de primària de l'institut aquí al costat. En fi, avui també juguen d'altres dos equips espanyols. El Betis visitarà a les 9 el camp del Lille, i el Villarreal a la mateixa hora s'enfrontarà al Borussia Dortmund, al Signal Iduna Park. Abans, a 7:15, es disputarà l'AEK d'Atenes LASK i el Bruges Aston Villa, i a les 9 el Porto Manchester City.
1: I mentrestant el Barça prepara el debut.
2: Sí, prepara un debut que serà contra un equip holandès que entrena precisament un exjugador del Barça, Giovan Bronckhorst. Es tracta del Feyenoord. L'equip blaugrana s'entrena a hores d'ara a la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí preparant aquest duel, pel qual és baixa segura Eric García, no pel cop que va rebre el nas en el partit de Mestalla, sinó perquè arrossega una sanció ja de la temporada passada. L'entrenament, si no ha finalitzat, estarà a punt de fer-ho, i sobre la una està previst la compareixença dels dos protagonistes en la roda de premsa prèvia oficial, que són, òbviament, l'entrenador Hansi Flick i Lamine Yamal. Ahir va parlar Kylian Mbappé, el segon millor jugador del món, al Madrid, doncs avui parla...

0: al Barça el primer jugador del món, que és Lamine. Això és opinió meva. Això és, és informació, no opinió.
1: Vinga, va, ja acabem amb el Sabadell, que és revelació.
0: Sí, revelació perquè s'ha col·locat ja tercer a la classificació de segona. Sí. És la temporada de l'ascens, del retorn a la segona categoria del futbol espanyol. Doncs bé, ahir es va imposar per 3-2 al Córdoba, a la Nova Creu Alta, era partit que tancava la quarta jornada segona, amb una Nova Creu Alta amb gairebé 10.000 persones, ambient absolutament espectacular, clar, entre la victòria, l'ambient, l'entrega dels seus futbolistes, el seu entrenador Ferran Costa no pot estar d'una altra manera que no sigui molt orgullós.
2: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Ens hem ficat amb avantatge molt aviat, amb molt bones sensacions, amb un volum d'arribades molt gran. Després sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final. I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant. Estem sent capaços de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: T'imagines un ascens a Sabadell a primera divisió?
1: Ai, m'encantaria.
0: Jo tenir-lo a primera seria...
1: Més feina per vosaltres, també.
0: Més feina, meravellós, sí. A més, jo soc, saps que tinc el cor arlequinat.
1: Sí, clar.
0: Que la meva filla juga al Sabadell.
1: No,
0: per
1: tant,
0: és... Seria cor dividit amb el Barça. No.
1: El Sabadell femení a primera, també.
0: També estaria molt bé, però... Doncs sí. Però sí. No, de moment queda, perquè estan a baix ara.
1: Víctor Lozano.
0: Més cosetes, no?
1: Més cosetes?
0: No? Sí, va.
1: Com que no m'has posat res més al guió.
0: Sí,
1: no...
0: però estava mirant el
1: més
0: temps.
1: Més coses de l'actualitat.
0: Tinc un minutet fantàstic per recordar-te, per exemple, que tornant al futbol, que el Getafe i el Celta van empatar un al Coliseum i la Real Societat va guanyar a l'Elx 2-3 al Martínez Valero. Tots dos eren partits de la quarta jornada de Lliga a primera divisió. Encara en futbol, avui comencen a jugar-se els partits de la primera ronda de la Copa de la Reina, inclou un derbi català, el que enfrontarà a les 7 de la tarda al AM Lleida. Ja a l'Europa, a la terra ferma. El partit es juga a Lleida. D'altra banda, en bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial femení, que s'està disputant a Alemanya, després de guanyar el Japó per 59-79. El duel de quart serà dijous, però encara no sabem quin en serà el rival. Ha de sortir d'un quart que s'han de fer i que encara no s'han fet. I avui es reprèn la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la jornada de descans d'ahir. Es disputa la 16a etapa entre Cortegana i Los Palos de la Frontera. 181 quilòmetres de recorregut, etapa absolutament plana, amb previsible arribada a l'Espín, allò de la volata, avui hi haurà volata. Enric Mas surt com a líder novament amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall.
1: Víctor Lozano.
0: Un tio que es diu Gall,
1: gràcies.
0: I en bicicleta, quina cosa més surrealista.
1: Fins demà.
0: Adeu, fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ahir es complien 2 mesos de l'esvoranc que es va produir al barri del Putxet arran de les obres de l'L9 del metro. La majoria de veïns i veïnes han pogut tornar a casa en un curt termini de temps, però encara hi ha 18 habitatges afectats i 7 comerços que no han pogut reprendre la seva activitat. Això suposa el 20% dels veïns afectats.
4: Uns veïns que ara han decidit unir-se per presentar una demanda col·lectiva contra la Generalitat que ja fa dies que preparen. Ho faran aquesta mateixa setmana per reclamar danys materials, econòmics i morals sobre la base del principi culpa in vigilando, que fa referència al fet que quan es contracta una feina s'ha de vigilar que es faci correctament.
1: Doncs per saber més sobre aquesta demanda col·lectiva saludem l'advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats, Carmen Pérez Pozo. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, moltes gràcies pel vostre interès.
1: Gràcies a tu per explicar-nos aquesta reclamació que fan els veïns i veïnes. Què és el que reclamen exactament?
5: Ens reclamen en primer lloc seguretat, i això sí que ja ho estem parlant amb la Generalitat, amb el Departament de Patrimoni, de que ens deixin portar el nostre tècnic extern que digui que la tornada a casa serà segura i que no tornaran a tenir cap ensurt, no? Uh-huh. I aleshores així, això ho estem negociant ja i ens han aprovat aquesta demanda, però sí que aquesta sol·licitud, però hem de tancar els honoraris de l'enginyer i com començar a treballar. I en la demanda col·lectiva el que es reclama és doncs danys materials, que són aquests que s'han produït per l'esvorany, és a dir, doncs les grietes, que les esquerdes, les els fonaments dels locals i dels edificis s'han de revisar, perquè no és el mateix quan estava

0: sense que passés una línia de metro com ara que estarà la línia de metro. No? I per una altra banda, els danys personals, en aquest cas eren danys morals perquè no ha hagut cap incident d'accident personal i de danys personals, però sí morals. I pel sol fet de que tu el dia 6 estaves a la teva casa i tranquil·lament i el dia 7 has hagut de sortir corrents, dormir en un... portes 2 mesos dormint en un hotel i que a més no saps quan tornaràs, doncs aquesta angoixa hi ha gent que l'ha portat bé, més o menys bé, però hi ha gent que els hi està costant d'una malaltia. Aleshores, tot això té un valor econòmic. I per últim, una reclamació econòmica. És a dir, i aquí tenim moltes coses, no només el daño emergente i el lucro cesante dels negocis que perdran facturació, sinó de la devaluació del preu de les vivendes i dels locals d'aquesta zona.
1: I Carmen,
0: hi ha moltes coses per reclamar.
2: Clar.
1: I tant. Digues. Carmen, sabem el dia en el que es presentarà aquesta demanda?
0: Estem ultimant els detalls perquè és... encara que sembli mentida perquè portem 2 mesos, però hi ha encara gent amb la que no hem pogut parlar perquè l'estiu ens ha fet una... Bueno, ens ha tingut retirats del treball de tots i, per una altra banda, perquè hi ha gent que s'està encara afegint. Mm-hmm. Aleshores, el que nosaltres volem és presentar la demanda amb quanta més gent possible. Portem ara pràcticament el 90% dels afectats, és a dir, la plataforma ja té una representació majoritària i aquesta setmana serà. És a dir, abans del divendres es presentarà.
2: La reclamació es farà contra la Generalitat, però és una empresa, al cap i a la fila, que va causar aquest esvoranc. Per què, doncs, es presenta contra el govern?
0: La reclamació és una reclamació patrimonial. Aleshores, qui fa l'encàrrec, això passa com quan fas una promoció immobiliària. Uh-huh. La promotora, en aquest cas és la Generalitat i concretament el Departament de Patrimoni, és el que ha fet l'encàrrec. L'empresa, nosaltres no hem de saber a quines empreses s'ha encarregat, qui participa, si hi ha subcontractes o no. Això ho ha de... Després ella derivarà aquesta responsabilitat contra les empreses que ha contractat. Però nosaltres el que reclamem és la persona visible. De qui és la titularitat d'aquesta obra, de la Generalitat? Qui ha demanat, qui és l'encarregat de que això es faci? La Generalitat. Doncs la Generalitat, amb els seus tècnics, que té un cos de tècnics, ha de vigilar que es facin les coses bé. Aleshores, si després la culpa no és de la Generalitat, és de les empreses constructores, o de les subcontrates, o del geòleg, que no ha vist que el terreny és el que és, doncs ja es derivaran les responsabilitats, però no serem nosaltres qui hem de fer aquesta investigació. I per una altra banda, que això crec que és important, qui pagarà la Generalitat? Pagarà la Generalitat, pagarà les companyies asseguradores de la Generalitat. Uh-huh. Que això és important, perquè si no es pot pensar, ostres, amb el tema dels diners públics, doncs hauran d'indemnitzar doncs, aquesta gent que no té problemes econòmics, teòricament, perquè estem parlant d'una zona de benestar de Barcelona. No, és a dir, pagarà les companyies asseguradores de patrimoni, que després derivaran responsabilitats a qui sigui, és a dir, que els pressupostos de la Generalitat els hi afectarà molt poquet.
1: Mm-hmm. El cert és que ja fa 2 mesos que es va produir aquest esvoranc i el 20% dels veïns no ha pogut tornar a casa o als seus negocis. Primera, quin és l'ambient que es respira al barri? No sé si ho has pogut copsar. I d'altra banda, què n'esperen els veïns d'aquesta reclamació?
0: Al barri es respira una incertesa, angoixa i estem farts, perquè no és ara 2 mesos, però l'altra reunió, l'última reunió, hi haurà 2 edificis que tornaran al febrer o al març. Doncs ja comencem a fer 6 mesos, 9 mesos, és a dir, ja és una retirada de una sortida del teu pis o del que has de viure en un hotel o amb els familiars o en una segona residència que no és la teva vida. Això ja són paraules majors, no? No era la mateixa cosa que al principi, que eren una setmana i ja està. La veritat és que ells el que volen és tornar a la mateixa situació que tenien el 6 de juliol. I els diners no estan parlant de treurem molts diners o no. No és la preocupació. Però sí que és veritat

0: que si el seu patrimoni valia X, no volen que sigui X menys 1, sinó, i és normal, i que a més l'angoixa que estan patint, doncs això condiciona baixes laborals, condiciona el teletreball, condiciona tota la teva activitat quotidiana. Hi ha gent gran, però hi ha gent jove, que els llogaters. Doncs ara jo on vic amb el problema de la vivenda que hi ha. És a dir, nosaltres estem negociant amb la Generalitat un contracte marc que posi els paràmetres per a tothom, però després anirem analitzant cadascú la seva problemàtica. I no és el mateix del que li pot passar al senyor Domingo de la pizzeria Verona, que el coneix tothom, que té unes circumstàncies que serà l'últim que podrà tornar a la seva empresa, que no una persona que estigui de lloguer i que s'està plantejant no tornar perquè no se'n refia de viure als edificis, no?
1: Clar, explicaves que la reclamació inclou aquests danys materials i això és fàcilment quantificable, però com es calculen els danys morals en aquests casos?
0: Doncs en aquests casos és una mica de sensibilitat i d'arribar a un acord entre la satisfacció dels afectats i la capacitat del qui ha de pagar, no? Mm-hmm. Perquè aquí nosaltres com a referents, quan vam portar el tema del Carmel, doncs es va fer tot el drama que es va viure i es van fixar en unes quantitats. Va haver-hi gent que va dir, ostres, que bé, és un regal, la veritat és que molt generosos i tal, i va haver-hi gent que va dir, això a mi no em treu el neguit i l'angoixa, que la tindré per sempre, i la foto de l'avi que tenia, que ja no la tinc, i etcètera, etcètera. És a dir, que és molt difícil, és el més difícil de tot.
1: Doncs veurem com se soluciona aquesta situació, esperem que sigui el més aviat possible. Carmen Pérez Pozo, CEO del grup Pérez Pozo i advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats per aquest esboranga al barri del Putxet. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres. Fins una altra.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Molts de nosaltres ja hem tornat de les vacances i ara arriba el moment de mirar la nostra pell després de tantes hores a l'aire lliure. Per això tenim ja a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán. Doctora, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Ja sabeu que la doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'AISAC, la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, com diem, moltes persones han tornat ja de les vacances i senten doncs, que han envellit de cop. Què li ha passat realment a la nostra pell durant l'estiu?
3: Bueno, quan estem de vacances doncs ens bronzegem i realment quan tornem, aquest bronzejat moltes vegades se'ns va molt ràpid i apareixen aquestes conseqüències doncs, una mica de la factura solar de tot l'estiu. No? Doncs la pell se'ns deshidrata, moltes vegades la pell també s'obstrueix degut doncs, a que ens hem posat doncs, moltes més cremes, moltes més proteccions solar i moltes vegades doncs, perd aquesta luminositat i perd aquesta fermesa que són conseqüències doncs, de l'exposició solar prolongada durant l'estiu.
1: I quins són els signes que fan saltar les alarmes d'aquesta ressaca solar que li podríem dir?
3: Pues depèn una mica de cada persona, no? Però moltes vegades pues, ens trobem que les taques s'enfosqueixen més, ens veiem més taques i apareixen noves taques. Moltes vegades la pell també es deshidrata i això fa que ens veiem pues, la pell una mica més quartejada, més deshidratada, amb una pèrdua de fermesa de tota la zona i bàsicament és pèrdua de fermesa, pèrdua de luminositat, pèrdua d'hidratació i una accentuació de lo que són les taques solars.
1: Segurament al setembre li arribaran molts pacients amb aquest problema, entre cometes, amb aquesta pell apagada i tibant. Quin és el procediment? Primer s'ha de tractar la pell i després comencem ja en tractaments o es pot començar directament?
3: Bueno, en primer lloc, primer s'ha d'avaluar i s'ha de fer un diagnòstic individual i no és un tractament per tothom, sinó és veure què li passa en aquell moment a aquesta persona a la seva pell, perquè moltes vegades hi ha gent que després de l'estiu té una pell pues, com més tacada, però també una pell més sensible. Llavors, en aquests casos,

0: Pues s'ha de tractar pues, aquesta sensibilitat a la pell perquè la pell ha tingut més reacció. Moltes vegades ens trobem gent que té una pell amb falta de luminositat perquè la pell està totalment obstruïda i hem de netejar aquesta pell. Moltes vegades hi ha gent que té una pell molt més deshidratada que necessitem pues, hidratar-la i regenerar-la per millorar aquesta deshidratació que es marquen com a petites arruguetes a tota la pell. Llavors, què té la pell i quin és el millor tractament. Per això, el més adient és fer un diagnòstic individualitzat a cada persona i fer-li un pla de tractament per ajudar que aquesta pell es recuperi totalment després de l'estiu.
1: Com diem, aquesta primera visita és fonamental en tots els problemes que podem presentar al nostre cos en general. Doctora, entenc que les taques són la principal preocupació dels pacients, però no sé si totes són iguals, si totes tenen el mateix origen, podríem dir.
0: No, les taques s'han de veure on estan i què les ha produït, no? Perquè moltes vegades ens trobem que hi ha el daño solar acumulado, que se li diu, i això és produït per l'acumulació de sol a les nostres cèl·lules, això passa factura i apareixen taques solars que aquestes s'han de tractar amb làsers, i moltes vegades hi ha taques que són hormonals, que apareixen sobretot més a les dones. Mm-hmm. I aquestes també apareixen a homes, però és molt més freqüent a les dones. I aquestes taques amb el sol es reaguditzen moltíssim i es marquen moltíssim. I això preocupa molt a les persones que les pateixen perquè realment els hi preocupa, perquè normalment és gent que té molta consciència, que es protegeix moltíssim del sol i que malgrat això, durant l'estiu, encara que hagin anat amb protecció total i hagin estat sota l'ombra, totalment, les taques s'han reactivat, no? Llavors, això és habitual, és normal, i aquestes taques també les podem tractar, però les tractem d'una forma diferent, i també depenent d'on i quina és la posició, la localització d'on estigui aquesta taca hormonal, perquè moltes taques d'aquestes hormonals estan molt més superficials, per tant s'ha de fer un tractament que actuï a nivell més superficial i altres estan més profundes i s'ha de fer un tractament que actuï a més profunditat. Per tant, s'ha de valorar on estan les taques i com són aquestes taques per donar aquest millor tractament. Però, per suposat, hi ha solucions molt efectives i que ajuden moltíssim els pacients a que es recuperin d'una forma relativament molt ràpida. Moltes vegades després del sol, posant-te inclús només una cremeta, ja recuperes moltíssim fins que a partir de l'octubre-novembre, que ja podem començar a fer tractaments com peelings o làsers una miqueta més forts, doncs puguin començar a veure's aquesta millora des del primer moment.
1: És veritat que hem parlat en moltes ocasions d'aquests tractaments que a l'estiu no són recomanables per fer, però ara a la tardor sí, no? Per què passa això?
0: Bueno, bàsicament és per l'exposició solar, perquè hi ha molts tractaments que podrien irritar una miqueta més la pell. Llavors ens hem d'esperar que el sol no estigui tan intens perquè no produeixi el que se li comenta i que és una cosa que nosaltres ens podem trobar si hi ha exposició solar, que és la hiperpigmentació postinflamatòria. És a dir, si jo faig un tractament que inflamo la pell, puc reactivar aquesta taca o en lloc de treure-la. Uh-huh. Per tant, hem de tenir molta cura amb tot això i per això aquests tractaments es fan més aviat en èpoques que ja el sol ja comença a estar de baixada. A partir de l'octubre ja podem començar a fer-lo sense cap tipus de problema.
1: Doncs ja sabem una mica millor com tornar a posar la nostra pell a punt aquesta tardor i si voleu saber més, doncs ja sabeu que podeu visitar la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia número 78, aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats sobretot naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, a l'Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93 487 7466. Apunteu, 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, com sempre, un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
0: Moltes gràcies.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Tócala otra vez, Robert. Ja tenim dues pistes que eren difícils. Principis dels 80 i una cançó que té a veure amb nosaltres. Però sí. No ens has dit quin nosaltres.
5: amb nosaltres. Si la gent és intel·ligent, que ho és... Sí.

0: Florence és molt intel·ligent.
1: Sí.
0: Ja haurà començat a fer deduccions.
1: Però jo perquè sé quina cançó és, però si no aniria molt perduda, perquè no
0: sí?
1: has donat... Totalment.
0: Si dius 80 i nosaltres...
1: Bueno, és
0: ara,
1: que...
0: Doncs ara donaré una pista definitiva.
1: Ja? Queda molt programa.
0: Crec encara. Que amb aquesta ja... Vamos.
1: Posaràs un tros de la cançó?
0: No, no, ah. Això vindrà a la meitat de la següent hora.
1: Va, a veure.
0: Té a veure amb nosaltres, té a veure amb el desert i té a veure amb el mar, que avui serà protagonista en aquest programa d'aquí una estona, el mar, dic.
1: Ah, doncs ara ja m'has liat encara més, ara ja no sé per on vas.
0: Té a veure amb el desert i també té a veure amb el mar.
1: I és una cançó coneguda.
0: Home, és un temazo.
1: Bueno, no sé per què t'ho pregunto si sé quina cançó és. Sí, és coneguda, però ara lo del desert i lo del mar encara... Lo del mar encara m'has confós més.
0: Té a veure amb nosaltres.
1: No val despistar la gent, eh?
0: Té a veure amb el desert i té a veure amb el mar. I d'aquí una estona donaré noms.
1: Noms.
0: Només dic això.
1: Noms. Hi ha alguna pista més?
0: Noms en forma de pista? Ah. Ja veuràs. Serà molt divertit.
1: Bueno.
0: Pensin, nosaltres, el mar, el desert i els 80.
1: I els 80, vale. Mira que m'agraden els 80, però no sé. Potser li pregunto al Pablo i a la Núria a veure si
0: saben alguna cosa. Que no ho diguin.
1: Si ho saben segur que no ens ho diguin.
0: Sí, ens ho diguin.
1: No aixafem la guitarra. Vinga, saludem la Núria Mora i el Pablo Alcaraz. Què tal, nois?
2: Jo ho sé, però no ho diré.
1: Ah, mira, el Pablo, el listo de la classe. Ara m'envies un WhatsApp.
0: Sí.
2: És que no puc perquè no em va... Escolta'm una cosa, que el mòbil no funciona, llavors no podré enviar un WhatsApp.
1: M'envies una paloma mensajera.
0: Sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: algo farem. Però... Sí, però tu
1: saps, vale. Ja, Núria, sí, tu saps... Ui, que no escolto la Núria.
0: Està pensant-ho tant.
2: La Núria ho està pensant encara.
1: Mentre que... Ara sí, Núria.
3: Ara sí. Jo he arribat una mica derrapant, llavors no he acabat d'escoltar les pistes del tot.
1: 80.
0: Anys 80, mitjan, per la primera meitat dels anys 80. Té a veure amb nosaltres, amb el mar i amb el desert.
2: Ah, claríssim.
1: No té ni idea, el Pablo.
3: Tinc una sospita.
1: Enviem també un WhatsApp per si de cas, no sigui que desvallem la cançó que és. Vinga, va, abans de saber quina és aquesta cançó, volem saber què ens espera a partir de la una a la ciutat de Tarragona i a Lleida. Qui vol començar?
2: Núria.
1: Vinga, Núria.
3: Vinga. Doncs suposo que com tots, avui seguint una mica aquest primer dia del nou curs escolar...
1: Estàs contenta, eh?
3: Jornada de vaga... Estic contentíssima. I a més, que aquest any arribarem a casa probablement tots a la mateixa hora i serà fantàstica, temes de conciliació. Sempre i quan sigui un curs normal, veurem, perquè avui
1: esperem.
3: De moment doncs, seguint la jornada de vaga i després també ens n'anirem fins a Tàrrega, que celebra la Fira Tàrrega, 46a edició, des d'aquest dijous i fins diumenge, i parlarem amb l'Abigail Ballester, que s'estrena com a directora executiva de Fira Tàrrega i ens explicarà les novetats aquest any.
1: I Pablo, a Tarragona què ens espera?
2: Doncs també alumnes, profes i avui també finances. La costa de setembre, setembre costarut.
1: Mm-hmm. Home, és que parlem de la de gener, però al setembre, amb l'inici del curs escolar, ens gastem una
3: pitjor.
1: Basta que no vegis.
2: Sí.
1: Núria Mora, Pablo Alcaraz, que vagi molt bé el programa. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
4: Es la una mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. La caída del rendimiento escolar va a más, lo constata el último informe PISA, que hoy hemos conocido. Es un problema a nivel internacional, pero en el caso de España se acentúa. El informe atribuye este problema al excesivo uso de las pantallas y, en menor medida, de la inteligencia artificial. Las conclusiones, el retroceso de más de un curso entero en el caso de la lectura y casi otro en matemáticas. Es un informe sobre el que hoy opinaban algunos portavoces de los partidos políticos.
6: Los niños de España y los jóvenes de España son el futuro. Y este gobierno no solamente se ha encargado de cargarse el presente, sino también de asegurarse que no tengamos un futuro decente.
7: Tendremos que buscar vías de solución a estos problemas, atacando, invirtiendo recursos económicos en la educación pública y de calidad.
8: Ha habido una irrupción de la digitalización y la educación y la sociedad no estaba preparada para esa irrupción.
4: Vamos ahora a los tribunales, un día después de que el expresidente de Plusultra apuntase al supuesto pago de una comisión para el grupo Zapatero. El juez que investiga

0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
1: Avui és el primer dia del nou curs escolar, però l'inici de les classes arriba marcat també per la protesta. A l'última hora de la jornada de vaga en el sector educatiu s'està desenvolupant arreu de Catalunya. El tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga dels docents a Lleida aquest dimarts, coincidint també amb aquest primer dia de curs escolar. Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont de Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos els han desallotjat al cap de mitja hora. Tres persones han estat identificades per agents policials. Posteriorment, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de Lleida i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. La protesta forma part de la jornada de vaga convocada pels sindicats educatius i l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reclamen al govern reprendre la negociació i abordar les seves reivindicacions sobre salaris, ràtios, plantilles, inclusió educativa, burocràcia i infraestructures, entre altres qüestions. La portaveu de l'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha explicat que la vaga vol ser un toc al govern i especialment al president de la Generalitat davant la manca de reunions amb els sindicats des del 13 de juliol. Aguilar ha remarcat que el professorat va decidir al juliol convocar la vaga d'aquest 8 de setembre i ha lamentat que durant l'estiu no s'hagi avançat per resoldre el conflicte. Una vaga que també ha tingut ressò a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s'ha mobilitzat des de primera hora del matí. Han denunciat, entre altres qüestions, les dificultats d'accés a l'habitatge i la manca de docents a les escoles rurals. D'altra banda, l'inici del curs també porta bones notícies, com és l'estrena de l'escola de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. El nou edifici de l'escola està ubicat al costat de la zona esportiva. La directora del centre, Maria Elena Capdevila, ha remarcat que feia 24 anys que el municipi reivindicava un nou equipament escolar per substituir el que hi havia que s'havia quedat obsolet. El curs comença amb 56 alumnes, tot i que el nou centre en pot arribar a acollir fins a una vuitantena. I aquesta setmana, també a Tàrrega, ens n'anirem perquè es torna a convertir en un gran escenari. Fira Tàrrega arriba a la 46a edició amb un lema que és tota una declaració d'intencions: celebrem. Què ens proposa enguany la gran cita de les arts de carrer i què significa posar-s'hi al capdavant per primera vegada? En parlarem amb la seva nova directora executiva, Abigail Ballester. Avui a la ciutat també viatjarem enrere en el temps. Ens costa tornar a la rutina després de l'estiu, però com era fer-ho fa 1000 anys? Amb en Jesús Brufal descobrirem què significava l'arribada del setembre i quines feines marcaven el calendari agrícola en l'època medieval. I acabarem entrant en una polèmica que ha arribat fins als fogons: el gazpacho és cuina catalana? La seva incorporació al corpus culinari català ha obert un debat. Si hi entra el gazpacho, per què no una pizza o una hamburguesa? En parlarem amb el xef Gabriel Jové. Actualitat, cultura, història, gastronomia, tot això avui a la ciutat, però abans, com sempre, informació de serveis.
0: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
1: Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Continuem amb calor i altes temperatures que superaran els 36 graus a gran part del territori. Màximes de 38 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 32 graus a Viella. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu i a la Vall d'Aran. Demà dimecres baixen notablement les temperatures amb una diferència de 6 o 8 graus. Màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 27 graus a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 19 graus a Viella. Demà temps inestable i cel molt ennuvolat amb ruixats i tempestes durant la tarda. Seran més probables i localment fortes al Pirineu i a la zona nord. Temperatures mínimes de 18 graus a la capital, 16 a Tàrrega i 5 graus a Viella. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, circulació intensa a l'autovia 2 entre Cervera i Montmaneu a causa de les obres que s'estan fent en aquest punt. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Una pausa i ens hi posem.
0: Onda Cero Lleida.
3: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió.

0: Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
1: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. L'entrevista del dia.
3: Comencem aquest dimarts el programa marxant fins a Tàrrega, perquè aquests dies, des d'aquest dijous i fins diumenge, la capital de l'Urgell torna a convertir-se en l'epicentre de les arts escèniques, 46a edició de Fira de Tàrrega, carrers i places, que seran un gran escenari, un escenari que vol celebrar, aquest és el lema d'aquest any, una invitació a recuperar l'esperit de la festa, de la trobada, de la comunitat que hi ha en l'origen de la fira. Són 46 edicions de Fira Tàrrega, la primera amb Abigail Ballester al capdavant de la direcció executiva i que ens acompanya avui. Què tal, Abigail? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
3: Una llarga trajectòria de Fira Tàrrega, però com dèiem, la primera com a directora executiva. Són molts mesos de treball i això ja ho tenim aquí a tocar. Quines són una mica doncs, aquestes sensacions que hi ha els dies previs després de tot aquest treball que s'ha fet durant tot l'any?
4: Doncs, mira, és com un doble sentiment, no? Per una part és aquells nervis de la il·lusió, no? De, bueno, això ja ho tenim aquí, no? I arriba i tal. I a la vegada, aquests mateixos nervis de, bueno, que surti tot bé, que no falti res. Ara és el moment en què surtin aquelles petites sorpreses que tot s'acaba solucionant, òbviament, perquè, a més, l'equip és superprofessional. Fa molts anys que treballen la majoria d'ells. I, per tant, això també em dona molta seguretat, no? De tot surt perquè tothom sap perfectament la feina que s'ha de fer en cada moment. Per tant, és una certa, això, aquesta sensació de nervis i de tranquil·litat a la vegada. És una mica...
3: Bueno, la paradoxa, no? De les primeres vegades, sí, també, exacte. Quan saps que també doncs, funcionarà perquè són 46 edicions, ja.
4: Correcte. Sí, tal qual.
3: És una edició de celebració, de fet és el lema d'aquest any, celebrem. Què vol celebrar Fira Tàrrega aquest 2026? És a dir, quina manera també doncs, es tradueix aquest concepte en tot el ventall de programació que hi ha enguany, que no és poca?
4: Doncs mira, aquesta celebració ve també per una doble vessant. Celebrem tota la part artística, que les arts de carrer continuen estant vives, que continuem necessitant-les, perquè són les més democràtiques que tenim, amb la situació que estem vivint al món actualment, més que mai necessitem la cultura i les arts de carrer per fer aquesta transformació social i que les idees puguin avançar, no? I fem aquesta aposta per aquesta programació molt oberta, molt transversal, amb moltes disciplines, amb molts tipus d'espectacles diferents, per a que arribi al públic, però després tenim aquest altre vessant de que celebrem ser un mercat estratègic. Celebrem que nosaltres, Fira Tàrrega, va ser la primera fira d'arts escèniques, d'arts de carrer, de l'estat espanyol. Som els més veterans, no? I celebrem que tenim un gruix de professionals que aposten cada any per venir a Tàrrega, que cada any ne tenim de nous, no tothom ve cada any, no? Perquè les agendes són complicades, però aquest any tenim més de 1.200 professionals acreditats a la fira, de molts països diferents. No? Tenim gent del Japó, de la Índia, de diferents països europeus, gent de l'estat espanyol, catalans. Aleshores, per nosaltres aquesta és una gran celebració perquè aconseguim que des de Tàrrega espectacles que es veuen aquí els puguin gaudir molta gent d'arreu del món. I això és...
3: Moltes vegades, des del públic, quan parlem d'un certamen d'aquestes característiques, tenim doncs, la sensació aquesta que ens emportem, no? Doncs, que anem a veure espectacles, que anem a veure una gran festa cultural, però Clar, el que potser no sabem és que darrere de tot

0: això és el que comentaves, hi ha un gran mercat professional. És a dir, sí. Una companyia que es presenta a Tàrrega, a partir d'aquí se li poden obrir molts camins, no? El seu espectacle pot arribar a tot arreu.
1: Sí, sí, sí. Tenim... Pensa que, per exemple, a nivell internacional, quan les peces que s'exhibiran aquesta fira, no?, aquesta edició, a curt termini, a nivell internacional, és difícil que surtin actuacions perquè normalment les programacions es fan a 1 i 2 anys vista. No? Per tant, realment veiem els resultats, doncs això, 2-3 anys després de tot el que ha implicat. Però, per exemple, tenim una companyia que l'any passat actuava i ara aquest estiu ens deia és que de les 37 actuacions internacionals que m'han sortit per aquest estiu, 32 provenen de l'actuació que vaig a Tàrrega.
0: Ostres!
1: Que és moltíssim.
0: Clar.
1: Vull dir, perquè pensem que, a veure, una companyia no fa 300 actuacions a l'any. No? Vull dir que són xifres, i més a nivell internacional, vull dir, està molt bé. Tenim la companyia Campi Qui Pugui, de Lleida, que va estrenar un espectacle, Matres, el 2024. Aquest any no pot vindre a fira perquè està a Corea
0: a
1: fer aquest espectacle.
0: Sí.
1: Saps? Vull dir que, bueno, la gent és una aposta vindre a Tàrrega i poder mostrar la seva feina a Tàrrega. Això els que estan en programació. Després n'hi ha moltes altres companyies i molts altres professionals que venen per establir relacions i perfectament aquests negocis de compra-venta dintre de l'espai professional que té la fira.
0: Clar, a més aquest any també com a novetat el primer In Situ Focus del programa Europeu Platform, que està dedicat precisament a això, no? Una nova generació de creadors d'arts de carrer, que tot això suposo que també a nivell de projecció internacional els pot suposar molt, no?, als participants en aquesta trobada.
1: Sí, perquè aquesta xarxa d'In Situ està integrada per una quarantena més o menys de festivals d'arts de carrer, que els tindrem tots aquí, perquè a més fan unes trobades ells internes, no?, també de treball i de més, però també fan tota aquesta part de, doncs, tenen un stand, fan una sessió de networking, perquè, bueno, doncs, hi ha 7 espectacles que estan programats gràcies a aquest projecte europeu d'In Situ Platform, que han estat seleccionant per una comissió dintre d'aquest grup, i que per nosaltres també és un gran honor que el primer focus que es fa dintre d'aquest projecte europeu sigui a Tàrrega. Vull dir, això també ens dona, ens col·loca com que realment som aquest referent europeu, que l'aposta ha sigut la primera vegada ho fem a Tàrrega.
0: Hi ha la vocació també de descoberta, segons estàvem mirant una mica algunes dades. 32 companyies actuen per primera vegada a Fira Tàrrega. Això doncs també implica que hi ha un talent emergent i que hi ha moltes ganes, doncs, de seguir explorant aquests camins que tenen un recorregut professional, tal com també ens estaves explicant ara.
1: Sí, sí. Bueno, és també aquesta part de mercat, no?, de que hem de descobrir coses noves. L'Anna Giribet, directora artística, una de les seves feines és fer aquesta descoberta. Vull dir, nosaltres tenim una convocatòria artística, en aquests moments està oberta la convocatòria per a l'any vinent,
0: sí.
1: Les companyies ara es poden presentar per a l'edició del 2027, però la seva feina també és fer una mica, com diríem al futbol o això, d'ojeadora,
0: claro.
1: No? D'anar a festivals, a fires, a altres esdeveniments que passen arreu del món per saber què s'està fent, què és el que ve, quina és la tendència, i anar un pas endavant i poder oferir aquí, als professionals que venen aquí, aquestes noves creacions que, doncs, potser venen de molt lluny o de molt a prop, però que encara no s'han vist i aquí es poden descobrir. És part de l'encant.
0: És que ni més ni menys estem parlant, clar, tota aquesta feina queda concentrada en aquests 4 dies, en què hi haurà 57 espectacles i 20 estrenes absolutes, a més, doncs, de disciplines que van des del teatre fins a la dansa, fins al circ, amb la música, amb les instal·lacions, amb tot el que heu preparat. Clar, és un retrat general que és molt ampli, també, no? Una mica com que cadascú, també, des del punt de vista del públic, es pot anar muntant la seva fira Tàrrega personalitzada, no?, el seu propi itinerari.
1: I tant. Sí, sí, i tant. A més, vull dir, quan tu com a públic entres a la pàgina web i vas a buscar el programa, tu pots fer cerques d'itineraris, no?
0: Clar.
1: I dir, vale, doncs és que jo hi vaig amb família. Doncs hi ha un itinerari que és amb família i ja veus quins espectacles s'adequen

0: allò que tu busques, perquè també hem de facilitar que tothom trobi algo que li interessa. Vull dir, és aquesta part de volem arribar a tothom, volem ser el màxim accessibles possible, no? Aquest accés democràtic a la cultura, i això passa, que sumat en aquesta part de mercat, nosaltres hem de poder oferir espectacle que li interessa a una persona que no va mai al teatre o que hi va com a una cosa anecdòtica, allò, pues pel dia de l'aniversari anem amb tota la família a veure un espectacle, no? Pues que pugues trobar un perfil d'espectacle així, o per superexpert teatral que diu, a mi dona'm una cosa molt contemporània, perquè tot lo de demés ja ho he vist, no? Yeah. Aleshores, i tot el que trobes al mig de tot això, de totes les disciplines, per a totes les edats, bueno, hem de fer una mica un tast de tot per a que tu puguis trobar el que t'agrada, no? Aquí no tenim un menú tancat, sinó que fem allò un menú degustació.
1: Un menú degustació que, a més, també és el que deies, molt democràtic quan estem parlant d'accessibilitat. El 60% dels espectacles són gratuïts. Imagino que això doncs implica un esforç pressupostari de tots els actors que hi esteu implicats per intentar aconseguir doncs, que aquest menú sigui degustació, però que també sigui obert a tothom.
0: Exacte, sí, sí, es troba l'equilibri. Realment aquí, aquest any, hem d'agrair l'aposta que ha fet l'Ajuntament de Tàrrega amb una aportació extra per poder oferir aquesta major gratuïtat i inclús rebaixar el preu d'entrades d'algun dels espectacles. Uh-huh. Vull dir, nosaltres és una tendència que ens agradaria mantenir, però que, òbviament, pues, ha d'anar acompanyat d'aquestes millores pressupostàries que també són una realitat. Vull dir, Fira és molt gran, es veu 4 dies, però és tot un equip treballant durant tot un any. Com a la resta de la vida i del sector, els costos han pujat, per tant, nosaltres també necessitem pues, bueno, els diners i els fons econòmics per fer aquest increment i poder estar pues, a l'alçada de tot el que necessita el sector i tot el que necessita el públic. I això també passa per pues, incorporar més mesures de sostenibilitat, d'accessibilitat, de temes de gènere. Vull dir, nosaltres ja n'estem incorporant, però moltes vegades pues, bueno, necessitem recursos per poder-ho fer, com nosaltres, com tants altres.
1: Sí. No? Parlem de 57 espectacles, que són els que es podran veure durant aquests 4 dies. La programació, com dèiem, és molt àmplia. Si ens fixem en l'espectacle inaugural, In Continuo, de la companyia Kamchatka, és una proposta immersiva sobre el fet migratori, amb música en directe i amb la participació també d'un centenar de voluntaris. Una temàtica que durant aquests dies, doncs, evidentment, està totalment d'actualitat i que vindria a reforçar una mica doncs, aquesta idea que deies, no?, del poder transformador que té la cultura, no?, de poder-nos permetre també posar-nos davant del mirall de la realitat.
0: Sí, sí, totalment. Vull dir, és una companyia Kamchatka, precisament la seva idiosincràsia, la seva essència és treballar els temes de migració. Aleshores, per Fira era una necessitat, una creença i una aposta el dir, bueno, aquesta companyia catalana, que és d'aquestes que, per sort o per desgràcia, són més conegudes fora que aquí, sí. No? I que per primera vegada fa l'aposta de voler fer un gran format que pugui abastar milers de persones en una de les seves funcions i que sigui transformador, que remogui, que no surtis indiferent de veure aquell espectacle, no? Que al final és el que volem. Que de les 9:15 entris d'una manera i que a les 10:30 surtis d'una altra, no? Sí. I que et faci pensar i de més. Aleshores, per nosaltres era molt important aquesta aposta per a que això, no? Per a aquesta part de transformació que pot implicar, no? I que implicarà segur, i perquè la companyia ha fet un salt i l'hem de recolzar, no? Vull dir, una companyia catalana que és referent internacional, que vol fer aquesta aposta per un gran format i que pot portar encara el nom de Catalunya més lluny, nosaltres hi hem de ser.
1: Hi ha un centenar de voluntaris, que això doncs, també és una de les voluntats, no?, que té Fira Tàrrega, que és aquesta col·laboració sempre ciutadana, implicar-los, no fer que tot passi a Tàrrega, sinó que també

0: presència de la ciutadania per nosaltres és molt important, perquè sense tots ells la fira tampoc seria possible. I els hem de cuidar i ens hem d'estimar molt.
1: Doncs 46a edició de Fira Tàrrega des d'aquest dijous fins diumenge del 10 al 13 de setembre, aquesta celebració de les arts de carrer que hem estat comentant amb Abigail Ballester, directora executiva de Fira Tàrrega. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos una miqueta més a aquesta realitat en la que es convertirà Tàrrega aquests dies. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Us esperem a Fira Tàrrega.
2: Onda Cero Lleida.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: Este septiembre en Sol Glass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Sol Glass, Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
5: La ciudad, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora. La finestra de la història.
1: Anem arrencant temporada amb les diverses seccions que ens acompanyen i que van formant una mica doncs, aquest esquema de programa que tenim per endavant, i ho fem doncs, aquest mes de setembre, tornada a la feina, tornada a les classes, a recuperar una mica doncs, aquestes rutines, a deixar enrere les vacances per a la majoria de persones, i avui doncs, en aquesta idea de tornar a la rutina i de tornar a la feina, el que fem és veure com ha anat evolucionant aquest concepte o com, no sé, què significava arribar al mes de setembre, com s'organitzava aquesta rutina quan estàvem a l'època medieval. Ens acompanya en Jesús Brufal, és professor investigador del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, Jesús? Molt bon dia.
6: Hola, Núria, bon dia i ben tornada.
1: Doncs ben tornat també a la feina, a la universitat, a les classes, a la realitat una mica, que això del mes de setembre doncs, és potser més que un inici d'any, és més que tornar al gener després del Nadal. I aquest concepte, no sé si la tornada a la rutina ja el tenim ben entès de sempre o és un concepte més d'època moderna, més contemporani.
6: Sense cap mena dubte, és un concepte d'unes dècades cap aquí, fruit precisament del sistema productiu en el qual vivim, un sistema hiperproductiu que s'ha accentuat l'últim lustre, si m'ho permets. De la pandèmia cap aquí, la hiperproductivitat és el senyal dels temps, i més si ens podem remuntar inclús a l'última dècada, des del 2015 cap aquí, amb l'esclat de xarxes socials i tota aquesta hiperconnectivitat que ha afavorit precisament no només compartir imatges, així, aquesta idea, si voleu, romàntica, bucòlica, de xarxes socials, sinó que han permès que anem sent tots i més connectats, i inclús això afecta a la qüestió laboral, entre d'altres, no? Per tant, sí, els temps presents són d'hiperproducció, i per això hi ha aquestes vacances, que es va diluir en aquell concepte de vacances que teníem, que arrossegant dels drets assolits als anys, des del segle XX, però que no sé jo si això sí, al final acabarà sent un parèntesi de Nadal i poca cosa més, perquè a més amb les calorades no ajuda gaire.
1: Clar, no ajuda gens.
6: Aleshores, si fem un cop d'ull enrere en el temps, veurem que no ens cal anar gaire lluny, per parlar dels calendaris en les zones agràries. Perquè sobretot aquí, el territori lleidatà, l'agricultura més, diguem, tradicional, és l'agricultura que naix amb el neolític. I això s'està acabant ara amb els que nosaltres diem els padrins. Uh-huh. O sigui, la gent que se'n va als 70 llargs i 80 són els últims que han fet una agricultura des del neolític, una agricultura seguint els cicles de la natura. És a dir, els cicles meteorològics, els cicles climàtics. I, evidentment, això

0: té una afectació en les plantes o en, en els animals. I llavors, clar, això el que fa és que el cicle agrari és alhora el calendari anual, que pel mig, l'Església, molt hàbilment, des del segle V després de Crist en endavant, ha anat interposant, d'acord, les seves festivitats, coincidint sempre amb les, dates claus del cicle agrari, o sigui, tot ben conjuntat, tot ben relacionat. I això ha durat fins no fa gaire, fins no fa gaire, o sigui, no parlem de, fa tant. I de fet, fixa't que, i ho enllaço amb això que diem, fixa't que de fa uns anys cap aquí es comença a fer les fires tradicionals del segar i el batre,
1: sí,
0: o del sembrar. I allí es fa tota una, teatralitat sobre el que es feia abans. Això és un símptoma de que els temps han canviat, però no sé si cap a bé. Si més no, ja es comença a fer aquest tipus d'activitats perquè ja hi ha en determinades zones al nostre territori de Lleida que la pràctica tradicional s'ha perdut i per això es comença fent aquests invents romàntics de recordem un passat que tot era no sé què, no sé què, hi ha els meus discursos. No?
1: Per tant, clar, fixeu-vos com,
0: llegint ràpid el que passa al present, podem entendre les transformacions que hi ha, que torno a dir, no fa cap judici de valor si són cap a bé o cap a malament, però que ens està, dient més coses més enllà de la lectura demogràfica i de la forma de treballar la terra. ¿Vale? Aleshores, tornant així una mica més enrere en el temps, i on tenim d'una forma més sistematitzat aquesta forma de treballar i d'entendre els calendaris és certament és del problema medieval, i que torno a dir, tot això no és només d'un context medieval, això es trasllada perfectament al modern i fins al contemporani fins no fa tant. Vull dir que fixeu-vos que parlem gairebé de més d'un mil·lenni que, tenim una forma de fer calendaris que van en relació amb les pràctiques agràries.
1: Clar, el cicle de la natura.
0: El cicle de la natura, que és el que diem anteriorment. Clar, aquests cicles de la natura, en el nostre cas, clar, no concebien en sentit estricte la idea de les vacances. No es concebia això. De fet, l'únic dia de festiu, i anem aquí al, Gènesis, perquè sempre l'Església és la que ens articula aquestes quotidianitats, és el dia que Jesús crea, Jesús descansa, Déu descansa, no,
1: sí.
0: Jesús, Déu descansa, no? Que és el diumenge.
1: El diumenge.
0: O sigui, treballa sis dies i fa un munt de coses, i el setè dia, que és el diumenge, el dia del Senyor, és el dia que es descansa. I per tant, com que Déu descansa, és el que es trasllada després a la societat, als humans, no? I el diumenge parem i descansem. I això es trasllada a tota l'anualitat, a banda de les festivitats més, diguem, nostrades o més nombrades, Nadals, Pasques i demés. ¿Vale? Però el pagès no pare. El pagès no, no para. Venir d'un juliol i un agost.
1: És que el cicle de la natura és això, no entén de calendaris ni de dies festius, no?
0: Correcte, correcte. El pagès no para i venim de la sega, el cosechar que diem també aquí, d'acord? I després ve tot el procés de que no només es fan desgarbes i es porten cap a les eres, que sinó que allí ve pues, això, el trillat, ventar, i començar a, pues això, la palla cap a un costat i els granets cap a un altre i començar pues, a ensacar el gruix de la collita, perquè a més aquest gruix de la collita, que és el gra, que és el cereal del tipus que sigo, blat d'aquí, blat d'allà, ordi, cibada, no sé què, és la clau de l'alimentació que ve a partir de llavors. Això no ho oblidem, que és el pa. Que és el pa. I alhora, una part d'això reserva per la sembra que ve, que és d'aquí mateix. I d'altre, el que sobre se'n va al mercat. Per tant, tot això és superimportant. Però alhora, l'altra cosa superimportant del cicle agrari, alhora el cicle de l'alimentació d'aquesta gent, fins no fa tant, és el que passa a partir del setembre. A partir del setembre. I és que, a més, recordeu que també moltes d'aquests cicles van lligats també a l'horòscop. I entrem, sortim de lliure i entrem a Verge, no? Em sembla, us diu així?
1: Sembla que funciona al revés.
0: Al revés,
1: primer
0: perdó.
1: Verge i després entrem a, sí, a
0: la
1: balança.
0: Bueno, doncs m'he confós, que no controlo gaire.
1: És que com
0: però
1: que és el meu mes, aquest sí que el controlo.
0: Ah, vinga, doncs. Pues, això, passen aquestes coses, no? De que, a més, es lliga aquestes, diguem, l'astronomia, d'acord, als cicles agraris, perquè són també els moviments de les estrelles, el moviment de la lluna, el que també mane el que es fa al camp.
1: Sí.
0: Això també, recordem-ho, que hi ha el cicle lunar, i dels astres que marquen també tot això.
1: Bueno, el calendari de pagès, no?

0: Al final també veu
1: Clar,
0: això
1: clar, clar.
0: de les llunes.
1: Clar, aleshores, tot això que veiem, i entrem ara al setembre, clar, tot això ho veiem amb calendaris que es podem trobar representats de moltes formes. Podem trobar amb escultures, per exemple, a claustres, o es podem trobar amb pintures sota una superfície de fusta, no? O sigui, aquest tipus de representacions que són molt característiques, sobretot del romànic cap endavant. Aleshores, què podem trobar? Pues trobem que normalment al setembre ve representat per una sèrie d'icones que són molt, molt interessants. Per una banda, el pagès que llaura la terra amb l'arada de tradició romana i estirat, si pot ser, amb bous, que el bou és l'animal de tir més preuat.
0: Sí.
1: I un bou és bastant i dos és una passada, sí. Perquè costa molt, són molt cars i s'han de cuidar molt bé. Val? A més també podem veure en alguna d'aquestes icones que mentre es va llaurant i es veu la traça de l'arada en les cultures aquestes dels capitells, per exemple, ara em ve al cap un cas de Segòvia, també podem veure com al fons hi ha una sèrie de coses interessants, com els sacs. Els sacs, que tenen aquests sacs? Els sacs hi ha les llavors,
0: sí.
1: Que després sembrarà, perquè quasi que va empalmem el setembre amb l'octubre. Però també es comença a veure una altra cosa en el fons, no? Que és arbres en els quals comença ja a caure la fulla.
0: Sí.
1: I és que estem entrant a l'equinoci de la tardor,
0: sí.
1: D'acord? I comença la natura a, entre cometes, a decaure, a adormir-se, mentre nosaltres plantem, sembrem vida, una vida que durarà tot el període hivernal i es recollirà al principi, bueno, al final, no, al principi de l'estiu, finals de juny i cap al juliol, perquè tot això abans anava més tard del que va ara. Aleshores és molt interessant perquè es veu molt bé com juguen els artistes amb els plànols del que volen representar. Normalment l'acció principal va davant i el fons, d'acord, en perspectiva, es dibuixa les altres accions que, com hem dit, van molt lligades a la sembra dels cereals, que torno a dir és la base alimentària d'aquesta societat, i a més es veu molt bé què passa amb la natura. Però també, i molt lligat amb el que anem dient, comença la verema. Les primeres varietats al setembre ja es poden començar a recollir. I també és fàcil veure en les iconografies això, pagesos amb una mena de falsots molt petitets, no? Així, que tenen una mida molt, molt reduïda, que van tallant, d'acord, dels ceps el raïm i comencen ja a abocar-lo a les portadores per començar a fer tot el premsat i demés, que això s'allarga sobretot cap a l'octubre. Però al setembre també és fàcil lligar aquest mes en amb la verema.
0: Sí,
1: per tant,
0: ara potser ja més cap a l'agost, no? Que...
1: Sí, ara ja no són.
0: Les condicions climàtiques ja no són les mateixes, tot s'avança.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i això, aleshores, per cloure, tot això que es va representant en espais, fixa't, que sempre dic espais de l'església, un claustre, un retaule, sempre dintre d'una església que és del romànic o del gòtic, o ja del barroc també, o del renaixement, també a més hi va molt lligat els evangelis, com el de Sant Mateu, que parla això, no? Que diu que si vols bones collites, no? Per Sant Mateu sembra les primeres.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, tot això ja t'està dient, i Sant Mateu és el 21 de setembre. Per tant, tot això ja també te va lligant amb tot el que diem abans, no? aquests refranys populars, no? Els evangelis i demés, que va lligant amb que com funciona la societat, i torno a dir, fins fa no gaire.
0: Doncs anem veient aquí aquest calendari, aquesta tornada a la rutina, que si ens trasllada a l'època medieval i fins i tot doncs, fins a aquests últims anys, com condicionava pràcticament tota la vida, no? El cicle agrícola, el calendari agrícola. Jesús, moltes gràcies com sempre, en un parell de setmanes i tornem, que vagi molt bé, fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida. Cuina i gastronomia.

0: Doncs vinga, un dimarts més, el primer d'aquesta temporada, ens acompanya una temporada més el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové, què tal?
1: Hola Núria, bona tarda.
0: Doncs aquí estem, com ha aprovat l'estiu?
1: Doncs pues l'estiu ha aprovat bé.
0: Està aprovat encara, no, de fet.
1: Sofocats, molta calor, però bé, amb escapades, amb bueno, pues família, i al final, com que estic de baixa mèdica des de fa fa unes setmanes per un tema personal de salut, pues bueno, pues aguantant l'estiu i portant-me, intentant fer repòs, que és el que m'ha recomanat les metges i aquestes coses. Però bé, bé, bé, moltes ganes de que arribi demà aquest canvi de temps que diuen que passarà.
0: Sí.
1: Perquè ja començo a estar una mica tip de tanta calor i tot el dia suant i canviant roba constantment perquè te la sues i tot el dia amb la porta tancada de casa perquè fa calor, bueno, però bé, bé, contents que és el que hi ha, i és el primer estiu que tenim el petit a casa i ens hem passat molt bé a les piscines i aquestes coses, així que endavant.
0: Doncs vinga, tenim ja aquí nou curs per a tots, per a petits i per a grans.
1: Que arrencarem amb una cosa que va passar abans de tancar el curs de l'any passat, del curs passat, va ser cap al juny, que el nostre, ja sabeu que jo sempre us parlo del corpus culinari català, vale? Que depèn de l'Institut d'Estudis Catalans i per tant és una eina de gastronomia del nostre país. I aquest any van decidir incloure com a cuina catalana el gazpacho. Vale, llavors se va generar un debat, no? De si era cuina, de si el gazpacho era cuina catalana o no ho era. Pam, pam, pam, pam, pam. Quin criteri utilitza el corpus, no? L'institut?
0: Ja, per incloure o no incloure.
1: Ah, exacte, per incloure una recepta o no dintre del corpus culinari català. Bé, una és que fa 50 anys, com a mínim, que està introduïda al dia a dia de les llars de la zona de Catalunya.
0: Que té una cuina popular.
1: Que té una cuina popular, exactament. Cosa que és certa, no? Uh-huh. Perquè no sé si fa 50 anys, però els meus avis que eren andalusos, que van venir del sud d'Andalusia cap als anys a finals dels 40 al nostre país, no? A Catalunya, la meva àvia sempre tenia gazpacho tot l'estiu a la nevera, tot l'estiu, era una cosa que era com una religió, no podia passar un dia d'estiu sense que hi hagués una gerra de gazpacho a casa, i era més que un menjar, era un beure que es feia a casa i que sempre començava i iniciava l'àpat. El que hagués fet la meva àvia, que la meva àvia era capaç de fer callos a ple estiu a temperatures...
0: Clar, contrarrestava amb el gazpacho
1: de la nevera.
0: No de canvi
1: climàtic, però sempre començàvem l'àpat amb aquest gazpacho, tant per dinar com per sopar. ¿Vale? I inclús jo, que sempre és una cosa que m'ha agradat molt, doncs a mig matí, com que ja estava fet i estava fred, me'l bevia, agafava un got de gazpacho després d'esmorzar quan havíem anat a la piscina o al riu, i que anàvem al riu a banyar-nos i bevíem el gazpacho. L'altra casuística, de altres condicions que parle de que faci que
0: sí,
1: una recepta sigui del corpus...
0: La llista dels requisits, tenim ja els més de 50 anys.
1: Els més de 50 anys. L'altra és que hi hagi una història receptària, és a dir, que hi hagi llibres, articles, que hi hagi una ciència al voltant d'aquesta recepta, i és evident que el gazpacho la té, perquè apareix en cuines de TV3, apareix a molts articles de diaris, evidentment n'hem parlat aquí a la ciutat en els darrers 10 anys,
0: bueno,
1: 14.
0: Jo soc fan de la teva recepta de gazpacho, que és la que m'acompanya des de fa uns quants estius.
1: Pues exacte, no? I per tant és això. I després, l'altra casuística és que hi hagi una reformulació individual domèstica, és
0: també
1: a dir, que hi hagi una tradició a cada una de les cases, evidentment que hi és, no? Però clar, obro parèntesi, d'aquesta manera, per exemple, una pizza
0: també la podríem,
1: no, per què no és cuina catalana?
0: Bueno, però tenim la coca de recapte, que això podria ser un altre debat, no?
1: Ja, però no és pizza.
0: Però no és pizza, clar.
1: No és pizza, no és la massa, no és la mateixa massa i no és el mateix farcit i no és la mateixa elaboració, perquè al final una cosa se cou a part i l'altra es cou del moment amb tots els ingredients crusos,
0: sí,
1: no? Que seria la pizza. Clar, per exemple, un altre article o un altre ingredient o una altra recepta que podríem considerar cuina catalana, una hamburguesa. Quants anys fa que tenim hamburgueses instal·lades al nostre país amb una història de més de 50 anys? Abans era el bistec rus, orfilet rus, que en dèiem, no? Que eren aquestes mandonguilles planes que passaven per la planxa, que això es feia a moltes llars, que al final és una recepta de carn picada amb pa, mou, tal, tal, tal, que

0: evidentment no té res a veure amb l'hamburguesa, que l'hamburguesa és carn picada directa, passada per la planxa, salpebrada, d'acord? Però quantes històries hi ha i quants restaurants elaboren hamburgueses avui dia? Això és cuina catalana? Jo penso que no. Jo no és perquè no, a mi ja dic que és una recepta top de casa meva i sempre està, vull dir, jo també me pas, i ara que tinc la ma famosa Thermomix M6, estic, vamos, l'última model, estic tot el dia fent gaspatx. A més, aquest any he trobat un proveïdor de tomates molt bones, i ja et dic que cada setmana ja gaspatxo a casa, per dinar o per berenar o per sopar, però destacar-la com a tant com cuina catalana. Bueno, jo deixo el debat aquí, no vull entrar en debats. Al final, els acadèmics han decidit que és cuina catalana. Jo penso que no, que s'equivoquen, perquè hauríem de revisar aleshores moltes receptes que estan incorporades al nostre dia a dia de moltes cases, de molts elaboradors, de molts supermercats, no? Perquè al final, doncs, quantes litros de brics trobem a supermercats de tot tipus de gazpacho, sense cogombre, amb cogombre, du suave, sin ajo, sin gluten, no? Bueno, hauríem de revisar-ho. Jo el que sí que aprofito per fer una mica d'història d'aquest plat, que al final, fins no fa gaire, no portava tomata. Evidentment, ja sabeu que la tomata va introduir-se al nostre país al segle XVIII, cap al segle XVI, després de la conquesta d'Amèrica, i no s'extén el pla cultiu d'aquest fruit durant cap al segle XVIII, ¿vale? Però és que la primera recepta referent de gazpacho, ¿vale?, la trobem cap al 1700, cap al 1690 i pico, que la va fer, no sé, ara me'n recordo, un frare, em sembla, que va parlar de la recepta de gazpacho, i era pa amb aigua, oli, alls i sal. I al final, si fem una mica de, no?, recapacitem una mica, què era? Tots eren ingredients que trobàvem als camperols de la zona d'Andalusia, oli a mansalva, des de tota la vida, tradicional, el cultiu de l'oli al sud d'Andalusia, el pa, que és un producte estès per totes les cultures mil·lenàries d'arreu del planeta, els alls, que al final doncs també és un producte que sempre s'ha elaborat i sempre s'ha tingut a mà, perquè al final doncs era un producte fàcil de cultivar, i l'aigua, per a què? Doncs per hidratar-se, per menjar fàcilment. Clar, era un menjar fàcil dintre del producte i dintre del dia a dia, i al final doncs això s'emportava d'una forma amb càntirs, o amb carmanyoles que es poguessin estar a l'ombra, i durant el dia, que durant les jornades del camp, doncs s'alimentaven d'aquesta mescla, que finalment doncs era molt aliment, doncs donava molt aliment i hidratava moltíssim. Passen els anys, s'incorpora el cultiu de la tomata, i cap al segle XIX, finals del segle XIX, hi ha les primeres referències de la recepta del gazpacho amb tomata. És a dir, s'inclou dintre d'aquest receptari, ¿vale?, d'aquesta recepta de pa, oli, all i aigua, la tomata. Com? Doncs moltes famílies el que feien, aquests tomàquets secs que teníem, ¿vale?, que s'anaven aixugant, els anaven incorporant dintre la recepta. No és fins al segle XX en el que apareixen els primers aparells de refrigeració, d'acord, que aquesta tomata ja es presenta de la temporada.
1: Sí, més madura, no?
0: ¿Vale? Més madureta, sense ser aixugada, i al final per donar-li aquest toc més refrescant i més aigualit, perquè fins al segle XVIII, fins als del XIX, el gazpacho no deixava de ser una massa una mica més de menjar amb cullera que no pas de beure.
1: Clar, més, com més granulosa, no?
0: Clar, perquè al final penseu que si era pa amb aigua, sí, pa dur, no? A més, al final el pa del dia no es gastava per fer gazpacho, sinó que era el pa que quedava, i al final la recepta actual inclou. Receptes pures o no pures d'això? Doncs n'hi ha moltes. I al final, Andalusia, l'Acadèmia de Gastronomia d'Andalusia i l'Acadèmia Espanyola de Gastronomia estableix que el gazpacho se fa d'una manera concreta, amb tomata, amb els alls, amb l'aigua, amb l'oli d'oliva, el pepino, d'acord, el cogombre, sí? I depèn de la recepta oficial, posa amb pebrot verd. ¿Vale? Al final no deixa de ser el que avui diria la generació Z, un smoothie, no? Un batut, ¿vale? Perquè no és una crema, perquè no està cuinat els ingredients, no és un puré perquè tampoc està

0: cuinat els ingredients, sinó que és els ingredients en cru triturats. Per tant, és un smoothie. Benvinguts, Generació Z, al món de la gastronomia. Clar, parlar de smoothie, un gazpacho, a mi se me...
1: Se me creuen els cables,
0: no? Però és així, és un batut d'aquestes verdures. Evidentment, a cada casa hi ha els seus trucs, hi ha més líquid, menys líquid, aleshores intervenen receptes més antigues, com a Còrdoba, que la tomata s'inclou molt més tard també, evidentment, passa el mateix, però hi ha els salmorejos, sí. Vale? Que se neixen a la ciutat de forma califal, a l'època andalusí, estic parlant del segle VI, VII, d'aquest any, després de Crist, vull dir, cap als 600, 700, neixen les receptes de salmorejo a Còrdoba, que és aquesta manera d'aprofitar, amb una mica d'all, ¿vale? I se parla de salmorejo i s'inclou això, però el salmorejo com a tal no apareix, o sigui, el gazpacho és anterior, ¿vale? I no apareix la paraula salmorejo fins a finals del segle XVIII. ¿Vale? Clar, aquí estem parlant d'una història, de moltes històries, i, clar, al nostre país, quan s'inclou això? Doncs, evidentment, amb la immigració de les persones andaluses, de la gent andalusa, que,
1: sí, tots aquests moviments que
0: evidentment,
1: comencen a arribar.
0: Produïda per la riquesa cap als finals del segle XIX, la revolució industrial al nostre país, doncs, la necessitat de mà d'obra fa que moltíssima gent que s'està morint de fàstic als camps andalusos, vale, vinguessin cap a Catalunya. Clar, aquesta gent que fa, doncs, com tots, com molts marroquins d'avui dia, o molts senegalesos, o molts colombians, o gent de cultures d'altres països,
1: doncs,
0: que fan
1: les seves costums, la seva cultura, la seva gastronomia.
0: I la seva gastronomia, i tu ara que va, hi ha moltes botigues en les que pots trobar productes d'arreu del món, no? Per què? Doncs perquè, evidentment, estem en un país, en una civilització, i Lleida, evidentment, pel seu context, no?, de necessitat de mà d'obra barat, entre cometes, doncs fa que hi hagi aquests aliments aquí. Doncs, clar, aleshores, potser és una tradició no de 50 anys, perquè estem parlant dels anys 30, no? Els anys 20, els anys 30, finals del segle XIX amb la revolució industrial cap a la metropolitana de Barcelona, i tot el textil, tota aquesta indústria,
1: sí,
0: que fa que vinguin els andalusos, però també el popafeira de les colònies de gallecs, que també van vindre al nostre país per la mateixa motivació, ¿vale? O, jo què sé, ara no em surt la paraula, les gatxes d'Extremadura, que també de molts extremenys que van venir al nostre país i que segurament no està tan extès, evidentment, tu no fas gatxes a casa teua i jo no faig gatxes a casa meua, però segurament a casa de la tercera, quarta, cinquena generació de la filla d'extremenys o fills d'extremenys que van venir cap als anys 30, doncs fa que hi hagi això, no? Ai, és complicat aquest tema, és apassionant, no? Perquè al final...
1: Bueno, et demostra la riquesa, no?, cultural i gastronòmica que hi ha. El que passa que, bueno, la pregunta és aquesta, no?, què fem amb aquests receptaris? Els incloem dins d'aquest corpus de cuina catalana o formen part també d'una tradició més popular? Que, evidentment, sí, és aquest també el cas.
0: Correcte. Així que, bueno, jo, evidentment, no vull ser purista amb aquestes coses, no m'agrada ser tan excloent, però, ostres, hauríem de revisar moltes coses. Jo al final jo penso que la cuina d'un país, d'una regió, d'un entorn, sí que evidentment, doncs, aleshores ja no parlem de cuina catalana, no parlem de cuina andalusa, no parlem de cuina extremenya, parlem de cuina mundial o de cuina del món i ja està, perquè al final el gazpacho segurament en un restaurant a Hong Kong, vale, que hi hagi un espanyol que estigui cuinant, segurament farà un gazpacho i podrà menjar un hongkonès, o al revés, un argentí a Buenos Aires, no?, que hagi begut gazpacho i vulgui fer un gazpacho al seu país, ho podrà fer i el podrà menjar. Les cuines de les regions o de les comarques o digue'ls dels territoris existeix com a tal, perquè al final, doncs, aquí és molt bàsic, no, que deies de la coca de recapte al nostre territori, que no té res a veure amb la cuina de la coca de recapte que es fa a la zona metropolitana de Barcelona, tota la corona, perquè no és un producte habitual d'aquestes zones per unes motivacions, segurament.
1: Sí, o els embotits del Pallars.
0: Ah, exactament, o els embotits de la zona d'Olot, que hi ha moltes tradicions de fer uns embotits molt diferents del que es fan aquí a terra ferma. És complicat introduir nous plats a les cuines. Jo penso que ja no hi hauria de ser, no és una qüestió com a tal. Jo penso que l'Institut

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La vaga educativa amb què ha començat el curs escolar 2026-2027 ens ha deixat força soroll als carrers i carreteres de Catalunya.
2: Lluitant! Lluitant! També estem educant! Lluitant! Lluitant! També estem educant!
1: Manifestacions al centre de Barcelona i de les principals ciutats de Catalunya i, com no, talls de carreteres, sobretot a primera hora del matí, i també a les vies de l'AVE a Lleida. Protestes que han secundat, en el millor dels casos, aquestes són les xifres que tenim hores d'ara, un 30% dels docents, una xifra similar a la registrada ja en les últimes mobilitzacions del curs passat. Escoltem la Laura Gené, portaveu de la CGT.
3: I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen.
1: I des del Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó assegura que manté la mà estesa.
4: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.

0: A més del diàleg amb els sindicats, la consellera vol obrir un debat ampli, diu, amb tota la comunitat educativa per afrontar els reptes del sistema. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Si vol que seguin a la mateixa taula els centres, les famílies, els docents i les entitats pedagògiques i acordar el sistema educatiu per als propers 10 anys. Entre aquests reptes hi ha la millora del nivell educatiu. L'últim informe PISA constata una davallada tant en l'àmbit espanyol com en el del conjunt de l'OCDE.
0: La consellera està decidida també a liderar aquesta etapa, tot i que bona part de l'oposició considera que hauria de marxar a casa.
1: PP, Vox i CUP volen que Illa destitueixi la consellera, mentre que Junts per Catalunya ha criticat que el govern hagi tornat de les vacances sense els deures fets. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, ha obert la porta a reclamar responsabilitats polítiques pel caos de PISA.
2: Perquè com amb tota la vida, hi ha responsabilitats que sempre van cap a dalt quan les coses fallen.

0: a les verdes i a les madures, que diuen, no?
1: Recordem que els resultats de PISA de Catalunya no són comparables amb altres territoris ni anys anteriors perquè la mostra d'alumnat no recull la realitat de les aules.
2: El govern català, sigui com sigui, dona suport a Niubó sense fissures i se centra en el desplegament dels pressupostos del 2026.
1: Aquesta és una de les grans prioritats d'aquest curs polític, malgrat que l'executiu ha fet el primer pas per aprovar els comptes del 2027. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha reivindicat que el govern té assegurada l'estabilitat fins a finals de la legislatura.
3: Aquests pressupostos del 2026 ens ofereixen aquest horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió.
1: L'altre gran repte és l'aprovació del nou finançament autonòmic que ha de passar al filtre del Congrés.
2: I en matèria de salut, avui tenim bones notícies per als pacients que necessiten quimioteràpia.
1: Sí, investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou tractament que permet actuar contra el tumor d'una manera més sostinguda i local, evitant així alguns dels obstacles principals en aquest tipus de tractaments.
4: El hidrogel és un material que té una capacitat molt alta de retenir aigua. Y nosotros lo que queremos usarlo es como un sistema de depósito que lo podemos poner dentro del cuerpo en la zona de la enfermedad y que vaya liberando la terapia poco a poco en el local.
1: Són declaracions a Onda Cero Catalunya de la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
2: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
2: La Lliga de Campions torna a escena i és l'anhel dels grans clubs europeus.
5: Tots contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les últimes dues edicions de forma consecutiva. Avui arrenca la fase de Lliga de la Champions, que s'allargarà fins al 27 de gener. El Real Madrid, que ve de la primera ensopegada de la Lliga, és qui obrirà foc en el grup de favorits enfrontant-se l'Inter de Milà al Bernabéu aquesta nit a partir de les 9. També debutaran a la mateixa hora el Villarreal i el Betis. En canvi, el Barça de Hansi Flick s'estrenarà demà al Camp Nou davant el Feyenoord.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya emet una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja a partir de demà a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i també el Vallès Occidental. Unes pluges que ja poden fer acte de presència a partir de les últimes hores del vespre d'aquest dimarts. Coneixem la previsió del temps, la completem amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, calor i encara altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. Demà dimecres, canvi important de temps. S'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes, amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 km per hora. Molta tensió al Pirineu de Girona i litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Zones en perill important per acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. Aquestes zones, les precipitacions podran ser d'intensitat torrencial i acumulars 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran les temperatures amb màximes de 27 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Noelia. Doncs atenció, molta precaució, sobretot ja a partir d'aquesta tarda i també demà a bona part de Catalunya. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. Dani Sánchez, del control tècnic.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
8: Avui estem de vaga d'educació. Avui estem de vaga d'educació. Prepara-n'hi-ho, prepara-n'hi-ho. Avui estem de vaga d'educació.
2: Doncs així ha començat el curs escolar, amb una vaga de docents com la vintena que se'n van fer el curs passat. Segons el departament, el seguiment de la vaga d'avui se situa en poc més del 9%, mentre que els sindicats l'eleven ja al 30%. A més de l'aturada, USTEC, la CGT i la Intersindical, les entitats convocants, han organitzat, Anna, mobilitzacions arreu del territori.
1: Sí, s'han fet manifestacions a les 4 capitals de província i a diverses comarques, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre, passant per la Regió Metropolitana i la Catalunya Central. A Barcelona, per exemple, s'ha fet una marxa des de la plaça d'Urquinaona fins a Sant Jaume que ha aplegat 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons USTEC. Des d'aquesta protesta, els representants sindicals han acusat el govern de no voler reprendre les negociacions durant l'estiu per evitar justament aquesta vaga d'avui. Són Marina Ruiz d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
9: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. El president Illa, la consellera Niubó, han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos, i no ho han fet. Ara, a cuita corrents, demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar, doncs van tard.
1: Per això consideren que el curs no podia començar amb normalitat i han deixat clar que continuaran mobilitzant-se els pròxims mesos. També han volgut remarcar que la seva protesta no va només de salaris, sinó de recursos per millorar el sistema educatiu. En aquest sentit, cal recordar que enguany hi ha 1.000 mestres i professors més que el curs passat i 500 professionals més d'atenció educativa. Unes dades que els sindicats convocants de la vaga consideren insuficients.
2: Malgrat tot, Anna, avui més d'un milió d'alumnes, segurament els veritables protagonistes d'aquesta jornada, han començat el curs escolar a infantil, primària i secundària.
1: Sí, els més petits han viscut el retorn a l'escola, com sempre, amb il·lusió i amb nervis, unes ganes que, de fet, també comparteixen els pares i les mares, que esperen amb ànsia que els seus fills recuperin la rutina després de tres llargs mesos d'estiu. Pel que fa a la vaga, les famílies que avui acompanyaven les seves criatures a l'escola Pere Vila de Barcelona i que han parlat amb Onda Cero Catalunya, es movien entre la comprensió i el suport als docents i la resignació.
10: Ho abracem amb molta consciència i sense cap tipus de problema. Jo estic a favor d'aquestes lluites, com la que més, i ho trobo molt bé. I que avui l'impacte sigui més gran em sembla molt bé.
11: La mayoría lo tomamos muy bien porque creemos que es justo, justo y necesario, como se dice, absolutamente, y estamos con los profesores.
12: La veritat que la vaga quedava per mi una mica amagada, perquè com és el primer dia, pues la veritat que té més pes el primer dia la trobada en els amics i tot això que la vaga. Ens hem portat igualment.
13: Nosaltres, encara que sigui vaga, bueno, nosaltres portarem a la nena igualment.
1: Però les vagues i les protestes no ens poden fer oblidar que, com deies, Gavi, els veritables protagonistes del dia d'avui són els nens i les nenes. Amb el permís dels alumnes de secundària, que potser entomen el curs amb una mica més de mandra, l'alegria és el sentiment que marca el retorn a les aules.
14: Porque es un nuevo curso, porque me gusta, y lo más importante de un nuevo curso es los amigos que vas a tener nuevos y también las profesoras.
15: Estic contenta de tornar a l'escola. Per tornar a veure els meus amics i aprendre més.
16: Jo estic contenta, però sé que és el meu últim any i no vull anar a l'institut, perquè aquesta és una escola que m'agrada molt i doncs perquè no sé si aniré a l'institut amb les meves amigues i em fa una mica de por.
1: L'alumnat de sisè, com sempre, amb una mica de nostàlgia anticipada perquè enceten al final d'una etapa i ja pensen en la següent, però recordem que encara tenen endavant 9 mesos ben llargs.
2: I l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra esbiaixada dels estudiants, ja que hi ha una exempció més alta de l'alumnat amb més dificultats de la que estableix l'OCDE. Una errada que, recordem-ho, va desencadenar la destitució de la número 2 del departament i l'obertura d'expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec.
1: Aquesta errada podria explicar que Catalunya obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha evitat analitzar les dades catalanes, però s'ha mostrat preocupada per la davallada estatal i ha apostat per obrir un debat amb tota la comunitat sobre el sistema educatiu. D'entrada, la consellera ha defensat racionalitzar l'ús de les tecnologies digitals i fomentar també la comprensió lectora. També l'entitat Equitat .org, l'antiga Fundació Bofill, ha dit la seva sobre aquest informe PISA. Al seu parer, confirma un problema de deteriorament dels aprenentatges, sobretot en lectura, que s'ha accentuat a Espanya, una mancança que afecta els aprenentatges de totes les matèries. Per això, aposten per establir condicions que facin possible la lectura profunda.
2: A més de fer un primer anàlisi d'aquests resultats PISA en el conjunt d'Espanya, perquè a Catalunya no se'n pot fer per aquestes irregularitats que comentàvem, la consellera ha reconegut que aquest tampoc és l'inici de curs que li hauria agradat per la vaga de docents, però ha valorat positivament que tots els centres hagin obert a l'hora prevista i sense alteracions significatives. Sobre el conflicte amb els sindicats, Niubó manté la via del diàleg oberta a l'espera que aquestes institucions tanquin un document, diu, amb totes les seves reivindicacions.
17: Avui vull insistir en què la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
2: Així ningú espera trobar-se amb aquests i els altres representants dels

0: Docents en la reunió de la mesa sindical prevista pel 21 de setembre. Pel que fa al vessant polític de tota aquesta crisi educativa, els partits de l'oposició, tots ells, lliuren els professors de cap responsabilitat i culpen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar la jornada de mobilitzacions. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat, diuen, l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i també el secretari general de Junts, Jordi Turull.
2: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
3: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
4: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
1: Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, no renuncia tampoc a reclamar responsabilitats polítiques pel desgavell de PISA.
5: En aquests moments, Esquerra Republicana no sabem d'aquest expedient que s'obri i que, per tant, s'havia de saber què és el que realment va fallar. I això és una responsabilitat que no pot sempre quedar circumscrita als càrrecs tècnics o a les persones tècniques.
1: I també la portaveu del PP del Partit Popular a la Cambra Catalana, Lorena Roldán, s'ha expressat en termes molt similars.
6: Pero seguimos sin saber quién dio la orden de excluir a determinados alumnos y sobre todo también quién dio la orden de tapar estos hechos. En sus vacaciones Illa tampoco ha encontrado el momento para dar ninguna explicación, tal y como le exigimos ya en el mes de julio desde el Partido Popular.
0: I a tot això, la Plataforma per la Llengua ha considerat clarament insuficient l'execució del Pacte Nacional per la Llengua firmat ja fa un any i mig i ha reclamat una revisió profunda del model actual i una implicació real de la Generalitat perquè, denuncien, no ha representat cap canvi significatiu en la situació del català. Tres quarts de tres de la tarda, mentre els mestres mantenen la pressió al carrer per reclamar més recursos i millors condicions a les aules, el govern fa avui un pas clau per disposar de més diners de cara a l'any vinent. El Consell Executiu ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros pels pressupostos del 2027, un 5% més que aquest any. Ara bé, des del propi govern, asseguren que aprovar-los no és una de les seves prioritats. Marxem al Palau de la Generalitat amb tots els detalls i és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Amb grans endarreriments, els pressupostos d'aquest any es van aprovar el 2 de juliol. Pel fet de ser una tramitació anòmala i que arribava tard, el govern va configurar juntament amb Esquerra i els comuns uns comptes que preveien inversions i despeses també de cara al 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que la Generalitat pot esgotar la legislatura havent aprovat tan sols uns pressupostos en 4 anys. De fet, la prioritat dels consellers i dels departaments de la Generalitat és la d'executar els pressupostos d'aquest 2026.
8: Però, insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028.
7: Per tant, el pas tècnic que avui ha fet el govern aprovant el sostre de despesa de cara a l'any vinent pot quedar en un no-res. En paral·lel, Paneque assegura que la segona prioritat del govern en clau pressupostària és la de treballar perquè Junts canviï d'opinió i faciliti l'aprovació del nou model de finançament al Congrés dels Diputats, que permetria ampliar aquest sostre de despesa amb 4.700 milions d'euros més. En aquesta qüestió s'ha mostrat confiada en que la tramitació acabi amb els suports necessaris.
0: En plan econòmic els expliquem que el programa de préstecs d'emancipació de la Generalitat ha finançat més de 1.300 habitatges en un any, Ferran.
1: Així és, un total de 1.387 habitatges. Segons ha informat l'Institut Català de Finances, en un comunicat, la xifra de joves beneficiats puja fins als 2.052 perquè molts d'ells decideixen comprar l'habitatge en parella. La banca pública ha rebut 218 sol·licituds vàlides de persones d'entre 36 i 40 anys des que, recordem, l'1 de juny es va ampliar fins als 40 anys el límit d'edat per accedir a aquest programa. El preu mitjà del préstec signat és de 36.437 euros.
0: D'altra banda, sobre el futur de SEAT, avui s'hi han pronunciat els sindicats. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de la marca més enllà del 2030 i demanen protegir l'ocupació.
1: Amb dos sindicats demanen protegir el futur dels treballadors de SEAT davant la possibilitat real que Volkswagen pugui accelerar la seva desaparició. En un comunicat conjunt, els dos sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca que diuen és mítica. Defensen també que mantenir

0: és defensar el teixit industrial i l'ocupació d'aquest país. Alerten també que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen també implicació de totes les administracions.
1: Ho dèiem en titulars. Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou hidrogel injectable que permet administrar fàrmacs contra el càncer d'una manera sostinguda durant dies o setmanes. Es tracta d'un hidrogel elaborat amb components naturals que administra quimioteràpia directament al tumor. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Aquest sistema ha demostrat activitat antitumoral en estudis preclínics de càncer d'ovari i glioblastoma, el tipus de tumor cerebral més freqüent en adults. La tecnologia combina nanopartícules que carregades amb el fàrmac docetaxel i un hidrogel fet a partir de cel·lulosa i quitosà, que són dos elements d'origen natural. Això permet mantenir concentracions elevades del medicament a la zona afectada pel tumor i reduir l'exposició de la resta de l'organisme. Ho ha explicat a Onda Cero la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
3: Esto lo que hace es que hay una cantidad de fármaco mucho más grande disponible en el sitio donde tiene que estar. Y como el fármaco no es inyectado en la torrente sanguínea, pues no se va a pasar por toda la torrente sanguínea y acaba por no afectar los órganos sanos. Entonces los efectos secundarios, los efectos sistémicos serien mínims.
2: A part d'ajudar a disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia, aquest fàrmac també reduiria el nombre de sessions necessàries. A més, Fernández destaca que, malgrat que encara està en una fase preclínica, aquesta tecnologia podria adaptar-se en el futur a altres tumors sòlids i a diferents tractaments oncològics.
1: I seguim en plena de salut, i és que un estudi liderat per investigadors de l'Hospital de Bellvitge i de la Universitat de Santiago de Compostela ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, a més risc de desenvolupar, Montse, conductes relacionades amb el suïcidi.
2: L'estudi s'ha fet amb prop de 200 pacients seguits durant gairebé 18 anys i ha destacat tres factors com a indicadors de risc. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Cinto Segalàs.
4: Entre les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
2: Segalàs destaca que aquestes tres dades ja formen part de la història clínica habitual dels pacients, un fet que facilita identificar les persones més vulnerables i adaptar-ne al seguiment. Tot i això, adverteix que no es tracta d'una eina capaç de predir casos individuals, sinó d'un instrument d'orientació per reforçar l'atenció i la prevenció en salut mental.
1: Gràcies, Montse, i acabem amb un apunt en la crònica de successos abans dels esports, i és que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig registrat ahir a la tarda a l'urbanització de Can Espinós, a Gavà. Segons les informacions que tenim en aquests moments, un motorista va ser atacat a trets des d'un vehicle i posteriorment els agressors el van abandonar ferit en la zona de Can Nuriac, ja a Sabadell. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari i no estem en principi per la seva vida. Els Mossos han obert una investigació per identificar els autors dels fets i aclarir-ne les circumstàncies.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Doncs aquesta hora amb el Víctor Llucià repassem l'actualitat esportiva. Comencem parlant de la Lliga de Campions, un anhel que no arriba a obsessió al Barça.
6: Sí, exacte, és el gran títol de la temporada, és el trofeu pel que sospiren tots els grans equips del vell continent i els favorits buscaran acabar amb la dinastia del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha guanyat les últimes dues edicions. Tot i que l'objectiu principal és revalidar per tercera vegada el títol de Lliga, el Barça no amaga que el seu anhel de tornar a guanyar la Champions 12 temporades després és present. Així ho ha explicat el tècnic alemany Hansi Flick, també Lamine Yamal aquest migdia a la roda de premsa prèvia a l'estrena del Barça a la Lliga de Campions de demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Més immediat queda, però, un altre repte pel deu blaugrana, la pilota d'or, tot i que Lamine Yamal, a diferència d'ahir, Kylian Mbappé, no ha volgut fer campanya al seu favor.
7: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
6: Aquest migdia s'estan desvetllant els nominats a les diferents categories. El porter blaugrana, Joan García, és entre els 10 porters candidats. També hi són Unai Simón i David Raya. A més, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente opta el guardó a millor entrenador. També opten aquest guardó Luis Enrique, Mikel Arteta i Unai Emery. D'altra banda, el Barça està nominat en la categoria de millor club femení del món. La gala se celebrarà el dilluns 26 d'octubre a Londres. Tornant a la Champions, la fase de Lliga de la millor competició europea de clubs arrenca avui amb la disputa de la primera jornada. El Real Madrid de José Mourinho, després de perdre per primera vegada la Lliga, rebrà la visita de l'Inter de Milà al Bernabéu. La gran referència merengue, Kylian Mbappé, il·lusionat amb la tornada d'aquesta competició.
8: Somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación, y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores y somos bien, nos sentamos bien. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero yo pienso que es la Champions y tenemos un placer enorme de jugar esta competición.
6: A més del Real Madrid Inter, a les 9 de la nit també es jugaran el Borussia Dortmund Villarreal, el Signal Iduna Park, el Lille Betis a l'Estat Pierre Mauroy i el Porto Manchester City a Dodragao. Abans, dos duels a 6:45 de la tarda, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes LASK.
1: Més futbol, el Sabadell fa esclatar la nova Creu Alta.
6: Nova victòria del conjunt arlequinat a casa per 3-2 davant el Córdoba, en el duel que tancava la quarta jornada de segona divisió. Un doblet de Nicolas Joaquini va aplanar el triomf, però els andalusos van igualar el duel quan mancava un quart d'hora pel final. Al minut 89, Urri va establir de penal el definitiu 3-2 per un conjunt arlequinat que és tercer després de quatre jornades de segona divisió. En parla el míster Ferran Costa.
9: Aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda. Al final no és que ens passin coses bones, és que perseguim les coses bones amb esforç, amb determinació, amb un treball coral brutal, i penso que el gol d'Urri diu moltes coses sobre això. Som la força de la Unió, som aquesta resistència que està decidida a lluitar i tal que calgui per fer que les coses surtin bé.
6: El Sabadell continua invicta i diumenge visitarà l'estadi del Mallorca. També ahir va baixar el taló de la quarta jornada de primera, empat a un entre el Getafe i el Celta de Vigo al Coliseum i triomf de la Reial Societat davant l'Elx al Martínez Valero per 2-3. I un últim apunt, avui es disputa la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb un duel català al que jugaran l'AM Lleida i l'Europa a Requesens, a la Terra Ferma, a les 7 de la tarda. L'entrenadora de les barcelonines, Nani Aces.
10: Jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits.
6: En aquesta primera ronda encara no hi participen els equips de la Lliga F.
1: I obrim la plana poliesportiva amb apunts de ciclisme i de bàsquet.
6: Sí, en ciclisme, setzena etapa de la Vuelta, després de la jornada de descans d'ahir, ja està en marxa l'etapa d'avui, de 181 quilòmetres de recorregut molt plana entre Cortegana i Palos de la Frontera. El corredor mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, continua líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte al segon classificat, l'austríac del Decathlon, Félix Gall. I en bàsquet, aquesta tarda, arrenquen els vuitens de final del Mundial Femení de Bàsquet. Les primeres eliminatòries són Hongria, Japó i Alemanya, Corea del Sud. La selecció espanyola de Miguel Méndez va acabar ahir líder de grup i jugarà dijous l'eliminatòria de quarts de final davant el vencedor del duel que jugaran Itàlia i Austràlia.
1: Víctor Llucià, gràcies i molt bona tarda.
6: A vosaltres, bona tarda.
1: El Fòrum Edita posa Barcelona com el punt de trobada del món editorial. Aquest va donar ahir el tret de sortida amb l'homenatge a Beatriz de Moura, fundadora d'Editorial Tusquets, qui va morir el passat mes d'abril. El Fòrum obre les portes fins demà per analitzar també la situació del sector del llibre.
0: Sota el lema La memòria i el futur accelerat del llibre i a través de 15 ponències, debats i taules rodones per 32 especialistes internacionals de l'UPF de Barcelona, ahir es va retre l'homenatge i avui també Hi haurà conferències fins demà. Entre els temes a abordar, l'estat de la salut del sector, el futur de les llibreries independents i, sobretot, la cerca per compaginar-se amb l'auge de la intel·ligència artificial. Els micròfons d'Onda Cero, Patrici Tixis, vicepresident del Gremi d'Editors, demana veure-ho com un aliat.
11: La tecnologia ben aplicada adequadament és un salt molt important. El que passa que quan no hi ha regulació, quan cadascú campa pel seu compte sense cap mena de, diguéssim, de filtre, és quan ens estem fent mal.
0: Tixis també aprofita per destacar el gran moment, diu, del sector, sobretot amb l'augment dels autors joves i un públic també molt més dinàmic.
1: I d'altra banda, també els parlem del Cirque du Soleil, de l'espectacle Curious, que s'estrena de forma oficial aquesta tarda. Es tracta d'un viatge a un univers impossible i que combina humor i acrobàcies en directe.
0: Així és, a la brúixola de Lola Sorribas, la nostra companya, l'actor i protagonista alacantí, David García Coy, que fa el paper del científic i que obre la porta a tot aquest espectacle, s'atreveix a dir que és un dels millors mai fets.
12: L'espectacle, el que té d'especial és que possiblement siga l'espectacle més imaginatiu del Cirque du Soleil, que ja és dir molt. Jo crec que és això el que té d'especial, és una porta oberta a aquest món meravellós que tenim tots a dins.
0: Aquest espectacle combina, diu, imaginació i moviments impossibles que destaca són del tot inesperats per a tot el públic. Aquest es podrà gaudir a totes les carpes de l'Hospitalet fins al 18 d'octubre.
1: I acabem amb música. Després de 3 dies omplint el Palau Sant Jordi, la cantant Aitana avui s'acomiada de Barcelona. I és que si esto es tan mal que me lleven presa, que es natural
0: que bajo la mesa se convierta en una... La catalana oferirà avui l'últim dels 4 concerts programats a la ciutat. L'artista seguirà la seva gira mundial titulada Cuarto Azul per presentar el seu últim disc d'estudi titulat De la mateixa manera.
1: Doncs amb Aitana arribem a les 3 de la tarda. Ja ho saben, ara resum de les notícies de l'actualitat i després por fin i Jaime Cantizano aquí a la sintonia d'Onda Cero. Que acabin de passar una molt bona tarda.
13: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
14: Son las 3 de la tarde.
15: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Hay un problema mundial de comprensión lectora, es una de las conclusiones demoledoras del informe PISA que desvela que los estudiantes tienen problemas con textos de más de 400 palabras. Los datos son especialmente graves en el caso de España, son los peores resultados de su historia en matemáticas, lectura y ciencias. Dice el gobierno que trabaja en revertir este resultado y reclama la cooperación de administraciones. La ministra de Educación, Milagros Tolón, anuncia que reforzará la lectura.
16: La comprensión lectora es donde se va a reforzar, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
14: El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la llamada Ley de Nietos, salvo que acrediten el exilio. El Supremo, que no entra en el fondo de la cuestión, adopta esta decisión en contra de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Gobierno no comparte esta decisión, aunque confía en la imparcialidad de la justicia. A partir de mañana se podrán consultar los cerca de 40 informes de los servicios de inteligencia realizados sobre la entrada a Ceuta a finales de julio, que hoy ha desclasificado el gobierno. No son todos, en todo caso, porque la medida no incluye a los que afecten a la seguridad nacional, como ha explicado la portavoz del MASAIZ.
17: Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán. Si en su caso afectara a la seguridad nacional, también saben que hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales, porque, insisto, la voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en la Comisión de Secretos Oficiales, acceda a toda la información.
14: La jueza María Tardón, por cierto, ha admitido la personación de Ceuta como acusación particular por su condición de perjudicada en la causa en la que investiga la entrada masiva irregular de finales de julio. Hasta Bruselas se ha desplazado hoy Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma. En la capital comunitaria se ha reunido con varios comisarios en busca del respaldo de las instituciones europeas a esta crisis que vive Ceuta. Mientras, en la ciudad autónoma empezaba esta mañana el curso escolar atípico, anormal, por la presencia de la seguridad privada.
18: Los niños muy mal porque no han descansado.
19: Pensábamos darle un poquito de libertad ya al mayor, que ya para que se fuera él solo a sus actividades extraescolares, pero vamos a tener que acompañarlo.
18: Y cuando lo hemos acompañado no había ni un policía, ni un militar. No había nada por la calle. Nos prometen muchas cosas, pero después realmente no es verdad.
14: Y además un nuevo robo de arte en Francia, esta vez en el Museo Renoir, situado en la Costa Azul, cerca de Niza. Robaron 4 pinturas de las 12 que tiene.

0: Vital present un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
1: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'estat visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
0: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: seriosament plantegem-nos alguna... Que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'estrais frustrants, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
2: Estats Units avui compensen,
0: eh? Estats Units.
2: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
0: Ah, mira.
2: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
0: No és molt dels Estats Units, no?
2: No és dels Estats Units.
0: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
4: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
6: Claro, visto así.
5: Onda Cero, tu radio.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

L'inici de curs, com ja esperàvem, ha començat entorpedinat arran de la vaga de mestres que han sortit avui als carrers per continuar amb les seves reclamacions. Però avui una all i demà una ceba, perquè els alumnes de 5 comarques catalanes tampoc podran viure amb normalitat el seu segon dia de curs escolar. El govern ha suspès les classes a l'Alt i Baix Penedès, al Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental per la previsió de pluges torrencials demà en un grau de perill 5 sobre 6. Ara parlarem amb Protecció Civil per preparar-nos per aquest gir meteorològic que ens espera les properes hores. Pel que fa a l'educació, a la brúixola d'avui també reflexionarem sobre els resultats de les proves PISA, que tot i no ser representatius a Catalunya, mostren una patacada de la comprensió lectora tant a Espanya com a la resta de països membres de l'OCDE. Unes dades que ens han d'ocupar i de preocupar perquè ens indiquen que trontollen els fonaments de l'aprenentatge.

0: imatge de les futures generacions professionals. Més punts cardinals que assenyalarà la brúixola d'avui, dimarts, dia 8 de setembre. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs en relació a la vaga del primer dia de curs, Partit Popular, Vox i la CUP volen que el president de la Generalitat, Salvador Illa, destitueixi la consellera del Departament d'Educació, Esther Niubó.
0: Les agulles d'avui assenyalaran també l'àmbit sanitari per explicar una bona notícia per als pacients que requereixen de quimioteràpia.
1: Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou tractament que permet actuar contra el tumor d'una manera més sostinguda i local. Es tracta d'un hidrogel amb components naturals que permet minimitzar els efectes secundaris sobre les cèl·lules sanes.
0: Avui també obrirem la finestra al món per parlar de l'auge de l'extrema dreta alemanya després de la victòria de l'AFD.
1: Tornarem a casa nostra per parlar de comunicació, concretament sobre les videotrucades i sobre com aconseguir que no es converteixin en una anècdota que no voldríem haver d'explicar.
0: I la cirereta del pastís la posarem amb Adetka per parlar de l'èxit del sector teatral català i reflexionarem sobre què hem de fer per igualar o inclús superar els més de 4 milions d'espectadors. Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Comencem. Catalunya suspèn les classes a 5 comarques per risc de pluges intenses. La previsió del temps ha obligat a la Generalitat a prendre mesures excepcionals. Davant l'alerta vermella de pluges i temporals, l'executiu ha suspès les classes per demà en 5 comarques, així com també ha restringit la mobilitat. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, aquestes són les dues restriccions més destacades, suspensió de classes i restricció de mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. En aquest sentit, l'executiu també ha pres més mesures preventives, també se suspenen els serveis socials bàsics, com és un centre per a gent gran, també l'activitat sanitària no urgent i en aquest sentit es recomana també el teletreball. Són restriccions que ha comunicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que posteriorment es notificaran mitjançant un S-alert. Tot això, diu Parlon, per minimitzar el risc i alerta també que altres comarques que, tot i que no rebin aquest S-alert, també poden patir forts aiguats.
3: Que demà, doncs, en una part molt important del territori, pot ploure amb intensitat, i especialment en 5 comarques amb molta intensitat, que són les que rebran l'S-alert i les que s'acolliran al contingut de la resolució. A les altres, doncs, home, també pot ploure, i també pot ploure en segons quins moments amb intensitat, i per tant cal tenir una actitud de prudència.
2: I també demanar parlar en previsió per aquesta mateixa nit amb fets, per exemple, de vigilar on aparquem el cotxe o evitar també sortir fins tard. Mesures preventives, com diem, per fer front a l'alerta vermella que a Protecció Civil i el Meteocat han activat per demà dimecres per pluges intenses que poden venir acompanyades de tempestes, granissades i un fort vent, en previsió de 7 del matí a 5 de la tarda en bona part de la Catalunya central, amb el moment més complicat a les 2 de la tarda.
0: Gràcies per aquesta informació de servei. Ferran, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: De fet, el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha emès un missatge a les xarxes socials on ha demanat prudència i fer cas a les restriccions. A aquesta hora tenim a l'altre costat del fil telefònic Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, a trets generals, què hem d'esperar de cara al temporal de demà?
4: Bé, tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ens portava avisant aquests dies de que preveien aquestes pluges de cara a dimecres i que aquestes pluges podien ser intenses. I els avisos que tenim ara, doncs, que han confirmat aquesta previsió que teníem, i de cara a aquest vespre, nit, demà al matí, sobretot, doncs tindrem aquesta possibilitat de pluges intenses arreu del territori, però amb més probabilitat en aquestes zones, com ara comenteu vosaltres, que és prelitoral i litoral central, més també aquesta part de Pirineu, Prepirineu també central, per sota del Ripollès, la Garrotxa, fins al mar, no? Doncs totes aquestes comarques són les que tenen aquesta probabilitat una mica més elevada, però que gairebé, quasi bé tot el territori, menys la part més de l'oest, està tota avisada d'aquesta possibilitat de pluges. Per tant, aquesta possibilitat de pluges, que és de 40 litres en molts punts, en 30 minuts, es pot produir de forma localment intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ens ha dit que no esperem unes pluges generalitzades que plogui a tot arreu, però que sí que allà on pugui ploure, doncs pot fer-ho amb aquesta intensitat. De manera que pot ser pluges intenses de 40 litres en 30 minuts i fins i tot que en períodes de 3 hores es puguin arribar a acumular 90 litres. Això són quantitats d'aigua important que poden tenir afectació en el territori.
0: Pel que fa a probabilitats de calamar-se, n'hi ha?
4: Sí, també. També ens comenten que aquests xàfecs poden anar acompanyats de bollar on caiguin, eh?

0: que ja comentem, que ens diuen que la distribució del fenomen serà local. Vull dir que no plourà tot arreu, que pot ser que en una comarca plogui en un punt i a la vora no hi plogui. Vull dir que pot ser molt local aquesta situació, però que allà on plogui pot fer-ho amb aquesta intensitat. I per tant, doncs hem d'estar atents a aquesta situació, perquè també pot anar acompanyada, com dèiem, de calamarsa, de pedra, de ratxes de vent fortes, de tot allò que anomenem aquest temps violent, no? Aquesta situació violenta del temps, doncs, que es pot manifestar doncs amb vent, amb pedra i fins i tot amb algun esclafit. Doncs això també ens comenten, que pot acompanyar aquestes pluges, que siguin en forma de tempesta i amb aquestes possibilitats meteorològiques.
1: Les alert, qui el rebrà demà? Aquestes cinc comarques?
0: No,
1: o també
0: les alert ja l'hem enviat, ja l'hem enviat avui, eh? Uh-huh. Sí, l'hem enviat, segurament vosaltres no l'heu rebut perquè no està bona la zona d'enviament, uh-huh, perquè l'han rebut aquestes comarques, que són exactament el Vallès Occidental, és el Baix Llobregat, també és el Garraf, i a l'Alt i al Baix Penedès. Aquestes cinc comarques són les que ja ara fa una estona a la tarda hem enviat aquesta alerta avisant-les de que hi ha aquesta situació, que podien tenir aquestes pluges intenses, torrencials, que podien ser torrencials, de cara a aquesta nit, de cara a demà, i que, per tant, s'havia de ser molt amatent, evitar els desplaçaments que no fossin imprescindibles, com diem sempre, eh? Tot allò que es pugui evitar que no sigui molt, molt, molt important, vital, doncs és un desplaçament a evitar, i també doncs aquestes activitats que queden suspeses, que ja sabeu sempre que van bàsicament destinades doncs més aviat a persones vulnerables, com són nens, persones grans, persones que poden estar malaltes, i per això aquest motiu són aquestes activitats les que veiem que tenen més vulnerabilitat i que també doncs, afecten a persones més vulnerables, i per aquest motiu demanem aquesta també suspensió d'aquestes activitats.
1: Està previst que el temporal acabi per allà a les 5 de la tarda de demà, després enviaran un altre esalert per aixecar aquestes restriccions que comentava?
0: En principi, per aixecar les restriccions no ho faríem, perquè ja hem avisat que durant el dia de demà fins a les 5 de la tarda és quan preveiem aquesta situació. Ja sabeu que intentem fer els mínims enviaments possibles, perquè sabem que és un so que, bueno, doncs que la gent el sent molt i que amb algunes persones fins i tot doncs els hi pot ser molest, no? I per aquest motiu intentem fer els justos amb aquest aspecte. Com que hem pogut preveure quan serà més o menys la finalització de l'episodi, doncs podem indicar-ho ja en l'enviament que estem fent preventivament, i així ja no cal donar aquest segon avís a la població, que sí que tenim que fer a vegades quan no sabem quan finalitzarà el moment de risc.
1: Doncs aprenem a punts de totes aquestes recomanacions que ens fa de cara a demà, i especialment aquestes cinc comarques del territori català, com dèiem, a Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, moltes gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: Avui estem de vaga d'educació.
1: Doncs ja ho senten, aquesta ha estat la banda sonora del primer dia de curs escolar. La vaga de docents ha marcat el retorn dels alumnes a les aules amb un seguiment gairebé del 13% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Unes dades, amb ball de xifres inclòs, similars a les darreres vagues del curs passat. Avui, a més de l'aturada, els sindicats convocants, USTEC, CGT i la Intersindical, han organitzat mobilitzacions arreu del territori, que ha seguit la Nautiel. Anna, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. S'han fet manifestacions a les quatre capitals de província i a diverses comarques, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre, passant per la regió metropolitana i la Catalunya central. A Barcelona, per exemple, s'ha fet una marxa des de la plaça d'Urquinaona fins a la de Sant Jaume, que ha plegat 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC. Des d'aquesta protesta, els representants sindicals han acusat el govern de no voler reprendre les negociacions durant l'estiu per evitar justament aquesta vaga. Són Marina Ruiz d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
4: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Llavors, nosaltres el que volem posar de manifest és que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya. El president Illa, la consellera Niubó, han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, per avançar en aquestes negociacions, per avançar en les demandes de més recursos, i no ho han fet. Ara, a cuita corrents, demanen un parèntesi, a cuita corrents demanen seure's a parlar, doncs van tard.
3: Per això consideren que el curs no podia començar amb normalitat i han deixat clar que continuaran mobilitzant-se en els pròxims mesos. També han volgut

0: Vull remarcar que la seva protesta no va només de salaris, sinó de recursos per millorar el sistema educatiu. En aquest sentit, cal recordar que enguany hi ha 1.000 mestres i professors més que el curs passat i 500 professionals més d'atenció educativa. Unes dades que els sindicats convocants de la vaga troben insuficients. D'altra banda, les portaveus sindicals han mostrat també comprensió i agraïment cap a les famílies, mentre que els pares i les mares es mouen entre el suport i la resignació.
1: Ho abracem amb molta consciència i sense cap tipus de problema. Jo estic a favor d'aquestes lluites, com la que més, i ho trobo molt bé. I que avui l'impacte sigui més gran, em sembla molt bé.
2: La mayoría lo tomamos muy bien porque creemos que es justo, justo y necesario, como se dice, absolutamente, y estamos con los profesores.
3: La veritat que la vaga quedava per mi una mica amagada, perquè com és el primer dia, pues la veritat que té més pes el primer dia la trobada en els amics i tot això que la vaga. Els hem portat igualment.
4: Nosaltres, encara que sigui vaga, bueno, nosaltres portarem a la nena igualment.
0: Eren pares i mares que aquest matí acompanyaven la canalla a l'escola Pere Vila de Barcelona i que han atès els micròfons d'Onda Cero.
5: Malgrat tot, Anna, avui més d'un milió d'alumnes han començat el curs escolar a infantil, a primària i a secundària. Com han viscut ells aquesta jornada?
0: Doncs, com sempre, Lola, amb una barreja d'il·lusió i nervis. No hem d'oblidar que ells són els autèntics protagonistes del dia i la resta el que hem de fer és escoltar-los.
6: Porque es un nuevo curso, porque me gusta, y lo más importante de un nuevo curso es los amigos que vas a tener nuevos y también las profesoras.
7: Estic contenta de tornar a escola, per tornar a veure els meus amics i aprendre més.
8: Jo estic contenta, però sé que és el meu últim any i no vull anar a l'institut, perquè aquesta és una escola que m'agrada molt i doncs perquè no sé si aniré a l'institut amb les meves amigues i em fa una mica de por.
0: L'alumnat de sisè, com acostuma a passar, amb una mica de nostàlgia anticipada perquè enceten al final d'una etapa i ja pensen en la següent, però encara tenen endavant 9 mesos ben llargs, com també han estat llargs els 3 mesos d'estiu, i si no, que els ho preguntin als pares i les mares, que també tenien moltes ganes que tornessin les classes.
3: Tenim ganes de que els nens ja també tinguin una mica de rutina i han moltes ganes de començar un curs nou.
4: Hi ha moltes ganes, els nens amb il·lusió i nosaltres també.
2: Muy emocionados, como los niños.
1: Molts nervis, aquesta nit no podien dormir, moltes ganes de començar per part de tothom, de nens i pares, o sigui que estem encantats.
0: A partir d'ara, doncs, la rutina s'anirà imposant per aquest milió d'alumnes que tot just han començat el curs i la setmana vinent serà el torn dels 500.000 estudiants de formació professional inicial i superior i els altres ensenyaments de règim especial.
5: Gràcies, Anna. Així ho han viscut familiars i alumnes, però aquest inici de curs estrepitós ha tingut també, Joan, una forta reacció política.
9: D'una banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reconegut que aquest no és l'inici de curs que li hauria agradat, però ha valorat positivament que tots els centres hagin obert a l'hora prevista i sense alteracions significatives, això ha dit. Sobre el conflicte amb USTEC i CGT, Niubó manté la via del diàleg oberta a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
10: Avui vull insistir en què la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no se sap fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
9: Així, Niubó espera trobar-se amb aquests i els altres representants dels docents en la reunió de la mesa sindical prevista pel 21 de setembre.
5: Mentrestant, tots els partits de l'oposició lliuren els professors de cap responsabilitat i culpabilitzen el govern de no haver fet tot el possible per desconvocar la vaga.
9: Critiquen que l'executiu català no hagi aprofitat l'estiu per obrir un procés de negociació amb els sindicats convocants. Són la líder dels comuns, Jéssica Albiach, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
11: I el govern de la Generalitat ha perdut un temps preciós per dialogar, per negociar, per arribar a acords amb la comunitat educativa.
12: Precisament el conflicte existeix perquè fa massa temps que el govern no està fent la seva feina, perquè ha passat tot l'estiu sense seure i parlar.
13: La pressió que tenen els mestres és altíssima i cada vegada es troben amb menys recursos.
9: Des d'Esquerra, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, no renuncia tampoc a reclamar responsabilitats polítiques pel desgavell de PISA.
14: En aquests moments, Esquerra Republicana no sabem d'aquest expedient que s'obri i que, per tant, s'havia de saber què és el que realment va fallar. I això és una responsabilitat que no pot sempre quedar circumscrita als càrrecs tècnics o a les persones tècniques.
9: També la portaveu del PP a la Cambra Catalana, Lorena Roldán, s'ha expressat en termes similars.
15: pero seguimos sin saber quién dio la orden de excluir a determinados alumnos y sobre todo también quién dio la orden de tapar estos

0: hechos. En sus vacaciones Illa tampoco ha encontrado el momento para dar ninguna explicación, tal y como le exigimos ya en el mes de julio desde el Partido Popular. Doncs precisament d'això de les proves PISA és del que volem parlar ara a la brúixola, perquè l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació d'aquestes proves. Catalunya millora els seus resultats, sí, però amb una mostra esbiaixada dels estudiants, ja que hi ha una exempció més alta de l'alumnat amb més dificultats de la que estableix l'OCDE. Aquesta errada podria explicar que Catalunya obtingui millors resultats en ciències, matemàtiques i lectura per sobre de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE. El que sí que han fet aflorar aquestes proves és una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora. Això és el que volem analitzar ara a la brúixola amb Helena Cintas, cap de projectes de recerca de la Fundació Equitat.org. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Hi ha alguna explicació per aquesta davallada, concretament, com dèiem, en la comprensió lectora?
1: Bé, de fet, el tema de la comprensió lectora o la capacitat especialment de lectura profunda, que és un dels aspectes més rellevants que ha estat analitzant aquest PISA, s'ha donat pràcticament a tots els països de l'OCDE o un volum molt important de països de l'OCDE, i el que sí que és veritat que Espanya és un dels que empitjora més aquesta competència per part del seu alumnat. Les explicacions poden ser molt complexes, la veritat és que tampoc l'informe de l'OCDE no ho clarifica, però sembla ser que hi ha un conjunt de coses que poden haver portat a que avui en dia els adolescents tinguin, no és que no sàpiguen llegir o que no sàpiguen codificar, diguéssim, un text, sinó que tenen més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent, i això és la principal dificultat. I sembla ser que possiblement les pantalles, i jo diria no només les pantalles, sinó l'escroll infinit, les xarxes socials, la manera en què avui en dia estem consumint informació, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
0: Ara entrarem a com es pot fer front a aquesta situació, però abans, perquè ho entenguem tots, com d'important és la comprensió lectora en el dia a dia de l'alumnat i en el seu aprenentatge i la seva formació?
1: De fet, és bàsica. És bàsica per diversos aspectes. El primer de tot, perquè és la base per poder adquirir la resta de competències i d'aprenentatges. Per exemple, si els resultats de matemàtiques no són prou bons, potser que sigui degut a que no se sap resoldre un problema, però també pot ser que sigui degut a que no s'ha sabut entendre prou bé l'enunciat del problema i que, per tant, la dificultat per comprendre aquell text, si és una mica complex, porta a que la resolució del problema sigui errònia. La lectura i la comprensió lectora són bàsiques per adquirir la resta d'aprenentatges i també per interpretar, connectar informació, pensar críticament, per fer tot allò que necessitem avui en dia per ser ciutadans i per créixer, no? Per tant, des del nostre punt de vista, aquesta és la competència més fonamental que s'hauria de mirar de corregir.
0: Clar, queda molt clar l'escenari que ens expliques i que poses sobre la taula arran d'aquestes dades. Deies que les proves han detectat respostes precipitades, menys persistència davant les tasques difícils. Clar, com es pot fer front a aquest escenari? Ens parlaves de que una de les causes, podríem dir, és aquest augment del consum de les xarxes socials i de les pantalles des de casa o inclús també des de les escoles. Com es pot fer front a aquestes dades? Com es poden repartir?
1: A veure, això s'haurà d'acabar d'indagar perquè, òbviament, és una informació totalment nova que ens acaba d'arribar i que diu molt del tipus també de societat i la forma en què estem consumint a les escoles, a les famílies, en el món professional, en què estem treballant amb la informació i com ens estem relacionant. I també té a veure amb una pèrdua de la per plaer, de la lectura profunda, pausada, lenta, per plaer, que es detecta no només amb l'alumnat, sinó també amb les persones adultes, no? És a dir, segurament és una evolució del conjunt de la societat que estan anant cap aquí. És cert que des dels centres educatius alguna cosa s'hi haurà de fer perquè són els únics que poden tenir capacitat de fer una compensació com general d'aquest problema i possiblement el que s'haurà de fer és mirar de salvaguardar, de garantir que hi hagi espai

espais per practicar lectura profunda en els centres educatius durant les classes. I això requerirà doncs, que es pugui acompanyar els docents i es pugui garantir

0: almenys des del món educatiu, segur que es pot començar a fer alguna cosa que enllà dels plans de lectura. No es tracta només d'augmentar les hores de lectura si aquestes hores són per fer el mateix que s'està fent fins ara. Les hores de lectura o les hores dedicades a comprendre bé els textos que s'estan treballant en qualsevol matèria necessitaran d'una metodologia i d'un acompanyament específic que hauran de realitzar els professionals.
1: Parlàvem d'aquest consum de les xarxes socials. Sí que ens permet traçar un fil conductor, podríem dir, entre aquest consum de xarxes socials i els alumnes que procedeixen de famílies benestants, perquè precisament aquestes dades, aquests resultats són dolents també per a aquest grup d'alumnes. Però et volia preguntar també com afecta aquesta caiguda en els resultats d'aprenentatge a l'alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat.
0: És a dir, la pèrdua d'aprenentatge es dona arreu i es dona en tothom, es dona en tots els grups socials, en totes les classes socials i entre nois i noies, amb alguns efectes una mica diferents, però és cert que el grup que surt més perjudicat, aquell que baixa molt més respecte al que li pertocaria, són els alumnes més benestants o alumnes que gràcies en el seu context familiar, econòmic, cultural, tenien avantatge educativa i això tradicionalment havia estat així. Aquest PISA el que ens diu és que aquest avantatge s'està perdent i que precisament són ells els que tenen una ballada més gran en la competència lectora. Possiblement té a veure en que el tema del consum de xarxes socials, de pantalles, està afectant a tothom per igual i aquells que tenien avantatge els hi està restant perquè ja no és un temps que ocupin a llegir.
1: Doncs, Helena Cintas, cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola i per analitzar aquestes dades que ens deixa les proves PISA. Que vagi molt bé, una abraçada, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La brújula, al nord de cada tarde.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
6: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
7: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
2: Cada tarde a la sintonía de Onda Cero Cataluña. La brújula amb Lola Sorribas.
1: Passant 5 minuts de 8:15 del vespre, novetats a Manresa sobre la mort violenta que els explicàvem a inicis de la setmana passada. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors presumptament relacionats amb l'incident.
9: Dos menors que se sumen als dos que ja van ser detinguts pel mateix cas la setmana passada. En el cas dels primers, el jutge de menors de Guàrdia de Barcelona va decretar l'internament en règim tancat pels dos.
1: Canviem ara de qüestió perquè mentre els mestres mantenen la pressió al carrer per reclamar més recursos i millors condicions a les aules, ho dèiem abans, el govern fa avui un pas per disposar de més diners de cara a l'any vinent. El Consell Executiu ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros pels pressupostos del 2027, un 5% més que aquest any ara ve. Des del propi govern asseguren que aprovar-los no és una de les seves prioritats. Ricard Jiménez, bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Amb grans endarreriments, els pressupostos d'aquest any es van aprovar el 2 de juliol. Pel fet de

0: una tramitació anòmala i que arribava tard, el govern va configurar juntament amb Esquerra i els Comuns uns comptes que preveien inversions i despeses també de cara al 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que la Generalitat pot esgotar la legislatura havent aprovat tan sols uns pressupostos en 4 anys. De fet, la prioritat dels consellers i dels departaments de la Generalitat és la d'executar els pressupostos d'aquest 2026.
1: Però, insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten on està el govern, els consellers i conselleres estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028.
0: Per tant, el pas tècnic que avui ha fet el govern aprovant el sostre de despesa de cara a l'any vinent pot quedar en un no-res. En paral·lel, Paneque assegura que la segona prioritat del govern en clau pressupostària és la de treballar perquè Junts canviï d'opinió i faciliti l'aprovació del nou model de finançament al Congrés dels Diputats, que permetria, recordem, ampliar aquest sostre de despesa amb 4.700 milions d'euros més. En aquesta qüestió, s'ha mostrat confiada en que la tramitació acabi amb els suports necessaris.
2: D'altra banda, gràcies, Ricard. Sobre el futur de SEAT, avui s'han pronunciat els sindicats, Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de la marca més enllà del 2030 i demanen protegir l'ocupació.
3: Amb dos sindicats demanen protegir el futur dels treballadors de SEAT davant la possibilitat que Volkswagen pugui accelerar la seva desaparició. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca, diuen, mítica, i defensen que mantenir-la és defensar el teixit industrial i l'ocupació d'aquest país. Alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen implicació de totes les administracions.
2: Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou hidrogel injectable que permet administrar fàrmacs contra el càncer d'una manera sostinguda durant dies o setmanes. Es tracta d'un hidrogel elaborat amb components naturals que administra quimioteràpia directament al tumor. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Aquest sistema ha demostrat activitat antitumoral en estudis preclínics de càncer d'ovari i glioblastoma, el tipus de tumor cerebral més freqüent en adults. La tecnologia combina nanopartícules carregades amb el fàrmac docetaxel i un hidrogel fet a partir de cel·lulosa i quitosà, que són dos elements d'origen natural. Això permet mantenir concentracions elevades del medicament a la zona afectada pel tumor i reduir l'exposició de la resta de l'organisme. Ho ha explicat a Onda Cero la investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Diana Fernández.
5: Esto lo que hace es que hay una cantidad de fármaco mucho más grande disponible en el sitio donde tiene que estar. Y como el fármaco no es inyectado en la torrente sanguínea, pues no se va a pasar por toda la torrente sanguínea y acaba por no afectar los órganos sanos. Entonces los efectos secundarios, los efectos sistémicos serien mínims.
4: A part d'ajudar a disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia, aquest fàrmac també reduiria el nombre de sessions necessàries. A més, Fernández destaca que, malgrat que encara està en una fase preclínica, aquesta tecnologia podria adaptar-se en el futur a altres tumors sòlids i a diferents tractaments oncològics.
2: I seguim també en aquesta plana sanitària, perquè un estudi liderat per investigadors de l'Hospital de Bellvitge i de la Universitat de Santiago de Compostela ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, amb més risc de desenvolupar conductes relacionades amb el suïcidi.
4: L'estudi s'ha fet amb prop de 200 pacients seguits durant gairebé 18 anys i ha destacat tres factors com a indicadors de risc. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Cinto Segalàs.
6: Dintre les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives, són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
4: Segalàs destaca que aquestes tres dades ja formen part de la història clínica habitual dels pacients, un fet que facilita identificar les persones més vulnerables i adaptar-ne el seguiment. Tot i això, adverteix que no es tracta d'una eina capaç de predir casos individuals, sinó d'un instrument d'orientació per reforçar l'atenció i la prevenció en salut mental.
2: Gràcies, Montse. Ara a les 7:41 fem un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva de la jornada. I ho fem amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
2: Què tenim avui?
7: La prèvia de la Champions. Ja s'està jugant, per cert, a la mitja part. L'Aston Villa està guanyant al camp del Bruges, 1-3, i l'AEK d'Atenes està guanyant a Grècia, al LASK, 1-0. El Real Madrid juga a les 9 contra l'Inter al Bernabéu, mm-hmm. El Villarreal a la mateixa hora visita el camp del Dortmund i el Betis visita també a les 9 al camp del LOSC. I demà, a aquestes hores, ja estarà tancada possiblement la primera meitat del partit del Barça en aquesta primera jornada de la Lliga de Campions al sí. Camp Nou davant el Feyenoord. És el primer partit d'aquesta fase regular davant el conjunt neerlandès. I avui ha sortit en sala de premsa algú que no és habitual escoltar, Lamine Yamal.
8: A veure.
7: Ara que ja sabem que és un dels nominats a la pilota d'or, perquè avui ha sortit també la llista.
8: Sí.
7: Una llista on trobem barcelonistes com Pau Cubarsí, Lamine Yamal, són els dos d'aquesta actual plantilla del Barça.
8: Rodri també, potser.
7: Rodri també, però més que res perquè va jugar amb el Manchester City la passada temporada. També hi és el Ferran Torres, per la seva temporada amb el Futbol Club Barcelona. Tenim com a jugadors espanyol també el Fabián Ruiz i el Marc Cucurella. I així, com a dades destacades, torna Leo Messi.
8: Mira.
7: No hi és Cristiano Ronaldo, ni tampoc hi són Pedri ni Rafinha.
8: Bueno.
7: Parlant de la pilota d'or, escoltem a Lamine Yamal.
9: No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
7: Recordem, com deia abans, 6:45 demà al Camp Nou, Barça-Feyenoord. Torna a la Lliga de Campions, l'objectiu ho ha tornat a dir Lamine Yamal del vestidor.
9: Yo creo que no hay más motivación que aquí la Champions para guanyar. Yo creo que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
7: Abans parlàvem de la pilota d'or masculina.
8: Sí.
7: A la femenina tenim fins a 6 jugadores del Barça, campió de la Champions de la temporada passada, Esme Brooks, Caroline Grant Hansen, Claudia Pina, Eva Payor, Patrick Guijarro i Cata Coll. Entre els joves repeteix Lamine Yamal, que ja el va guanyar fa 2 temporades, i s'introdueix Pau Cubarsí.
8: Molt bé.
7: Després del submundial, millor jove del Mundial, sí. Té moltes opcions d'aconseguir aquest premi. I també, en categoria femenina, com a millors joves, 2 barcelonistes, Vicky López i Clara Serra Jordi. Escoltem a Lamine Yamal, novament, parlant d'una cosa que va dir ahir el Kylian Mbappé. Això de pressionar no anava amb ell. I amb Lamine?
9: Yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
7: I ja està.
8: Qui no corre bola.
7: El Barça d'handbol té una bona notícia. El seu entrenador, exitós entrenador, Antonio Carlos Ortega, renova fins al 2031.
8: Molt bé, doncs això pel que fa a l'actualitat esportiva. Avui Radio Estadio amb el Madrid.
7: A 2:45.
8: Exacte, i demà també parlarem del Barça. Gràcies, José, bona tarda.
7: Bona tarda.
10: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
11: ¿Vamos de visita?
12: Hola, ¿qué tal?
11: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
13: Bien.
11: ¿Y la pequeña qué tal?
13: Está bien.
11: ¿Y tu gato?
13: Bien, muy bien.
11: Esta es.
14: ¡Wow! Me encanta.
15: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
11: Bienvenida.
15: Century 21.
16: Soy Mar Market. Para mi protección, confío en Verisur.
17: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
16: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
17: Llama a Verisure al 900-272-272.
18: Verisure.
19: La brúixola. T'oferim les coordenades del dia.
2: Vinga, passa un minut de tres quarts de

0: Cuita del vespre, i dimarts és habitual que, a banda de repassar alguns punts cardinals fora del nostre país, posem el focus amb més calma i deteniment en un dels temes de la setmana en clau internacional. Hem de viatjar fins a Alemanya, on aquest cap de setmana el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha guanyat amb contundència les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt. Ha obtingut el 43,8% dels vots i ara el que volem fer és analitzar el context i la transcendència que tenen aquests resultats pel futur polític del país. I per això saludem a Cesáreo Rodríguez Aguilera, és catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Cesáreo, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, de seguida parlarem d'aquesta victòria de l'AFD a Saxònia-Anhalt, però abans explica'ns com funciona el sistema electoral a Alemanya i què han votat exactament aquest cap de setmana els alemanys.
1: Tècnicament, el sistema electoral alemany és molt interessant perquè és un sistema de representació proporcional personalitzada. La meitat dels diputats s'escolleixen en circumscripcions uninominals i l'altra meitat en llistes de partits regionals. Diguem-ne, aquesta és la qüestió tècnica. Aquí el que estava en joc era un govern d'un land, és a dir, un govern d'un estat federat dins de la Federació Alemanya. I tot i que ja fa anys a Turingia l'AFD va tenir un resultat realment molt bo, no va poder governar perquè va funcionar el famós cordó sanitari. Dels poquíssims llocs on encara funciona o funcionava és a Alemanya. Però ara, clar, el problema és que ha tingut un resultat no bo, boníssim, espectacular, i serà, jo crec, pràcticament irrepetible l'estratègia del cordó sanitari. És que la diferència entre el primer i el segon partit és monumental. És a dir, l'AFD ha tingut un 44%, quasi un 44%, i el la CDU, els democristians, poc més del 16%. O sigui, el resultat és una catàstrofe tan gran que ho veig impossible que es repeteixi el cordó sanitari. A banda que hi ha un partit, teòricament d'esquerres, dubto molt d'aquesta qualificació, que és el de la Sara Wagenet, que ja ha anunciat que li deixarà governar abstenint-se en la tercera votació.
2: Ha posat molts punts sobre la taula el Cesáreo en aquesta primera intervenció. Anem a intentar-los desgranar tots. Primer parlem del resultat, ho dèiem, 43,8% per l'AFD, resultat històric, ho podem dir, i que gairebé dobla el seu resultat anterior. Per la tendència de vot, què ens diu aquest resultat? És un vot a favor d'aquest partit d'extrema dreta o sobretot un vot de càstig als partits tradicionals?
1: Hi ha una mica de tot. És a dir, jo crec que a Alemanya hi ha un doble cansament. Primer, a tota Alemanya hi ha un cansament de les grans coalicions. Jo crec que Alemanya s'ha abusat del model de la gran coalició. Quan els dos grans partits tradicionals, democristians i socialdemòcrates, governen junts, les diferències es dilueixen. I aleshores no hi ha una alternativa clara. I jo crec que a Alemanya aquesta fórmula està totalment esgotada. I d'altra banda, després, Alemanya Oriental presenta unes característiques particulars. Jo crec que ara, quasi 30 anys de la reunificació, alguna cosa no ha funcionat. Està clar que l'Alemanya Oriental ha progressat moltíssim, tot el que vulguis, però encara aquesta sensació de marginació, de ser alemanys de segona, persisteix. Per tant, com interpretar el vot d'un land de l'est que ha votat massivament a un partit d'extrema dreta? Hi ha un vot de protesta, sens dubte, un vot de protesta contra Merz i contra la gran coalició, sí. Protestes per la immigració, també. El que passa que la immigració a Saxònia-Anhalt és molt petita. Per tant, a mi no em sembla que sigui la qüestió més rellevant. Per tant, jo crec que la qüestió clau que ha provocat aquesta mobilització és una mena de incomoditat dels alemanys orientals d'abans de... Van passant els anys, no canvia res. Tampoc és veritat això, tampoc és veritat. O sigui, la situació de l'Alemanya Oriental ha millorat moltíssim. Però aquesta percepció de ser alemanys de segona no s'acaba de superar. I després hi ha una manca, jo crec, de tradició liberal. Així com a l'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, la democratització de l'Alemanya Occidental va ser profunda, va funcionar des d'un punt de vista social. Jo crec que a l'Alemanya de l'est ha estat més superficial. No dic que siguin antidemòcrates, però jo dic que aquesta la tradició stalinista, que va ser molt més llarga que el nazisme al final va governar 12 anys a Alemanya,

0: En canvi, els comunistes estalinistes han governat durant 40 anys a Alemanya Oriental. Jo crec que han deixat unes maneres de veure el món, aquest manca d'iniciatives, està acostumat a papa estat, el protector que ho resol tot. Jo crec que aquesta manca de tradició liberal, tot i que aquests 30 anys, evidentment, ha pujat, ha augmentat. Però jo crec que són factors que expliquen el diferent comportament electoral de l'est i de l'oest. És com, efectivament, hi ha dues Alemanyes. No només en sentit estructural, però sinó també en sentit polític. Basta veure un mapa dels resultats electorals, tot i que s'ha homogeneïtzat bastant, no és casual que els ultres, hem passat de l'estalinisme a l'extrema dreta, tampoc és que hi hagi grans diferències, han passat amb una rapidesa extraordinària a l'est a votar extrema dreta, efectivament.
1: Per tant, aquesta diferència entre les federacions fa preveure que en unes eleccions federals alemanyes d'aquí uns anys aquest augment de l'extrema dreta no seria tan evident. És veritat que queden anys, i per tant podria evolucionar la cosa.
0: Sí. A veure, que l'extrema dreta pujarà és, jo ho trobo dissortadament inevitable. Inevitable. La tendència serà aquesta. Tot dependrà del que facin els partits tradicionals i en particular els progressistes i la Unió Europea. Si els partits tradicionals, incloent-hi a la Democràcia Cristiana, els partits d'esquerra, des de socialdemòcrates i verds fins a Die Linke, i la Unió Europea rectifiquen moltes de les polítiques que estan fent, la cosa es podrà revertir. Però si no, si insistim mantenint les mateixes receptes, això anirà més. A nivell federal, jo crec que un resultat com el de Saxònia-Anhalt, jo crec que és impensable. Mm. A nivell federal, no m'imagino que AfD tingui el 44% dels vots. Però és que si s'apropa al 30% serà un èxit monumental. Però jo el que estem comprovant ara és que l'estratègia del cordó sanitari està a punt d'evaporar-se. I això és una novetat inquietant, perquè si l'any que ve guanya Marine Le Pen les eleccions a França, tindrem el famós eix franco-alemany, no només quedarà desequilibrat, sinó greument tocat. Per tant, seria un impuls extraordinari també pels ultres a Alemanya que Marine Le Pen pogués guanyar. Tot i que a Marine Le Pen s'ha de dir tot, la formació AfD no és que li entusiasmi gaire. De fet, al Parlament Europeu estan en grups diferents, diguem-ne que algunes diferències n'hi ha. Al Parlament Europeu vull recordar que hi ha tres grups ultres. El que encapçala Giorgia Meloni, el que encapçala Marine Le Pen i el que encapçala l'AfD. Cada un d'ells situat més a la dreta. El més a la dreta, precisament, és AfD. Clar, i per això ens sobta relativament que un partit que s'autonomena d'esquerres, el de la Sarah Wagenknecht, estigui disposat a trencar l'estratègia del cordó sanitari. Clar, i no li preocupin gaire els neonazis.
1: Entenc, Cesario, que diguéssim aquesta porta oberta que ha deixat Sarah Wagenknecht a pactar amb l'extrema dreta ens mostra precisament el que comentaves, no? Aquesta feblesa del cordó que tant de temps ha funcionat per impedir que els partits convencionals pactin amb la AfD. Una consulta, Cesario, una pregunta que et volia fer, que ara se'ns tira el temps a sobre. Clar, pel que fa als paradors, a Friedrich Merz, he vist premsa alemanya que parla de crisi política. Clar, és canceller alemany des de no fa gaire, des del 6 de maig del 25. És veritat que són unes eleccions regionals, però no sé fins quin punt aquest resultat és també un revés per al govern federal de Merz.
0: És evident, és una derrota monumental, i però és que a partir d'ara hi haurà una cadena de més eleccions. Per exemple, tot es preveu que a Berlín guanyarà l'esquerra, i hi ha un altre estat, ara no sé si és Turingia, no voldria equivocar-me, on també estan previstes eleccions locals molt properes. Si la CDU perd les properes eleccions regionals, jo crec que la posició de Merz serà dificilíssima. Per tant, és possible que acabi com Starmer al Regne Unit, que sigui substituït dins de la CDU, però no seria impossible, efectivament. Ell diu que no, que vol continuar, però en fi, ja ho veurem.
2: Doncs aquesta és la reflexió que hem fet a la brúixola després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. Ho hem fet amb Cesario Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bona tarda.
0: De res, ha estat un plaer.
3: ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro. Pues

0: ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
1: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Sovint aquests dies hem dit que si hi ha coses que funcionen, per què canviar-les? I una secció que funciona i molt bé cada 15 dies és la que ens porta l'Alberto Gómez, especialista en comunicació, també periodista i que ajuda diverses empreses doncs, tant a tenir una bona reputació com també sortir de crisis, que a vegades és important. I ja el tenim aquí una temporada més. Alberto Gómez, què tal? Molt bona tarda.
8: Bona tarda. Moltes gràcies per aquesta rebuda.
7: No, home, nosaltres encantats de tenir-te aquí un altre cop, també perquè estem en mitjà de comunicació i precisament la secció Comunicant que ens portes tu aborda diversos tipus de comunicació. Sí. És molt 360 i això també és interessant.
9: Sí, moltes vegades fem molts continguts per l'audiència, per qui pugui agafar algun dels coneixements que exposem, però nosaltres també fem notetes en aquesta secció, perquè ens interessa molt aprendre i millorar.
8: Mireu, una de les situacions que més explico quan parlo de Comunicant aquí a la brúixola és quan es van separar a l'Oreja de Van Gogh, no? Sí. I que ho van explicar malament, no, lo siguiente, no? Perquè, evidentment, era una explicació curta, sobretot pels seguidors, no? Els fans. Déu-n'hi-do, el que ha plogut des de llavors, no? Des de que es van separar. De fet, ara podríem fer un altre Comunicant, no? De com s'han rejuntat, diguem, no? Canviant, evidentment, la cantant, que a més ha fet una divisió, no? Entre els que estan per l'Eire, que estan per la Maya, però bueno.
9: Molts minuts de ràdio ha ocupat l'Oreja de Van Gogh en aquest programa.
7: Sí, amb la Marta Lozano els divendres també. Avui no anem en aquesta direcció, però atenció, perquè jo crec que parlem d'un tema que ens afecta a tots i a totes i que les pífies, si es fan, són importants.
9: Sí, sí, sí.
7: Explica'ns.
9: A veure, és que clar, l'Alberto fa bona cara, té ganes d'arrencar el curs amb ganes, continuar analitzant determinades situacions. I ara ho deia Lola, parlarem avui d'una eina que ja hem fet nostra, sobretot a causa o per culpa d'un moment històric concret, ara ens ho explicaràs, i que ara ja dominem o gairebé.
8: Videotrucades. Era un terme que, no? Una videotrucada, tinc una videotrucada, era un terme que fins a la pandèmia històrica no era gens familiar. No sabien quasi ni a què sonava, no? Quan sentíem aquesta paraula, no? I ara, pues, l'hem fet més que familiar, no? Qui no té una videotrucada al llarg de, no sé, d'una setmana o una cada dia, fins i tot, no?
7: T'ho pregunto directament, és una bona eina per comunicar, sí o no?
8: És una bona eina, sí, però cuidadito, perquè jo crec que les videotrucades les carrega el diable. I sabeu per què? Perquè, com diu un gran expert en comunicació, l'Ivan Lozano, responsable de la comunicació de AlkenLife, hem abaixat la guàrdia.
10: El gran error en una videollamada és pensar que, com no tienes a la otra persona delante, puedes bajar la guardia. Da igual que estés en casa o en la oficina, si miras el móvil, contestas correos o haces otras cosas mientras te hablan, se nota. Estar conectado no significa estar presente. Además, en una pantalla perdemos buena parte del lenguaje gestual, que es fundamental para entendernos. Por eso hay que procurar que se nos vea bien la cara. No hace falta tampoco montar un plato de televisión, pero tampoco aparecer a contraluz como un testigo protegido. Y cuidado, porque un resoplido o unos ojos en blanco también comunican, y a veces demasiado. Después llega el momento de tierra, trágame. Soltar un menuda chapa que me está pegando este, creyendo que tienes el micrófono cerrado, o compartir pantalla y enseñar el WhatsApp donde estás poniendo verde precisamente a quien tienes delante. En definitiva, buena imagen, buen sonido y sobre todo, atención.

0: porque al otro lado hay una persona, no otra pestaña abierta en el ordenador.
1: Les recomanacions de l'Ivan Lozano, molt, molt útil totes elles. I és veritat que hi ha molta gent que diu, escolta, és que és més difícil fer tele que ràdio. No vull entrar al debat, però sí que és veritat que a la televisió, diguéssim, comuniques de moltes més maneres, com explicava l'Ivan, no? Gestualment, amb el fons, amb el que passa al teu entorn, la gestualitat de la cara, i aquí amb les videotrucades passa això, que és que pot passar qualsevol cosa al teu entorn.
2: Sí, el problema, ho comentaven abans, no? Fora de micro, que és que hi ha molts informatius actualment a la televisió que inclouen entrevistes, precisament, no? Talls de vídeo, d'imatge, no? Amb els que la persona entrevistada està a casa seva o a la seva oficina i l'han fet una videotrucada per agafar aquests talls, no? Evidentment que facilita a nivell pràctic poder entrevistar a més persones o persones lluny o persones fins i tot que estan de vacances i, no?, interrompen una mica les vacances per poder atendre aquesta televisió, aquest informatiu, però, clar, hem de cuidar precisament el fet de que podem sortir a una audiència de milions de persones, hem de cuidar encara més què diem i, sobretot, com ho diem, no?
3: Clar. Per tant, estem parlant també de la comunicació no verbal. Escoltàvem l'Ivan Lozano que deia doncs, aquests ulls en blanc, aquesta expressió, mala cara, un badall potser desmesurat, tot això s'ha de mesurar mil·limètricament.
2: I tot allò que tens darrere d'aquesta videotrucada.
3: També.
2: Perquè, de fet, hi ha estudis que asseguren que un espectador actualment, quan veu una videotrucada, no?, una entrevista, per exemple, s'hi fixa més en el que hi ha darrere de la persona que l'entrevisten que del contingut en si de l'entrevista. Així que hem de cuidar què tenim darrere a l'hora de fer una videotrucada.
1: Per això hi ha molta gent que es posa aquest fons, diguéssim, borrós, que llavors no identifiques els elements que hi ha al teu darrere, i jo crec que és una bona opció, perquè és veritat el que deies, Alberto, cada cop veiem més videotrucades als informatius, i clar, si et truquen a tu com a qualitat d'expert, t'interessa que el teu missatge arribi i, per tant, una imatge pulcra pot ajudar que el teu missatge arribi millor.
2: Però dic jo, Joan, que tenir un prestatge, diguem, més o menys endreçat, tampoc és
1: Correcte.
2: missió impossible,
1: Però
2: no?
1: imagina que tens
3: No hauria de ser.
1: un llibre que és polèmic, no ho sé, o una bandera allà amagada, eh? Doncs això et pot perseguir,
3: Sí,
1: clar.
3: no, també n'hi ha d'altres que fan l'opció aquella, una és emborrossir el fons i l'altra és escollir tu el fons, que no és mala idea, però, a veure, hem de saber on
2: Home,
3: estem,
2: sí,
3: perquè a vegades hi ha
2: exacte.
3: gent que es posa un fons que està en una jungla, potser no és la manera de fer una reunió de feina. Tot i això, si decidim doncs, estar en un espai nostre a casa, amb una estanteria ben endreçada darrere nostra, hem de cuidar la llum, l'alçada de la càmera, però altres coses també.
2: La roba, Lola, la
3: Important.
2: roba.
3: Res del pijama.
2: Mireu què li va passar una vegada a l'Elena Sorribas, que treballa al Departament de Comunicació de l'empresa Sofitec.
4: La imagen que damos a través de una pantalla de una videollamada me parece importantísima, igual que cuando vas a un evento o cuando vas a la televisión. La otra persona está recibiendo tu imagen. Y para mí hay un mínimo a cumplir. Y puede ser de risa, pero es que por favor que parezca que vas vestida. Porque de verdad me entra la risa, porque me pasó el estar en una videollamada y que la otra persona llevara un palabra de honor, el corte de la cámara coincidiera justo por encima de ese palabra de honor. Y la sensación que te llevas es no lleva nada. De hecho, el cerebro humano tiende a completar lo que no ve con lo que ve. Entonces, pues eso, parecía completamente desnuda. Lo más curioso del tema es que tampoco, o sea, la otra persona se está viendo también en la imagen y tampoco corrigió el ángulo de la cámara para demostrar que llevara nada. Con lo cual genera aún más dudas. Yo, eso, para mí el mínimo ante una videollamada es, por favor, que parezca que vas vestida.
2: Vestida, com a mínim.
3: Exacte.
1: Sí, a més, ara que s'ha posat tant de moda això dels streamers, que clar, ja no és una entrevista de 10 minuts, ja són hores davant de la càmera i hi ha molta gent que opta per camisa i tot això, de cintura cap amunt i de cintura cap avall, qualsevol cosa,
3: Clar,
1: un
3: si en un
1: pijama, uns
3: moment
1: pantalons.
3: t'has d'aixecar, això es veu
1: Exacte.
3: també.
1: Exacte, sí. O quadres molt bé amb el tir de càmera o tens un problema. A veure, més coses a tenir en compte, Alberto, sobre les videotrucades.
2: Bueno, parlant de la roba, evidentment jo aposto per roba clara, sense lletres, i més coses. Doncs preparar, evidentment, aquesta trucada uns minuts abans, vigilar la connexió i la cobertura, no? Perquè allò de, ai, que no entra, no? La trucada, la videotrucada, doncs evidentment és un defecte. directe cap a la persona que està esperant aquesta videotrucada. Suro l'ambient, si no estem sols a casa, la llum, ho hem dit, l'alçada de la càmera, no? Perquè no sembli que està parlant una persona d'una proporció diferent a com és en la

0: realitat, no? I si no arribem a tenir una bona imatge, si no arribem a aconseguir-ho, us porto el que li passa de tant en tant al Jordi Sarrión, consultor i analista polític valencià, que troba ajuda precisament dintre de l'equip per millorar el resultat final.
1: Jo crec que les videotrucades tenen una part molt positiva perquè permeten abaratir costos, sobretot als mitjans de comunicació, connectar amb gent que està lluny o que físicament no pot estar. Però també és veritat que en comunicació perdem moltes coses, no? Quan no tenim aquesta presencialitat. Quan estàs allí físicament, els gestos, els moviments, l'espai, tot allò comunica. A mi m'ha passat alguna vegada entrant en directe en televisions internacionals que des de producció han tingut el detall de dir-me: mira, la llum està bé, podries encendre una altra llum? Difumina una miqueta al fons. O mira, este fons, tal, tal, tal. I al final són detalls que fan que el missatge arribi molt millor, no? Però jo crec que hi ha altra cosa també que és d'època, no? Que és que estem en l'era de TikTok, on busquem cada vegada més coses espontànies i més coses reals, i crec que aquesta autenticitat també té molt de valor. I la veiem com molta gent de TikTok i de molts contes, allò que triomfa realment és allò espontani, no? I es diu molt sobre la comunicació que impera i la tendència comunicativa. Però dit això, sempre hem d'intentar controlar al màxim possible allò que comuniquem, no sols el missatge, sinó també el format i també els gestos i també totes aquestes eventualitats que poden eixir.
2: I el context, vull dir, una cosa és el TikTok i l'altra és, com dèiem, una entrevista de feina, que podria ser, també se'n fan per videotrucada, i això sí que és més antic, o també doncs apareixen un informatiu, com deia l'Albert abans.
3: Aquí és d'agrair també, en aquest cas ell parlava sobre casos més de producció televisiva, però inclús si estàs en una reunió de feina, si els companys veuen alguna cosa estranya en la videotrucada d'algú, doncs que tinguin el detall d'enviar un WhatsApp o avisar d'alguna manera: escolta, mira, potser la càmera, això està encès o no, o tens, a vegades passa molt, l'altaveu que el tens encès quan el micròfon el tens encès quan l'hauries de tenir apagat i potser se sent, no sé, qualsevol persona a la cuina o
0: una obra, sí, no?
3: Exacte, i això també... sí.
0: Jo pensava, quan deia l'espontaneïtat al Jordi, pensava, bueno, aixecar-te per anar a buscar aigua pot quedar, després de mitja hora o tres quarts d'hora de videotrucada, pot quedar natural. Però, clar, hem de vigilar el que deia el Joan, no? Quins pantalons portem.
2: Tinguem tot en compte, sí.
3: A veure, més consells. N'hem dit uns quants, però que potser se'ns estan escapant, n'hi ha més.
0: A veure, hi ha gent que té dues pantalles. Doncs hem de mirar, hem de buscar realment el tiro de càmera, no? Perquè no mirem de manera esbaixada, no? Sinó que hem de mirar directament a l'interlocutor. Millor, si és possible, llum natural conflexo, que se'ns vegin les mans. També és molt important perquè jo crec que les mans comuniquen molt, comunicació no verbal, i si podem arribar a tenir aquest quadre en el que les mans se'ns veuen, jo crec que és també és positiu. Auriculars discrets, que també ara, no?, amb tant gamers, no?, hi ha de tot, i jo crec que hem de posar un límit.
2: Aquests,
0: no?,
2: fluorescents amb un micròfon. Exacte. Aquí perpendicular a la cara. Sí.
0: No tocar el teclat, és veritat que també ho fem, no?, quan estem apuntant alguna cosa, estem buscant alguna cosa i aquest soroll es nota, no? I vigilar també la possible aparició espontània de nens i mascotes.
4: Hola, l'anècdota que jo tengo fue que en una videollamada con un cliente el gato saltó a la mesa, al escritorio de mi cliente, tirándole la pantalla, cámara, etcétera, armando un buen estropicio dentro de la reunión que estábamos teniendo. La verdad que fue divertido, no mucho para mi cliente, pero la verdad que fue un momento un poquito especial, ¿no? O sea, también nos enseña a tener un poquito más de cuidado con nuestras mascotas en los momentos que estamos en casa trabajando.
0: Era Luis Miguel Manjón, responsable espanyol de la multinacional TAC, que fa videotrucades, ell, cada dia, vaja, i que va presenciar una d'aquelles situacions que també han viscut o patit gent com el Víctor Blanco, director de comunicació del Museu Casa Botines Gaudí de León.
5: Una de las situaciones que se dieron, particularmente durante la pandemia, fueron las interrupciones que se producían en ocasiones en directo durante las videollamadas. Le ocurrió a la portavoz de un partido que no reparó en una ocasión en que el ladrido de su perro, de su mascota, podía colarse durante su comparecencia ante los medios. También comprobamos cómo la vida cotidiana en ocasiones, esa vida cotidiana de los hogares, bueno, pues se colaba en las videollamadas cuando el hijo pequeño de un periodista se acercó al mismo mientras formulaba una pregunta para informarle de que por fin había aprendido a escribir la letra M. Se coló en esa videollamada y, por tanto, en esa rueda de prensa en directo. Bueno, cabe decir que ambas situaciones pues se

0: resolvieron con naturalidad y se mostraron como sendas anécdotas de un tiempo en que muchos tuvimos que aprender a trabajar desde casa. Pero sin duda, uno de esos puntos clave a tener en cuenta durante las videollamadas es precisamente conseguir el mejor aislamiento posible y/o avisar de que vas a iniciar una conexión telemática.
1: És interessant això que diu el Víctor de la naturalitat, no? Amb que una vegada ja això no es pot evitar perquè ja ha passat, no? Ja no podem fer marxa enrere, doncs almenys si no és una cosa doncs, evidentment que és molt vergonyosa i que, però en el cas de que es coli un gat o un nen, doncs al final intentar-ho gestionar de la manera més natural possible i ja anotar-ho i de cara a la propera ja intentar doncs això, que no torni a passar.
2: És veritat que la canalla té ganes de saludar, eh? S'apropa sempre amb ganes de saludar.
1: Són moltes les coses a tenir en compte, coses que abans també sempre es vigilaven.
2: Sí, però és que, mira, com diu Lola, un altre veterà consultor en comunicació, Jordi Llambies, sembla que hem abaixat els braços i que acceptem ara tota mena de contingut comunicatiu. És a dir, que no passa res, no passa res, no passa res, no? Sense valorar el com, no? La manera en què una persona comunica o tracta de comunicar un missatge, no?
3: Yo creo que el problema es que nos hemos centrado en el qué y hemos dejado de lado muchas veces el cómo, ¿no? Yo recuerdo muchas, hace años, que se vigilaba muchísimo el plano, pensabas cuál era la mejor posición, que no hubiera ningún fallo de conexión, y ahora mismo ves bueno, entrevistas o declaraciones, incluso en informativos, en que está la imagen pixelada, que está con el plano que decía mal puesto, que a veces se entrecorta. Entonces, bueno, todo esto que antes se cuidaba muchísimo, pues ahora ha pasado a un segundo plano, ¿no? Porque teniendo ya la opinión del experto o la conexión que nos interese, con esto ya hacemos. Se ha aceptado este tipo de baja calidad, no en los contenidos, porque al final el contenido es el mismo, sea buena la conexión o no, pero sí que el cómo se ha dejado bastante de lado. Y es una lástima. Yo, como anécdota, lo que me he encontrado, que fue bastante desagradable, fue en una charla que tuvimos con dos aventureros. Yo era el moderador y bueno, ¿qué pasó? Pues que se conectó uno y el otro no llegó a conectarse por un problema técnico y entonces pues lo que hicimos fue conectar con el que no pudo entrar vía telefónica con el altavoz. O sea, fue así de triste. Bueno, entonces a raíz de la pandemia pues todo esto se ha normalizado, al final pues tampoco la gente entiende de que no pasa nada cuando esto quizá hace 10 años te echarías las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, así estamos, aceptando, como decía, no contenidos, pero sí formatos que no son lo común en el mundo periodístico o la información.
4: I començava el Jordi comentant una cosa interessant que jo crec que en aquesta secció s'ha repetit molt, que la comunicació no només és el què, que pot semblar la part principal, sinó el com, no? El com també comunica i el com fa que el què arribi de millor manera al nostre receptor. Jo molt a favor de les videotrucades, he de dir, perquè crec que és com l'evolució positiva dels missatges de WhatsApp, no? Una mica més seria la trucada, trucar algú, i l'altra és la videotrucada, perquè crec que el bo que té la videotrucada respecte a la trucada és que no són tan funcionals. És a dir, tu truques a algú per algun motiu concret i quan es resol aquella circumstància, aquella problemàtica, doncs es penja, més o menys. En canvi, la videotrucada ens fa més il·lusió que sentir només la veu, no? Perquè el veiem i llavors s'allarga una miqueta més. I jo crec que dins d'aquest món on no podem evitar la tecnologia i ja el de quedar un dia per fer una cervesa cada cop es veu més, tristament, doncs les videotrucades són un bon recurs.
1: No sé si li ha agradat a l'Alberto això.
2: Jo és que la situació aquesta de persones que en el súper van fent una videotrucada per anar mirant o comprant junts, la trobo absurda. Absurda.
4: Però clar, hi ha contextos i contextos.
2: I l'heu vist, eh? Heu vist aquesta imatge de sí, vaig a comprar no sé què, però per què una videotrucada? Fes una trucada normal i després amb aquesta persona quedes i fas una cervesa com tu deies, no?
4: Sí, sí, tens raó.
2: Després de la compra.
4: Hi ha moments per tot.
1: Sí, maneres n'hi ha moltes, el que sí que està clar és que s'ha d'intentar ser pulcre, eh? Com dèiem, amb el context, en el lloc on ens trobem, la situació, l'escenari, la roba, vigilar també amb tota la comunicació verbal i sobretot no verbal, són alguns dels consells que hem repassat en aquesta primera secció de la temporada de l'Alberto Gómez, en què hem parlat de videotrucades d'aquí 15 dies més. Alberto, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: Dito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: Moment d'anar acabant el programa, ho fem amb cultura i ahir el Liceu va tornar a aixecar el taló. Ho va fer amb una celebració especial, la 25a edició de Catalunya Aixeca el Taló, un quart de segle en què el món de les arts escèniques ha anat retratant també els canvis de la societat catalana, els seus gustos, les seves inquietuds, les seves crisis, també cal dir-ho. Però avui, un cop passada la festa, toca mirar què hi ha darrere el taló. El Teatre Català tanca una temporada de rècord amb més de 4 milions d'espectadors i una recaptació històrica i afronta un nou curs amb el repte de convertir aquest èxit en una tendència i que no sigui pas una excepció. En volem parlar ara amb Isabel Vidal, és la presidenta d'ADETCA, que avui, l'endemà de la gran festa del Teatre Català, té la mirada posada en el que passarà quan el taló es torni a aixecar aquesta temporada. Isabel Vidal, què tal? Molt bona tarda.
3: Doncs molt bona tarda i moltes gràcies per aquesta introducció.
2: Gràcies a vosaltres. A veure, encara imagino una mica de ressaca emocional del que va passar allà al Liceu.
3: Sí, tu ho has dit, emocional. Va ser un dia fantàstic. La veritat és que poder presentar en una roda de premsa unes xifres per tercer any consecutiu amb unes dades que a sobre són de rècord fa les coses molt fàcils, no? El que passa és que no oblidem la nostra responsabilitat de que aquest creixement sigui realment un creixement de tothom i que hem de posar doncs, els màxims esforços per intentar consolidar i ampliar en la mesura del possible aquestes xifres. I després la gala, no? Va ser una gala molt emotiva, recordatori de 25 anys, amb un premi honorífic a una de les persones que han fet més pel nostre sector durant tota aquesta trajectòria, Daniel Martínez, i la veritat és que va ser un dia de festa, de joia de sector, de companyerisme, i bueno, ara tots a treballar, no? Que la temporada ja comença, ja ha començat, i hem d'intentar tornar a superar i millorar aquesta xifra si és possible.
2: Clar, i quines serien les claus perquè això sigui possible? Quin plantejament té ADETCA al cap per poder doncs, o batre un rècord més o mantenir-se com ho ha fet a la temporada passada?
3: Les claus crec que són continuar en la línia del que portem treballant aquests anys, no? I que també és veritat que hi ha crisis que ens han afectat, que han afectat a tots els sectors i a tot el món, que encara que treballis bé i en línia, doncs no pots fer-hi res, no? Però és veritat que tenim un moment de molt bona sintonia amb les administracions, d'entendre que realment la cultura és una activitat econòmica, però a més serveix per ajudar a cohesionar a la nostra societat, que això és un element que és molt necessari, sobretot en aquests moments, que el sector entrés que amb aquesta ajuda de les administracions i amb la seva inversió i amb el seu risc, si hi ha públic podem arriscar més i, per tant, aquesta qualitat que sempre ens ha caracteritzat encara la podem millorar més i podem experimentar més i podem donar més oportunitats a la gent, als creadors i als artistes del nostre país i després continuar treballant també amb els mitjans de comunicació com el vostre, no? que doneu veu al sector i que feu d'enllaç entre el que nosaltres proposem i el que li volem fer arribar al públic. I en aquest sentit, el nostre objectiu final i el nostre motiu principal sempre és el públic, que el públic trobi una cartellera de qualitat i diversa, que es senti interpel·lat i, bueno, diguem que el repte seria doncs, de diversificar les platees, no? Fer-les més acorde a la societat que tenim.
2: Mm-hmm. Què pot esperar el públic aquesta temporada del Teatre Català?
3: Doncs qualitat ja ho saben perquè ho han estat veient i a qui no hagi anat doncs s'ho trobarà i també doncs poden escollir des de teatre d'adults, teatre familiar, teatre per joves també és una cosa que estem treballant moltíssim per interpel·lar-los, per seduir-los, no? A la nostra activitat, produccions grans, produccions mitjanes, produccions petites, de riure, de pensar, de plorar, barrejat, o sigui, crec que el que poden trobar és opcions per no pensar que no poden o que no volen anar al teatre. Horaris nous, molta programació, moltes funcions. Pensa que tenim un nombre de funcions que són a Barcelona més de 13.000 funcions. Per tant, n'hi ha opcions per tothom i només han d'intentar escollir i anar al teatre.
2: Li volia preguntar també

0: Bé, pels riscs de cara a aquesta temporada, quines serien les principals amenaces que podrien fer trontollar aquest bon moment pel qual està passant el Teatre Català?
1: A veure, el context en el que vivim no és un context bonic, perquè tenim una situació d'una dinàmica que tendeix a la individualització, no? Jo crec que des de la pandèmia els ciutadans no volen aquesta individualització i volen connexió i volen compartir experiències i volen estar en espais doncs, de gaudi compartit. I per tant, aquí el que a vegades ens havia preocupat en època abans del 2020, aquest test ens ha donat la raó de que el teatre socialitza i el teatre ajuda a socialitzar i per tant aquí anem bé. A nosaltres ens preocupa o ens ocupa, perquè ja estem en una molt bona època, en la millor època de teatre, que la gent continuï anant al teatre i, per tant, qualsevol cosa que pugui perjudicar que la gent decideixi comprar una entrada de teatre, doncs no ens hauria de passar, no? Però estem ocupats, sobretot, més que preocupats, ocupats en millorar el sistema, en atacar tot allò que sistematitza la precarietat dels nostres professionals i també en millorar tot el tema dels circuits, tot el tema de que els ajuntaments disposin de pressupostos possibles i raonables per poder desenvolupar la seva activitat cultural, que per ells també és molt important, perquè amb aquesta acció fan molt bé als seus ciutadans, no?, de proximitat i, per tant, intentarem, no?, que aquest pressupost de cultura que estem treballant perquè arribi al 2% també arribi a la part dels municipis i també els municipis puguin fer aquest esforç per donar les màximes opcions, que això ajudaria també molt al sector i a la professionalització i dignificació del sector.
0: Clar, aquí ja anava perquè hi hagi espectadors, ha d'haver-hi artistes sobre l'escenari.
1: Òbviament.
0: El sector està creixent, però aquests artistes i treballadors del teatre estan vivint millor que fa uns anys o encara hi ha un marge de maniobra prou important per treballar-hi, potser també a través d'aquest pressupost que demanen a la Generalitat?
1: A veure, el marge de millora és obvi perquè hi ha molts estudis que expliquen la situació que patim, situació que pateixen moltíssimes altres professions, però a mi em preocupa especialment quan parlem dels artistes, no? Que no haurien de passar cap penúria en la nostra societat des del meu punt de vista. No obstant, crec que tot passa perquè hi hagi feina i feina de qualitat. I feina de qualitat vol dir que es compleixin els convenis que en tenim un recentment aprovat i que millora moltíssim també, fa una pujada molt important econòmica per aquestes condicions i aleshores tothom hauria d'estar complint aquest conveni i per això necessitem estructures fortes i les estructures fortes també necessiten públic. És una espècie de roda públic i feina, no? És una roda que un peix que es va mossegant la cua, no? Tot està unit i perquè hi hagi millores en aquest sentit hi ha d'haver més feina i més feina de qualitat, és a dir, que no competim per baixar preus, sinó que competim per millorar oferta, no? I per això també els pressupostos de cultura de totes les administracions, el compliment de les normes i unes estructures fortes redunda en favor de la contractació d'aquests artistes. Llavors, aquí hi ha molta feina, com dius tu, i marge de millora.
0: Ara que hi ha pressupostos a la Generalitat, creu que durant aquesta temporada serà possible? Són optimistes de cara a aconseguir aquest 2%?
1: Sí, nosaltres creiem que estem ja al final d'una etapa que va començar el 2020, precisament, fa 6 anys, i que tant de bo hagués pogut ser en aquest any, però que confiem que el que ens han promès, que era la legislatura, doncs que això estigui solucionat. I esperem que el pressupost de l'any que ve, doncs, primera, que n'hi hagi, que és molt important per tothom, i segona, que arribi definitivament ja aquest 2%, perquè ja estem a tocar i perquè, a més, s'aprovarà una llei de drets culturals que específicament ho explicita, no? A banda que és una demanda general del sector i que els partits polítics l'han assumit totalment en el moment en què, a més, van declarar la cultura com a bé essencial.
0: Doncs des de la brúixola esperem que aquestes xifres d'èxit es mantinguin durant aquesta temporada o inclús, si pot ser, se superin i de ben segur que en farem seguiment. Isabel Vidal, presidenta de l'ADETCA, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, moltes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada, bona tarda.
1: Moltes gràcies, això desitgem i per això treballarem. Moltes gràcies.
2: La Bruixa.

0: Brújula, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
1: Comenzamos la temporada por todo lo alto.
2: Es un programa para pasárselo bien.
1: Esta noche, Luis de la Fuente. Mañana, Paula Echevarría. Y el jueves, Esther Expósito.
3: Me encanta.
1: El Hormiguero, nueva temporada. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
4: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Sí que sí, ens anem apropant a dos quarts de nou del vespre. Cedirem el relleu al Radio Estadio amb aquest partit en què juga el Real Madrid a la Champions, però nosaltres continuem fent un repàs dels titulars de la jornada d'avui que passen per l'inici del curs escolar, un inici, ja ho saben, atropellat, d'una banda, doncs, perquè ha començat en vaga, primer de tot, i després també doncs, perquè demà a 5 comarques catalanes tampoc hi haurà classe degut a les precipitacions, les pluges torrencials que s'esperen. I, de fet, fa pocs minuts hem conegut que el govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres. Precisament ho fa a 3 de les 5 comarques que ja havíem comentat, a l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Protecció Civil enviarà un SAlert a la població, als telèfons mòbils de les persones que es trobin en aquestes comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Per tant, el temporal s'avança, repetim, a aquesta matinada. L'objectiu és que, per tant, s'evitin desplaçaments i que la gent no s'acosti als rius, les rieres i als barrancs. Com dèiem, també l'educació ha estat un dels temes fonamentals del dia d'avui, d'una banda perquè ha començat el curs, ho ha fet en vaga, i també per unes proves PISA que ara analitzàvem durant el programa d'avui i que deixen palès que tot el que és la lectoescriptura, la comprensió lectora, doncs falta feina per fer en aquesta matèria. Com cada dia, acabem el programa amb música i avui el Joan Valentín ens porta una cançó que resumeix una mica aquestes qüestions.
7: Sí, perquè toca mirar cap a les aules inevitablement. Ho deies, avui vaga de docents, demà 5 comarques no podran obrir les escoles pel temporal i tot això mentre coneixem els resultats de les PISA que han reobert el debat sobre l'estat de l'educació. I hem pensat en una cançó que clama clarament contra el sistema educatiu i diu que alguna cosa falla en l'educació dels més joves. Tanca la brúixola d'avui, d'aquest dimarts, Another Brick in the Wall de Pink Floyd.

0: actuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'estat visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.
2: Smartphone, tauleta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
5: Hay profesionales que se hacen y otros que vienen de serie. Como los vehículos comerciales de Volkswagen, con múltiples soluciones de carrozado de fábrica, gran capacidad de carga y motorizaciones CDI híbrida o eléctrica, con hasta 620 kilómetros de autonomía combinada y etiqueta cero. Si buscas un compañero de trabajo, deja de buscar. Entra en volkswagen-comerciales.es. Profesionales de serie.

tots d'acord que el més important és que la joventut tingui l'educació que els pugui fer prosperar, eh? I l'educació és una manera de prosperar, així que esperem que en el futur no haguem de llegir com notícies que avui han estat, en fi, devastadores. Vinga, anem a passar-ho bé, anem a aprendre, anem a reflexionar i a fer-vos suggerències, perquè després cadascú de vosaltres anireu trobant. Pues mira, jo tiro aquí, jo tiro cap allà, i això és lo fantàstic i lo meravellós que tenim. Així que des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, fem nits de ràdio. Vinga, comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
0: Celebrities.
4: Ai, tots els informes d'estudis aquests que fan de tots els països, l'informe de Pisa i Corriendo, doncs ens parlen de que el nostre jovent doncs necessita posar-se les piles. Qui no necessita posar-se les piles perquè va néixer amb unes piles posades a dins i ens transmet tota l'alegria que té, tots els coneixements i la seva manera de viure i entendre la ràdio, i ens fa molt feliç que el puguem tenir una setmana més amb nosaltres, el grandíssim Robert Calvo!
5: Oh, saps què he pensat?
4: Digues.
5: A veure si és un gusiluf d'aquells. Te'n recordes un gusiluf?
4: Sí, senyor.
5: No sé si el venen, ja, aquest joguet. És una joguina que és una cuca de llum, no?
4: Una cuca de llum, sí.
5: Li posa unes piles a dins,
4: sí.
5: I feia llum.
4: Sí, sí. No et dono idees perquè ara no. Que ja...
5: Hi ha gent, no vull aquí promoure cap mena de pràctica,
4: sí, no, clar.
5: Però hi ha gent que es veu que per els hi costa molt pagar, diguéssim, la droga,
4: sí.
5: I es trenquen una pila per la veritat i se la veuen.
4: Ai, senyor.
5: Ah. Bueno. Jo no ho he fet mai.
4: També es deuen il·luminar per la nit,
5: segurament,
4: també t'ho
5: dic. Segurament, bueno. Són uns il·luminats.
4: Sí, en general són uns il·luminats. Bueno, per sort tenim aquí que totes les setmanes en Robert Calvo ens parla no tant de la televisió, com de les persones, que al final nosaltres som humanistes, som de persones, som d'admirar el talent, i el talent no només s'ha d'admirar com una capacitat, sinó també la persona que, i la història que hi ha al darrere d'aquests talents, eh? I aquest any doncs ja ens ha tocat parlar, per exemple, de Juan Tamariz, perquè ens ha deixat, però a vegades ens venen al cap personatges per documentals o per reportatges, oi que sí?
5: Sí, és el cas del personatge d'avui, que ara explicarem que ens arriba avui aquí al Nits de Ràdio, aquestes celebrities, perquè és una celebrity, perquè no havíem parlat d'ell, jo crec que aquí en poques ocasions hem parlat d'ell, perquè ho hem parlat fa molts anys, això sí, quan era viu, però després de morir no gaire. I crec que se n'ha de parlar, perquè és un personatge que als anys 90 en aquest país ho va ser tot, i ho va fer tot, a més, i d'això em parlarà el documental que de seguida t'explicaré. Però ara, la gent... Ja saps que m'agrada mantenir el misteri.
4: Sí, sí.
5: De qui heu parlat? De qui heu parlat? Documental d'una persona que ho va ser tot en aquest país. No parlo del rei d'Espanya, no parlo de Mérito. No. Parlo d'una persona que va ser més important que l'Emérito. Fixin-se. Saben per què? Perquè les persones que fan riure els altres acaben sent més importants que ningú a la vida.
4: Ens donen alegria, ens donen vida, eh? Ens donen
5: vida. Sí, sí. A més ho fan sense esperar res a canvi dels altres. Ho fan desinteressadament, i a més, en aquest cas, ens va fer riure els demés quan, en realitat, això de fer riure no era la seva vocació.
4: Mm-hmm.
5: Avui parlem d'un home que abans de fer riure tot un país va fer emocionar tot un altre país de l'altra punta del món amb això.
6: Mentira, me parecía un

0: Sánchez Fernández, és a dir, Chiquito de la Calzada. Un home que abans de ser humorista, com et deia, va ser cantaor de flamenco i que va donar-ho tot als escenaris, David.
1: Sí, sí, sí. Estem escoltant

0: poc després va seguir intervenint en diferents actuacions amb una companyia infantil que es deia Capullitos Malagueños.
1: Ai, que per favor, això ho desconeixia totalment.
0: Sí, sí, sí. I diguéssim que va desenvolupar o va mostrar les seves habilitats pel cant flamenc amb aquest nom, Chiquito de la Calzada. És a dir, no se'l va posar quan Pepe Carroll li va donar la benvinguda a aquell geni o figura del qual ara parlarem. No, Chiquito de la Calzada va néixer molt abans que Antena 3 Televisió el portés a la fama i que el veiés tot un país. Ell va actuar molt a Màlaga i també va anar molt a Madrid, al Teatro Calderón o al Circo Price o al Teatro de la Latina. Però atenció, perquè va haver de marxar d'Espanya, se va haver d'anar al Japó. I clar, jo crec que li ve d'allà tota la cosa. Jo crec que és una cosa tan... Per ell va ser tan fort, allò de visitar el Japó el 1985, que jo crec que se li van quedar coses d'allà. No sé si això que té ell... És que jo parlo un present del Chiquito, saps? Em passa això amb el Chiquito. Això que té ell del... No està mai al Japó. Tu has estat a prop d'allà.
1: A prop, sí, a Corea. Sí, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, mira, m'ha vingut al cap preparant això i parlant d'això, del Japó, que l'any passat a Ciutat d'Estiu van venir les Migues, que són aquesta formació de noies que canten flamenc, que l'any passat se'n van emportar el Grammy Latino, el millor àlbum de flamenc de tot el món, eh? I en la seva nota de premsa deien, han visitat 50 països. Jo els vaig començar a llegir un per un.
1: Ostres.
0: I no hi ha el Japó. No hi havia Japó. I els dic, escolta'm, us queda una assignatura pendent, que és el Japó, no? I diu, no es queda. I els vaig preguntar què creien que els atreia tant els japonesos d'això, del flamenc, de tots els pals, del flamenc, però les sevillanes, i de tot el que suposa aquest món. I diu, és que els assemblem un món tan llunyà al seu
1: i tan
0: contrari al seu, que ens veuen com una cosa tan exòtica que els al·lucina. I per això els agrada tant el flamenc. He de dir-te una altra dada, que això no sé si ho sabies, i jo aquesta dada me n'he assabentat fa 3 setmanes i me l'ha explicat l'Alicia Escribano a la Ciutat d'Estiu. Perquè un dia l'Alicia Escribano, les seves cançons iaies, va portar la de Love Exciting and...
1: Ah, sí, que va sortir a Vacaciones en el Mar, el Chiquito.
0: Que Chiquito de la Calzada surt en un episodi de Vacaciones en el Mar.
1: Sí, sí, sí, a la Barceloneta, com siguéssim, veia el... Sí, sí, Barricino, por ahí, sí, sí.
0: El Chiquito ha fet de tot. Sí, aquesta és la cosa. Chiquito de la Calzada, abans de ser Chiquito de la Calzada de l'humorista, va ser el cantaor flamenco, que es va recórrer el món sencer, guanyant-se allò que es deia les garrofes, cantant flamenc així de bé com ho feia. Per què parlem avui de Chiquito de la Calzada i per què desgranem la seva figura? Perquè Movistar Plus i Televisió Espanyola estan preparant sengles especials, documentals que glossaran la figura d'aquest home que va ser únic, evidentment, irrepetible, i que potser, i que en aquest país hem de fer reflexions després a posteriori, en el futur, de les coses que hem fet en el passat, potser no el vam acabar de tractar, jo no, però no, com a país no el vam acabar de tractar massa bé com a treballador. Això és el que s'explica en un documental que s'està preparant i a punt d'estrenar a Movistar Plus.
2: ¿Has pasado hambre, Chiquito?
3: Sí.
4: Chiquito, de alguna manera, representa el bando de los perdedores.
5: Lo vio Thomas Summers y se convierte aquello en una fama que a él le pasa como por encima.
6: Lo utilizaron para todo. Él dio las campanadas, hacía publicidad.
7: Pero cuando vieron la explosión, lo explotaron. Es que lo explotó.
8: Y de repente llega Flo y establece un nuevo paradigma.
9: Se hizo muy popular y empiezan a sustituirlo. Y decide ponerle una demanda.
10: Nosotros no copiamos al Chiquito de la Calzada. Fuimos más allá del personaje que él creó.
11: Pero claro, es que Chiquito a la vez todas esas palabras las usaba los dueños de Cádiz. Pecado, cobarde, por la madre de mi madre.
12: Tú te has basado en el trabajo de algo. Cuando lo lanzas al mundo, ¿ya no le pertenece a esa persona? Yo no tengo la respuesta.
0: És interessant aquesta reflexió, David?
1: Molt, molt, molt.
0: Si un imitador d'un altre personatge còmic pot acabar, diguéssim, tenint els drets d'imitació o d'explotació del personatge, no?
1: El que passa és que aquí, per exemple, hi ha moltes coses que si tu vas, per exemple, a la, diguem-ne, a la casa de patents, al registre de marques d'Espanya, tu no les pots registrar, perquè és irregistrable, no? Per exemple, frases, paraules, no, o sigui, perquè són de béns comuns.

0: És a dir, tu no pots dir pecador, no ho pots registrar. Ara, la forma de dir-ho sí que és única i irrepetible.
1: Bé, és que els va portar a judici.
0: Clar, clar.
1: El Xavier de la Calzada els va portar als tribunals perquè considerava que s'estaven, i era així, eh? Mm. Pepe Navarro té molta barra, però és que s'estaven lucrant d'un personatge al qual al final imitaven, però és que com que era inimitable, la gent tampoc era tonta, i no ho ha estat mai en aquest sentit. Bé, Chiquito de la Calzada va ser descobert per Tomàs Somers i va ser contractat per un programa de televisió que, vaja, d'allà han sortit dos personatges molt importants, Chiquito de la Calzada i Paz Padilla. Tots dos s'han mantingut fins que Chiquito de la Calzada, Gregorio, va traspassar, doncs s'han mantingut a la palestra, no?
0: I fixa't que en van passar molts per allà, sortien molts tipus d'humoristes diferents, però, clar, sempre et quedaves, estaves esperant el moment en què ha sortit Chiquito, no? Clar. I això és així.
1: Si et sembla, recordem el primer dia de Chiquito a la televisió, és el dia que Espanya el va conèixer.
0: Que bo.
1: No, Espanya el va conèixer, vull dir, a Màlaga ja el coneixíem perquè cantaven els tablaus, però aquí no el coneixíem, aquí a Catalunya o a Cantàbria o on fos no el coneixien, no? I van trobar-se amb una sorpresa d'un programa que començava com a programa d'estiu que es va quedar quedant anys i panys i que va llançar, com deies tu, a l'estrellat, molts personatges. El presentava Pepe Carro, es deia Genio i Figura.

0: aquestes sintonies tan llargues avui no existirien a la tele. Com no. Tampoc existiria l'acudit de dos minuts que explicara.
1: Uno borracho, un pecador de la pradera nacido después de los dolores, borracho perdido en un coche. Fue una borrachera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces y pasó la Guardia Civil, la meretérica.
0: Sí, clar. Ai, la meretérica. Ai. I anar caminant cap una banda.
1: Que dice cobarde. I ha sentit la policia a l'ataque.
0: Aquí feia aquells saltets que feia.
2: Sí.
0: Saltirons, eh?
1: Acerca a este coche y había un muy borracho cantando un lago negro, un lago blanco.
0: Es que son tres frases, sí.
1: Y dice el guardia civil, relájase usted. ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí, me han robado. ¿Se da usted queen? Y dice el guardia civil, ¿qué le han robado a usted personalmente? Dice, pues me han llevado una cosa que tiene el coche redondí. Y dice de la meretérica, eso es el volante.
0: Para explicar lo que dijo que invertía, ¿eh?
1: Mangado por la gloria de mi madre. ¿Qué le han robado más? Un residuo chiquitito que hay en la parte superior del coche, vagina, de abajo. Y dice el de la meretérica, eso es el embrague. Dice, pues me lo han mangado a mí también. Cobarde, se lo han llevado sin avisar. Le han quitado algo, me ha dicho una cosita que tiene el coche abajo y dice, ay, ay, ay, dice, y dice este museo, eso es el cassé, dice, pues me lo han mangado a mí también.
0: Així seguia fins a infinit.
1: Le voy a decir a usted, no le digo trigo por no llamarle Rodrigo. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás.
0: En fi, sí que era genio de figura, sí que ho era. Perquè, a més, de fer-ho així de natural, tot això, aquestes expressions, jo no sé on les hauria de treure, però meretèrica, fistro, pecador, sexual, és que era molt divertit.
2: Quina meravella.
0: Genio de figura. El desembre d'aquell any, del 1994, Warner Home Video i Antena 3 van publicar Genio y Figura, una cinta en format vídeo que recopilava una selecció de les actuacions de Chiquito de la Casa, només d'ella, d'aquells tres mesos, d'aquell trimestre, diguéssim, des que van estrenar el programa. Dels 280.000 exemplars venuts d'aquella cinta de vídeo, que algú la deu tenir a casa, jo no la tinc, atenció, es van facturar el 1994, Antena 3 va facturar 500 milions de pessetes, el que equival a 3,1 milions d'euros. És una barbaritat, però és que aquell mateix any, unes setmanes abans que sortís aquesta cinta de vídeo, també va aparèixer a Chiquito de la Calzada a Bolero Mix 11.
2: Ai.
0: Te'n recordes aquells Bolero
2: Mix 11? Això em sona, sí, sí, sí.
0: Bolero Mix 11, que tenia un subtítol que es deia Bolero Mix Fistro y Pecador, publicat per Blanco y Negro Music l'any 1994, que va elaborar en Quique Tejada i que allà en aquell disco es podien escoltar totes les expressions de Chiquito, etc, etc. Ja al setembre del 95, l'activitat televisiva va començar, diguéssim, que anar a la baixa, ja no es va quedar dia a la pantalla, però llavors va ser quan el van començar a trucar de tot arreu, perquè volien que estigués a tot arreu. La Cope el va contractar amb Paz Padilla per participar en un concurs d'acudits que es va emetre al programa del dematí amb l'Antonio Herrero. Després va intervenir amb Paz Padilla i el Fari també a la Cope a la mañana. I després va estar a la cadena SER, van fer a moltes emissions radiofòniques i llavors van anar passant per programes de televisió que el convidaven cada dos per tres volien tenir allà a Chiquito de la Calzada, com per exemple Andreu Buenafuente, que quan començava a fer programes de TV3 volia tenir el protagonista d'aquell any, del 94-95, i el va aconseguir.
3: Avui ens visita l'home que ha transformat Espanya. Gràcies a ell, ara a Espanya, quan la gent camina, ho fa amb una mà i a l'esquena i fa hol, i fent dos saltets, un endavant i també un altre endarrere. I gràcies a ell, els homes ja no s'han d'avergonyir de dir a les seves dones allò de no puedo, no puedo. Rebem el sense títol 2 amb els honors que es mereix Chiquito de la Calzada!
4: Chiquito de la Calzada!
2: ese caballo que viene de Bonanza.
1: ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Andreu.
3: Dígame.
1: Estaba nevando esta mañana aquí en Barcelona.
3: Sí.
1: Por la gloria de mi madre.
3: Mucho.
1: Una cosa, es una alegría y una gran satisfacción hablar contigo.
0: Va no, passar per tots els platós, David, va passar per tots els platós a la tele. Perfecte. Aquest home que va de cop i volta es va convertir en l'estrella d'aquest país.
2: Sí, sí.
0: De fet, ho escoltàvem en aquest tràiler de Movistar Plus, d'aquest documental que s'està a punt d'estrenar i que, deien, li van fer les campanades fins i tot.
2: Imagina't.
0: Ràdio Televisió Espanyola també estrena un altre documental, és a dir, s'han solapat aquí els dos canals de televisió, en aquest cas una televisió privada i l'altra pública, però podríem dir que és l'any de Chiquito, no?, d'alguna manera.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Li fan dos documentals, sengles documentals, per recordar la seva figura. El de Movistar Plus es diu Chiquito, El otro Chiquito, però el de Ràdio Televisió Espanyola m'encanta el títol. Es diu Chiquito el Grande.
2: Ai, que gran.
0: I l'han presentat així al Telediario.
4: Era aparecer y al ataquer.
1: Puedo, no puedo.
5: Era un cesto de hombre malo de la pradera.
4: No le recordamos porque sea necesario, quizá para alguna generación que se haya descolgado del personaje. La cuestión es que Alfonso Sánchez revisó actuaciones como esas para mutar en el cómico.
6: ¿Qué hago contra la tos? Dice yo, contra la tos no tengo nada. Puedo usted toser cuando quiera. No cuido, no cuido.
7: Ese acento, ese ritmo interno, esa manera de pensar tan rápida, de ahí que esté pendiente de todo, de ahí que tenga siempre una salida de comedia para todo. La manera de moverse.
4: ¿Cómo se explica que un cantaor con más de 50 años de flamenco acabe como el humorista más popular de los 90? La miniserie Chiquito el Grande se ha propuesto retratar las entrañas de Gregorio Sánchez Fernández.
7: Homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio y de todo lo que consiguió a partir de que consiguió la fama, de toda esa vida que le hizo ser quien era.
4: ¿Por qué despedirnos con un hasta luego, Lucas, cuando tenemos a mano hacerlo con una sonrisa?
1: A mí me va a decir que está la cuesta mala, cobarde de la pradera.
0: És una meravella.
2: Tot això
0: ho va fer un home, i acabo ja amb aquests dos apunts, que va fer cinema. I jo sempre li faig la broma a la Míriam quan estem a la ciutat i a vegades hem parlat de Dràcula, la figura de Dràcula. Mm-hmm. Ara parlaré d'un altre Dràcula. Però primer, abans de ficar-se en la pell d'aquell personatge, Chiquito de la Calzada va fer una pel·lícula que es deia Papa Piquillo.
2: Ai, sí, em sona.
8: ¡Es un gitano barrendo!
1: ¡Más respeto! ¡Que me la va hoy más de la cuenta! ¡Gitana, te quiero!
9: Cuando eres gitano y tienes 6 nietos a tu cargo, un mono y una cabra.
1: Y Dani quiere una guarrerita con el mono.
9: La gente te mira como a un bicho raro.
10: ¿Qué intentas hacer?
9: Desconfía de tu aspecto.
11: No nos aceptaron.
12: ¿Y eso?
11: Somos gitanos.
9: Y tampoco le gusta donde vives.

0: ¡No nos movemos de aquí!
1: ¡Quillo, què t'he hecho!
2: Bueno, això era de sèrie B total, però...
3: Total, total.
2: Però de culte també. Per mi de culte és la segona part, diguéssim, d'aquell home que vivia a l'oest americano, que això estava rodat a tavernes, a Almeria. I després, amb en Habibi, Nadiuska, van fer una pel·lícula que es deia Aquí llega Bràcula, com de mort de la pradera.
0: ¡Soy el vampiro más!

0: el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos en voz de resacar.
1: Hoy tengo el mando de Tata y me estaba más tapando de hoy que voy a morder. ¡Pupita!
2: Soy un festo, soy un festo. Així, així recordem la figura de Chiquito de la Calzada, d'aquest home que ens va fer riure tantes i tantes hores, de Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que va néixer a Màlaga el 28 de maig del 1932 i que va morir a la seva mateixa ciutat el 2017, l'11 de novembre. Jo estava en una porta de l'aeroport de Barcelona esperant per marxar a Bèlgica i es va morir Chiquito de la Calzada en aquell moment. Em va agafar l'aeroport. A Màlaga hi ha un monument que el recorda. I també hi ha un semàfor que, que quan creues et diu...
3: Em sembla Hur! Fantàstic.
2: I fa una mica d'allò. A mi m'encantaria. A Barcelona hi ha semàfors que hi ha personatges d'Ibáñez, sí, del dibuixant. T'imagines anar per Màlaga i que de cop et diguin... Hur!
3: Imagina't. Fistro! Date prisa, fistro! Per passar el d'això.
2: L'han volgut imitar molt, li hem fet molt la imitació, però ningú ho diré com ell.
3: És fantàstic i això és la màgia de poder recordar-lo amb la seva obra, com sempre aquí diem, i no només reconnectant amb els moments que ens ha fet feliç, sinó també doncs podent fins i tot redescobrir moments que desconeixíem i que val la pena doncs d'això, no?
2: Com canta.
3: Sí, sí, una veu que era meravellosa, que és a l'inici de la seva carrera, però també una mica em recordaven això el que passava amb l'Eugeni, no? Amb l'Eugenio, que ell també al principi era cantant, i de fer doncs els acudits entre cançó i cançó, doncs va acabar mutant cap al còmic, no? I en el cas de Chiquito, doncs mira, també era una mica... Tenien bastantes vides paral·leles en aquest aspecte, i són dos personatges, per exemple, doncs que la gent els hi té molta estima, i això és el que queda, i això és el que sempre serà així. En fi...
2: Sempre qualsevol espanyol haurà nascut sempre després de los
3: Dolores. Exactament, després de los Dolores, totalment. Doncs una setmana més agraïm a Robert Calvo que hagi passat pel Nits de Ràdio amb les seves celebrities. T'escoltem en bones mans a la ciutat.
2: Escolta'm, vull dir una cosa.
3: Digui.
2: Un minut molt ràpid.
3: Sí, tant.
2: Estic molt content, però molt, no s'imaginen. Estic molt content que el diumenge al matí també coincidim a l'antena.
3: Sí, senyor.
2: Perquè el dia de la setmana que ens faltava.
3: Exacte.
2: Tenim el dimarts, el dimecres, el dijous, però el diumenge no ens l'havíem donat mai. I aquest any ens han donat l'oportunitat de que en David Cervelló comenci a impulsar l'audiència cap amunt i jo faré el que pugui i llavors a les 8 ve la jefa que ja ho rebenta.
3: Una alineació de luxe. Robert Calvo, moltes gràcies i fins la propera setmana.
4: Celebrities. A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.